Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de beats per minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Bàsicat.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Gala, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck? Jo vull fer...

Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Yo voy a dejarme portar. Avui som més de barricarios que monten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prima més un santuari.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Almenys 11 persones han quedat ferides en estat menys greu i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 11:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. D'aquests, hi ha 11 ferits que els han traslladat en centres sanitaris. 4 a Granollers, 4 a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo és el responsable del SEM.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
1: Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera i de la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. La línia 1 de metro sí que funciona en aquesta estació.
1: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè faci un cop de timó a educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
3: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes.
1: Poques gràcies. Allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
3: L'objectiu és pal·liar els efectes negatius en els menors, sobretot en plena crisi educativa. Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que avui compareixerà al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA. L'avantprojecte de llei hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
4: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent.
3: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femení, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició, destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyoles i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I, mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
0: Fins aquí les notícies.
5: Catalans, catalanes, a les 2 de la matinada i 5 minuts inaugurem oficialment, o hem inaugurat oficialment, la tardor.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, una cosa, és que ho feu expressament, ens heu deixat aquest estudi que sembla un congelador. Ens voleu...
1: Sí, no sé per què.
0: Abans de començar.
1: No sé per què. Jo pensava que era culpa teva, això.
0: Quin fred.
1: Fa molt de fred.
0: Home, entre que s'estigui bé i que estiguem a punt de que ens quedin els llavis morats, hi ha una diferència. Sí. Bé, avui és dimecres 23 de setembre, el primer dia de la tardor. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un dimecres assolellat i estiuenc, matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boira matinal i algun núvol baix a l'Ebre, i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. Engega la tardor, i això què vol dir? Que tenim les primeres baixes al programa. Marta Vian, un petonet des de la ràdio, que la tenim una mica fotudeta. Ahir ja estava pioca i avui ha acabat de caure, refredada a casa, al llitet ben calentona. Per tant, esperem que es millori. Per tant, avui, Marc Jurado, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners, i molt bon dia també a la Marta, i que es recuperi. Avui a les 2:05, ho deies, a Canalies, de la matinada ha començat la tardor astronòmica, i avui a Calella, al Maresme, veuran sortir el sol a les 7:38. I aquí el dia durarà 12:07.
0: La tenim fresca com una rosa, Lara Garcia, molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Jo li envio també un petonet a la Marta. I avui destaco un titular que ens ha deixat Carles Puyol en una entrevista a la revista Telva.
0: Ui, a veure.
3: El destaco perquè crec que ens hi podem sentir una mica identificats. I diu: mai a la meva vida he anat al gimnàs. Començo a anar-hi ara. I no hi vaig pas amb ganes, només hi vaig perquè m'he compromès a anar-hi.
0: Bueno, clar, Carles Puyol, que no li calia anar al gimnàs, no entrenen cada dia.
2: Clar. Entrenava a casa.
0: No ho sé.
3: Però si fins i tot a ell li fa pal anar al gimnàs.
0: Què
3: no
0: fas?
3: A mi em consola.
0: Com a excusa per tu per no anar al gimnàs. Clar, si ho diu Carles Puyol...
4: El tema és si li fa pal bon dia per...
0: Bon dia,
4: bon dia,
0: perdó,
4: i bon dia a la Marta,
0: perdó,
4: també,
0: bon
4: per fer... És si li fa pal perquè ell fa exercici físic fora del gimnàs,
0: clar,
4: és a dir, per una qüestió de l'espai físic, o pel simple fet de fer esport, que crec que en el cas de Carles Puyol segur que no.
0: No? Però clar, és que et fotre del gimnàs a vegades fa mal, no? Pots sortir a córrer, en bicicleta, fer esport a l'aire lliure... És
3: ell
0: una
3: deia
0: història.
3: Això, que li agrada molt més fer esport a l'aire lliure, com a tots.
4: Hi ha molts matiners que a aquesta hora estan fent esport.
0: Doncs des d'aquí també els saludem, els valents, que a aquestes hores sortiu de casa per anar a córrer amb bici, aixecar peses, teniu tot el nostre suport. Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, amb els dos protagonistes del dia d'ahir, tindrem a José María Macías, el magistrat del Constitucional encarregat de redactar la sentència de l'amnistia relativa al recurs de Jordi Turull, i tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, que es va equivocar en una votació sobre Vox i Lluís Companys. Que es va equivocar és el que diu Aliança. Mm-hmm. Després al matí explicarem altres coses. I per rematar ho tele, avui amb José Coronado.
0: Perfecte.
4: Has vist que bé?
0: Molt bé. Com sempre, programa completet a partir de les 6
4: del matí. I el que no t'he explicat, que t'explicaré després.
0: Gràcies, Maiol. Avui engeguem oficialment la tardor, ho estem dient des de les 5 del matí, i us convidem a navegar per una cançó que ens recorda que encara ens queda res, un trosset d'estiu.

0: buongiorno a tutti le mattineri. E Sapore di sale da Gino Paoli, un cantant clàssic de La Vela Italia, una cançó que podria sonar mentre estem perduts en la immensitat del mar, navegant cap a una illa italiana, no sé, com per exemple Sicília o Sardenya. Avui Gino Paoli hauria bufat espelmes, però malauradament ens va deixar el 24 de març d'aquest any, tenia 91 anys. Per tant, avui en faria 92. Amb el permís d'un dels grans representants de la música lleugera italiana dels 60 i 70, despleguem les veles dels matiners per posar rumb a les 6 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Doncs mira, avui tenim una notícia musical que pot fer trontollar fins i tot l'imperi nadalenc de la Mariah Carey.
0: Sí.
2: Una cantant country d'Alabama, es diu Ella Langley, ha batut el rècord de setmanes al número 1 del top 100 nord-americà de Billboard. Ai, ai.
0: Això és Nadal? Oh. Això és cançó de Nadal?
2: No.
0: Val.
2: Mal i corrent, eh?
0: Pensava que ara començaria a sonar les campanetes.
2: No. Això és country pur, eh? Es diu Choosing Texas, una cançó de desamor que porta ni més ni menys que 23 setmanes al capdamunt del Billboard.
0: Això és una bestiesa, eh? Wow. És una bestiesa.
2: Ha batut el rècord, eh? Que tenia la cançó aquesta que comentàvem de la Mariah Carey.
0: All I Want for Christmas is You.
2: Sí, exactament, aquell etern, eh? Doncs a Spotify, que sàpigues, aquesta cançó es va publicar encara no fa un any i ja acumula més de 700 milions...
0: Quina bestiesa!
2: ...de reproduccions. Una bestiesa, i a més nosaltres pràcticament no la coneixem.
0: No.
2: És un estil musical tan nord-americà...
0: Molt americà.
2: ...que aquí arriba molt poc. A veure, la cançó de Langley té tots els ingredients de country, Texas, barrets cowboy, botes de vaquer, Jack Daniels i un cor trencat.
0: Clar.
3: És perfecte.
2: Eh? Sí, una combinació imbatible a la terra de Donald Trump i que ha superat la carta als Reis romanticona i una mica ensucrada de la Mariah Carey.
0: Esperem-nos. Sí, que Mariah s'està descongelant. Recordem-ho, catalans.
2: Sí, en tot cas, ja saps que Mariah Carey ara mateix està fregant les mans perquè just avui falta només una estació de l'any de tardor.
0: No, per favor, no.
2: Perquè arribi Nadal i la seva cançoneta torni a sonar per tot arreu.
0: Això quan les llagrimetes, que t'he vist emocionat amb aquesta cançó, Àlex.
2: Molt bonica.
0: Que vagi molt bé.
2: Tot tontet tota la nit.
0: Fins demà. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor per escenes com la que s'ha viscut al centre de Manresa. Andreu Marino.
4: A la capital del Bages s'ha pogut veure un ramat de 250 cabres passant pel centre de la ciutat. Els animals han arribat al municipi en transhumància i han aprofitat per parar-hi 3 dies, durant els quals s'estan fent diverses activitats amb ells com a protagonistes. Per exemple, tallers amb més de 300 alumnes d'escoles i instituts que han après a munyir una cabra o aprofitar llana per fer teixits. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar la canalla al sector primari, a despertar el seu interès per l'entorn natural i a fer-los veure que la pagesia també pot ser una opció de futur.
0: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Més de 18.700 persones s'han inscrit al registre espanyol de donants de medula òssea.
5: El 2025, 486 persones inscrites al registre van fer efectiva la donació per pacients a Espanya i en 29 països més, un 14% més que el 2024, i la xifra és la xifra més alta. Una altra dada bona, es van fer també 846 peticions de donació de medula, un 18% més que l'any anterior, un altre rècord, i a dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és del 90%. Enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medula Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies.
0: Un fotògraf recrea records amb intel·ligència artificial. Pot serra.
6: Escenes quotidianes de fa molts anys, que ni tan sols van quedar immortalitzades, s'han transformat ara en imatges. Jorge Sanz, veí d'Almazán, a Sòria, ha tirat endavant un projecte que recrea el relat oral dels més grans per així preservar el seu llegat i la memòria. Segons llegim al Huffington Post, per exemple, ja ha posat imatges amb intel·ligència artificial d'una tarda d'estiu dels anys 80 amb diversos joves banyant-se en una séquia. També l'antiga estació de l'ADS amb una locomotora de vapor l'amor entre la neu o l'arribada de pastors amb els seus ramats de cabres als carrers de la localitat.
0: I el poble d'Avinyó han fet una senyera de ganxet d'11 metres i la presentaran al World Record Guinness.

0: ser més bonic el cant de la senyera.
1: No pot ser més bonic.
0: Per favor,
2: pell de gallina. Ara.
0: Pèls de punta, explica'm l'ara.
1: A veure, aquesta peça elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del municipi que formen part del grup de ganxeteres del poble és el resultat de 3 mesos de feina i s'ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l'11 de setembre al municipi. Segons el consistori, és la senyera de ganxet més gran del món i per aquest motiu doncs la presentaran al concurs World Record Guinness. Als matiners de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb la Carme Casadevall, que és la monitora del taller de ganxet i la impulsora d'aquest projecte.
3: Em va sortir la idea de fer una senyera per l'Ajuntament que pengés des de dalt fins a baix, des de dalt al terrat. O sigui que fa uns 11 metres per 1,80 d'ample. A part de trobar-nos cada dijous al centre cívic, totes s'emportaven la feina a casa. Això és una bona teràpia i molt relaxant.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia com avui del 1980, Bob Marley feia el seu últim concert.
1: Sí, va ser a l'Stanley Theater de Pittsburgh. Només dos dies abans s'havia desplomat mentre corria pel Central Park de Nova York i els metges li havien recomanat que cancel·lés la gira perquè el càncer que patia s'havia estès. Però Marley va voler actuar igualment. Aquella nit va cantar i va acabar el concert amb Get Up, Stand Up. El públic no ho sabia, però aquella seria la seva última actuació. Bob Marley moriria 8 mesos després.

0: Recordant la figura imprescindible de Bob Marley als matiners de Catalunya Ràdio, i aquesta nit torna a TV3, Sóc i serem.
1: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
2: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
3: Hem fet proves de què?
2: De geografia.
4: Més.
2: D'història. De llengua. De veneres. De balls de bastons. De cuina.
3: I el guanyador d'aquesta segona edició de Sóc i seré és...
2: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
1: Torna.
2: Sóc i seré.
0: El programa presentat per Àngel Llàcer arriba avui amb la segona temporada.
5: I l'Àngel ens explica les principals novetats d'aquesta temporada. Atents!
6: Doncs aquesta segona temporada de Sóc i seré arriba amb moltes, moltes novetats. Per començar, la localització, perquè és una localització nova. O sigui, ho fem a la colònia Rossinyol, que està a Manlleu, que és una passada. L'any passat ho vam fer en un castell, aquest any en una colònia, i això posa en valor tot el patrimoni que tenim a Catalunya, que és meravellós. Després, el premi. El premi aquest any és de 50.000 euros. És a dir, l'any passat el guanyador se'n va endur 20.000 euros. I aquest any pot guanyar fins a 50.000 euros. Hi ha noves proves, o sigui, hi ha unes proves... Bueno, doncs, hi ha, aquest any hi ha balls tradicionals, llengua, literatura, història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa, que, bueno, què dir de la Diana Roig, perquè la conec des de fa tants anys. De fet, la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre i l'última cosa que va fer la Diana TV3 va ser guanyar Zenit 2. Vull dir que és meravellosa.
0: I què més ens ha explicat l'Àngel?
7: Doncs li hem preguntat que ens defineixi què és Sóc i seré.
6: Si tu em preguntes com definiria jo la segona temporada de Sóc i seré, jo crec que és un programa de conèixer gent, que a mi és el que més m'agrada. A mi m'agrada parlar amb les persones, que m'expliquin les seves històries. I al final, aquest concurs, no?, de cultura catalana és una excusa per acabar coneixent a les persones que vivim a Catalunya. I això és una cosa que m'encanta. És un programa intergeneracional completament. És a dir, hi ha des de la... Bueno, no sé, gent de 18 anys fins a gent de 79 anys. És a dir, és un programa que abarca un ventall enorme de gent d'aquí, d'allà, de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Barcelona. Hi ha gent de tot arreu, gent de totes les ciutats, gent de ciutat, gent de poble, gent de petits, de masies, gent de muntanya, gent de mar. És meravellós. O sigui, és com una mostra d'amor, perquè al final és gent que s'estima Catalunya i la cultura catalana.
0: Ja ho sabeu, aquesta nit torna a TV3, Sóc i serem.
5: I des dels matiners us convidem a veure-li, i també us anima, evidentment, el seu presentador, el nostre estimat Àngel Llàcer.
6: Doncs us convido a tots els oients dels matiners aquesta nit a posar TV3, després de les notícies, perquè ve una nova temporada de Sóc i seré, que és, de veritat, meravellosa. M'està mal el dir-ho, però és molt millor que la primera. Si us va agradar la primera, heu de mirar aquesta. I si no veu la primera, mireu aquesta perquè us encantarà. O sigui, són jocs trepidants, hi ha emocions, és conèixer personatges, és conèixer la gent que viu a Catalunya. És un, de veritat que és un programa meravellós. M'encanta, ja ho sé, però vull dir que, a veure, si el faig també perquè m'agrada. Doncs m'agrada compartir les coses que m'agraden, i jo us convido a tots a veure aquesta nit, després d'altres notícies, Sóc i seré.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Miquel Bernadou, protagonista de La bola negra, reflexiona sobre els joves i la concepció de la guerra.
7: Sí, ho ha fet coincidint amb l'estrena aquests dies i que estan fent promo de la pel·lícula, i ha explicat que entrar a investigar sobre la guerra l'ha fet reflexionar.
8: Investigar me ha hecho reflexionar sobre la guerra y sobre la suerte que tenemos, el momento en el que vivimos, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados. Imagínate que está ya una guerra en tu país y te obligan a escoger un bando y a matarte con tu vecino, y con tu hermano, con tu primo, con tu tío. Es muy duro eso. Y me hace pensar también en, de repente, a día de hoy, jóvenes como hablando de la guerra como de una forma muy nostálgica, no sé, hay algo muy curioso sucediendo ahí que creo que no lo hacen desde la ignorancia, no acaban de entender lo que yo creo que es, entiendes un poco más, investigas, que es lo duro que es una guerra, una guerra civil fratricida, en la que los hermanos se matan, en la que las familias se destruyen para siempre. Creo que hay que valorar un poco más La paz.
0: I polèmica al Regne Unit pel creuament d'acusacions entre el germà de Lady Di i el rei Carles III.
5: El germà de Diana de Gales, Charles Spencer, està a punt de publicar un llibre on revela secrets de Lady Di que fins ara no sabíem, no havien sortit a la llum. Explica que pocs dies abans del casament, per exemple, amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III, Diana es va plantejar suspendre'l perquè va descobrir un regal que el príncep havia comprat per Camila. I també fa una acusació especialment controvertida. Diu que després de la mort de Diana, en Carles el va trucar i li va dir que l'oblidarien aviat. Ho ha explicat així a la BBC.
4: He went ballistic and started...
9: Estava furiós. Va començar a carregar contra la meva família i va arribar a dir que no era adequada per la reialesa. Va estar criticant-nos durant una bona estona. Jo només escoltava. De sobte va pronunciar "L'oblidarem ben aviat". Després d'un silenci incòmode vaig dir "No em puc creure el que acabes de dir". I vaig penjar el telèfon.
5: La Casa Reial Britànica s'ha pronunciat en un comunicat en què diu que el rei és conscient que la pèrdua d'un ésser estimat pot nublar el judici, afectar la capacitat de raonament i alterar els records, insinuant que el Charles Spencer no diu la veritat.
0: I quin so ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, un noi que havia sigut addicte al mòbil, el Marc, ens va explicar el calvari que va patir.
11: Em sentia sol, o tenia problemes amb mi mateix o alguna cosa, i em refugiava al mòbil, i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més. I a més, també conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etc etc. I alguna més, pues, conducta a casa, una mica de crits i soroll. Saps?
10: I el psicòleg Marc Massip apunta a les solucions.
12: Qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs. I tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
10: Al programa vam explicar que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana. Un acord que genera malestar en una part de l'afició que sent que alguna cosa fa pudor al club.
13: El Barça perd 17 jugadors.
14: La botifarra amb mongetes.
10: En la plana política, el Tribunal Constitucional va entrar de ple en l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de... qui?
15: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi... La barba. De Jordi Turull.
16: Ara.
10: A la tarda, la Cecília, usuària habitual de Renfe, explicava la seva relació tòxica amb el transport públic.
17: Tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
18: Molt tòxic. Reforç intermitent.
19: Cecília, però un moment. Dius, amor, odi, tòxic, amb Renfe... T'has tatuat un vagó de Rodalies?
17: Sí, la cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica, perquè jo soc del Maresme.
19: Sí?
17: Llavors per mi baixar a Barcelona
19: i
17: sempre era...
19: Canar-te tirada és una cosa romàntica.
17: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins un túnel sense il·luminació en regional express.
19: Això pot ser romàntic, és veritat, sí.
17: Sí, molt romàntic.
0: Els matiners. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat. Bon dia.
20: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 23 de setembre, comença la temporada Balança. Així que felicitats a totes les persones Balança que celebreu la vostra revolució solar aquestes setmanes. El Sol entra en aquest signe coincidint amb l'equinoxi de tardor, un moment que ens parla d'equilibri. I potser avui és un bon dia per preguntar-nos: estic donant massa a una cosa i massa poc a una altra? Feina, parella, família, temps per mi... De vegades, un petit reajustament ho canvia tot. Bon dimecres.
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
5: Doncs som-hi, que ja és dimecres, i avui toca felicitar Julito Iglesias. El cantant celebra que fa 83 anys.
21: No m'ho puc creure!
5: Nosaltres tampoc. I també felicitem a Lara Dibildos, productora teatral i filla de Laura Valenzuela. Avui bufa 54 espelmes. I acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco, en fa 56.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
22: Bon dia, matiners!
23: Roc Bernadí, actor i cantant. Et pot fer un musical, un text dramàtic o posar-se a lluentons i animar la festa al grup Esbatlana.
22: Mireu, us passo la meva cançó preferida per començar el dia. És Love Today, de Mica, perquè m'encanta el ritme, m'encanta com sona i m'encanta que sigui una oda a l'amor, que ens convé més que mai en aquests temps que corren, que està tot ple d'odi, i ens convé tenir una mica d'esperança en l'amor. I res, guapos, us desitjo, i guapes, que comenceu el dia amb molts ànims, i mare de Déu, vosaltres sí que aixequeu el país. Sou les millors. Vinga, a tope, bon dia.
23: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 23 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
1: El foc s'ha declarat cap a 22:45 de la nit i el servei d'emergències ha atès una 70ena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladats a diferents hospitals. Antonio Carballo, responsable del SEM, explicava que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir.
1: Això l'endemà que caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies, Òscar Playà, descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. Playà explica com queda afectada l'estació.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA.
1: Rebrà la pressió fins i tot dels seus aliats perquè faci un cop de timó a Educació. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
5: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
1: L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional aposta per amnistiar els líders del procés.
1: Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. La resolució acosta el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que la decisió suposa una desautorització al jutge.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boy, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.
1: El president Donald Trump ha dit en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
7: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent.
1: Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes, i a més, els comicis arriben en un moment de màxima tensió amb Espanya, arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de l'estiu.
0: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.
1: Unes localitats que s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i que ja es poden comprar als canals oficials. Recordem que els concerts són el mes que ve.
0: Bon dimecres i bon primer dia de tardor.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores del matí, com sempre, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia de nou.
8: Hola de nou.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui em dona el tram a tot arreu.
8: Sí, Tram es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Tram que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el Buscaraons d'Orient, titula El Periódico.
9: És, de fet, la foto comuna de la portada. El veiem a Tram tant en aquests tres diaris com com a l'Ara. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez. El titular d'Elsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU. Això acompanyat de tres fotogrames de la trobada entre tots dos.
8: L'altre gran tema del dia és l'amnistia. És el tema d'obertura del diari Ara, per exemple, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau puntualitza El País que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
9: I per acabar, també en portada, Jaume Collboni, amb foto inclosa que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra. Treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I avui una mica de varietat als editorials i articles d'opinió dels diaris.
9: El diari Ara titula l'amnistia sobre camí. Destaca que per la setmana del 5 al 9 d'octubre està assegurada l'aprovació de la sentència que obrirà les portes a l'aplicació total de l'amnistia a tots els líders del procés.
8: I assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez.
9: A El País hi trobem un article titulat Ceuta i Melilla són Espanya, escrit conjuntament pels presidents de les ciutats autònomes, Juan Jesús Vives i Juan José Imbroda.
8: Neguen que es parli de colonització o de devolució al Marroc i refusen que es qüestioni la sobirania espanyola per la crisi migratòria.
9: A El Mundo, un dia més, l'editorial és contra el president del govern espanyol, es titula l'estat captiu de Sánchez.
8: Assegura que Espanya és hostatge dels interessos, ja no del seu partit, sinó dels seus propis.
9: En l'àmbit internacional, la Vanguardia analitza el pacte entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units per reforçar la seguretat de l'illa Àrtica.
8: Diu que la lliçó d'aquest acord és que la diplomàcia de les aliances i el control dels recursos valen molt més que l'amenaça de l'annexió.
9: El periòdico en l'editorial fa una anàlisi de l'ONU que assegura que està desgastada.
8: Diu que l'estructura i l'activitat de l'organització obeeixen a un món que va deixar d'existir fa temps.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres.
0: I bon primer dia de tardor. Com sona. Repassa la premsa digital com cada matí. Qui se'n recordarà de les festes?
10: Doncs mira, la regidora de festes de Benicàssim, no perquè hagin sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora que estava entre uns barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim a Levante.
0: Qui ha viatjat de roses a Galícia?
10: Un valer, però el tema és que el van interceptar a Galícia més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els quatre tripulants d'aquesta embarcació i el presumpte líder de la xarxa que estava establert a comarques gironines. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: Què s'ha cremat?
10: Doncs l'urbanització de luxe de la Carola d'Ordino, Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Les imatges són
0: espectaculars, eh? Sí.
10: Tampoc ha calgut evacuar cap persona. Ha afectat, això sí, 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho veiem al punt avui.
0: Van a la baixa.
10: Les adopcions de gats i gossos. Van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe d'Affinity, que recull El País, detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat d'animal expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
0: Fent camí cap a 3:45 del matí, acompanyant-vos, com sempre, des dels matiners de Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, acompanyant-vos.

0: companys.
1: Sí, els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop ja s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions, per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Atenció. Les noves... Bueno, recordem que, de fet, va ser una bogeria,
0: sí, sí,
1: no?,
0: sí,
1: per aconseguir-les. Jo em vaig aconseguir així.
0: Jo sempre ho dic, que haguessin fet 10 estadis i 10 que els haguessin omplert, t'ho dic.
1: És així, sí, sí. I aquestes noves localitats, doncs, ja es poden comprar als canals oficials.
0: A veure, tranquil·litat, Catalunya, que ja veig a la gent avui intentant comprar aquestes darreres localitats pels concerts d'Oques Grasses. Hi ha hagut un fenomen amb la venda de les entrades d'Oques Grasses, que hi havia gent que n'ha comprat per cada dia o que ha tingut la sort d'anar-ne comprant. Demanaria a Catalunya una mica de solidaritat.
1: Sisplau.
0: Si ja hi vas un dia, permet que l'altra gent també pugui anar a veure i acomiadar-se de Montero i companyia. I, per cert, coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer, amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
1: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. Cada espai tindrà una identitat pròpia. D'aquesta manera, el Moll de la Fusta acollirà aquest dijous Emergency Exit, que és un espectacle fruit de l'aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, i que combinarà teatre sota la batuta de la Fura dels Baus amb música i recursos multimèdia. La peça plantejarà una clara reflexió ambiental. Això és el que explicava Anna Lleó, la cap del Departament de Festes de l'ICUP.
2: A través de tota aquesta part més artística volem donar de rellevància, doncs, aquesta emergència climàtica que està visquent el món, i per tant per nosaltres, doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor, doncs, en aquest sentit mediambiental.
1: I d'altra banda, Xangai, la ciutat convidada d'enguany, serà present amb un centenar d'artistes procedents tant de la ciutat asiàtica com de la comunitat xinesa resident a Catalunya. Al fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, fundada l'any 1951, oferirà una espectacular gala acrobàtica que combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. Tambors xinesos.
0: Marxem, en aquest cas, cap al Lliure de Gràcia.
1: Sí, perquè acull l'estrena de Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure en els orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres.
3: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per...
1: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte de l'Iran de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta d'Offenbach amb música en directe.
0: I per acabar, un apunt, tanca el Teatre Principal de València.
1: Ho fa per motius de seguretat i sense data de reobertura, perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals i, de fet, des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions per dijous.
0: Ja et tenim aquí. Avui...
1: Ja tornes d'aquí.
0: Ja no hi ha la Marta Viana, per tant ens hem de reorganitzar a Catalunya Ràdio. Arriba el moment de la dada, Maria. Marc Corado, bon dia, benvingut de nou, tercera vegada ja que et saludo, però avui ho faig ja per la porta grossa, perquè has de participar també a la dada, Maria. Maria, què m'expliques?
1: Avui Àngel Llaça és el protagonista.
0: Sí?
1: Vaig prometre que ahir li dedicaria la dada i així és. No sé si està despert, no el tens per aquí.
0: De moment no em diu res avui.
1: És igual.
0: No ho sé.
1: Sabem que avui, de fet, estrena la segona temporada del nou concurs. Sí, ja ho hem explicat.
0: Sí, n'hem parlat. Ah, sí que el tinc despert.
1: Ei,
0: vinga, anem-hi. Avui parlem d'un musical.
1: Sí. I allà vaig
0: a vendre... Home, però a veure, això l'Àngel s'ho sabrà. Però li has regalat la dada Maria de
1: Montaigne. Veurem, a veure
0: si... No m'agrada, això és favoritisme absolut.
1: A veure,
0: un moment. Preparat, a veure, l'Àngel preparat.
1: Vinga, de fet aquest és ell, no? Aquest
0: sí,
1: que sentim.
0: Sí. Si no em falla l'oïda... Què?
1: Ja sabeu que aquest musical ja és com tot un clàssic del Nadal.
0: Vinga, va, Maria.
1: Serà la tercera temporada que el fan. Per això, avui us pregunto...
0: La tens, la pregunta, o l'estàs buscant?
1: La tinc. La tinc al cap. Quin any es va publicar en català la novel·la El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry? Quin any en català?
0: Això l'Àngel ho sabrà. Deixem contestar primer l'Àngel, que ens guiarà molt bé. Àngel! Ell riu ara. A veure, Àngel.
1: S'ho sabrà o no?
0: Marc, Lara, Canalies.

0: A veure, quin any es va publicar en català, eh? Maria?
1: Sí, quin any es va publicar en català, la novel·la?
0: A veure, l'Àngel no està contestant ara, clar, ens ho deixa nosaltres. Perquè... No, jo crec que
1: no. No, sí, va,
0: l'Àngel és
1: l'Àngel.
0: Està
1: al llit allà, no crec.
0: Està escrivint, espereu-vos un moment. Pugem la musiqueta, atenció. Àngel Llàcer diu 1982. I jo dic...
2: Jo dic 87.
3: Marc. Ostres, és que anava anant també cap al 80 pocs. Doncs va...
0: Jo dic 80, jugarem, eh? Jo dic 80.
3: Doncs va, me'n vaig abans, que ho veig difícil, però baixa, direm 78.
0: Àngel Llàcer, 1982. Marc Jurado, 1978. Lara García, 1987. I jo dic 1980. T'imagines que Àngel Llàcer falla la dada Maria d'avui? Director, productor, artista, vedet contemporània. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
1: Marc Jurado!
3: Gràcies per no deixar-me dir que volia.
0: No m'ho diguis, ha fallat l'Àngel.
1: 1959. Apa, no ho hagués dit mai.
3: Tampoc.
1: Va ser l'editorial Estela l'encarregada d'aquesta publicació amb traducció de Joan Xancó. De fet, El petit príncep és el llibre de ficció traduït a més idiomes i dialectes. Més de 600. Si tenim en compte ficció i no ficció, el més traduït és la Bíblia, amb 700 traduccions.
0: L'Àngel diu, és que no en tinc ni idea. I m'acaba reblant el missatge amb un enorme joder.
1: Sempre diu joder.
0: Això sí, us convidem a anar a veure El petit príncep, que ja és un clàssic del Nadal a Barcelona. Ell em diu en català.
1: Sí.
0: Sí, sí, Àngel,
1: en català.
0: Sí, en català.
1: Busca-ho.
0: Un petonet,
1: sí.
0: Un petonet. Àngel, gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Per cert, parlant de musicals, en aquesta ocasió seguim parlant d'art perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel de Barcelona. Si teniu ganes de gaudir d'aquesta fantàstica obra, només cal que accelereu els vostres dits i comenceu a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio al 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega un altre fantàstic programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol, Roger, que ens heu preparat per avui.
4: Doncs mira, els dos protagonistes del dia tindrem a José María Macías, que és el magistrat del Constitucional que encarregat de redactar la sentència de l'amnistia. Ahir li van tombar la primera versió perquè no l'avalava i ara l'haurà de redactar en funció del recurs que va presentar Jordi Turull, que recordem afecta la resta. Després tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, Rosa María Soberana. Ahir va haver embolic perquè el partit va afirmar que s'havia equivocat en una votació en què defensava la llibertat d'expressió de Vox per dir-li assassí a Lluís Companys. El que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio és que potser han defensat que hi va haver un error i han retirat aquesta votació, però que anteriorment ja havien defensat Vox en aquesta qüestió. Després tindrem a Maixabel Lassa, la vídua d'un assassinat pareta que es va reunir amb l'assassí del seu marit a la presó. Ho farà amb Núria Ortín, que ha escrit un llibre sobre la realitat de les presons i històries de presos. La secció Joan, què em passa? Ja és tot un fenomen amb el Joan Soler Socarrats, la nostra secció de benestar. I a la secció de televisió i sèries, avui amb José Coronado. Home, mite de la televisió i dels anuncis de iogurts.
0: Quina meravella!
4: Fantàstic.
0: Doncs escolta'm, tot preparat perquè d'aquí 12 minuts clavats engegui el matí de Catalunya.
4: No en podem tenir 16 avui? No,
0: avui
4: ja ho tenim fet. Va,
0: gràcies, Maiol.
5: Cada tarda anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
6: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
7: Això 100%.
5: Fem memòria.
8: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
5: I si cal, ens posem romàntics.
9: Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
10: Sí.
11: Exclusiva.
12: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: 10 anys.
14: Els llums s'han apagat.
15: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
13: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
7: I ho farem amb un programa especial.
13: El dimarts 29 de setembre.
7: Amb els col·laboradors d'avui.
13: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
7: 10 anys d'esports.
13: 10 anys de ràdio.
7: 10 anys de Tot Costa.
12: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, Festa Grossa. Els matiners.
0: Mònica, molt bon dia.
11: Bon dia, matinet.
0: Com estàs, Mònica?
11: Molt bé. He tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no m'agraden escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
12: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I suposo que ja el tinc per aquí, l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
14: A punt, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, a les 2:05 hem entrat ja de ple a la tardor. No sé si aquí a la muntanya has notat d'alguna manera aquest canvi d'estació.
14: A veure, la veritat és que no es nota la sensació aquesta de tardor, aquella humitat que hi ha al bosc, allò que s'ensuma moltes vegades, no es nota aquest any, perquè evidentment doncs, hi ha molta sequera i no s'està percebent, a més no hi ha bolets, però sí que hi ha una cosa que està canviant i a vegades ens pot donar com la falsa sensació que arriba la tardor, i és que hi ha molts arbres que, degut a la sequera, degut a les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, estan perdent la fulla. Molts arbres, tipus, no sé, avellaners, cirerers, alguns bedolls. Com que ha fet tanta calor, la fulla se'ls ha secat, s'ha secat d'un color groc, i llavors tu a vegades vas a la muntanya aquests dies, puges i dius, ai, mira, ja comença a notar-se la flaire de tardor. No,
0: és mentira, no té res a veure, eh?
14: Les conseqüències de l'estiu, per un moment aquest canvi de fulla, el canvi de colors, es produeix cap a mitjans d'octubre, novembre, doncs bé, ara d'alguna manera falsa, diguéssim que ja el tenim, és l'única cosa que ens suma la tardor aquí a la muntanya, més enllà de la falta de llum.
0: I si més no preocupant, perquè en el moment que veiem ara els arbres secs, com estaves dient, no és una conseqüència de la tardor, sinó de la sequera que hem tingut aquest estiu. Per tant, preocupem-nos.
14: De la sequera i de la calorada, no?, que també estressa molt els arbres. Així que és el que passa,
0: passa
14: per aquí dalt.
0: Bon apunt, m'agrada. A veure si entre tots prenem consciència d'aquest canvi climàtic global. Mentrestant, quin temps ens espera per avui, Eloi?
14: Aquí de sol a tot arreu, un dia tranquil, un dia avui amb una temperatura potser un palet més moderada que ahir, avui quedaran entre els 30-31 graus, a gairebé tot arreu, potser les més altes 32-33 al sud i a les comarques de Ponent, i això continuarà així durant tota la setmana. Divendres segurament hi haurà un repunt de la temperatura, pujarà encara més, i a partir de la setmana que ve hi ha una mica de moviment, no ve un gran canvi, de moment no preveiem un gran canvi, però si algun front que vagi arribant, que la temperatura dilluns-dimarts es vagi posant al seu lloc, potser alguns ruixats, algunes pluges que arriben per l'oest de Catalunya, s'haurà d'anar seguint. És l'única esperança que tenim així d'una mica de moviment meteorològic.
0: Estarem pendents, com sempre, del temps i de tot el que ens expliques. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
14: Vinga, bona tarda.
0: Adéu.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: I el teatre. Que important que és regalar teatre a les persones que estimeu. De fet, molts de vosaltres ja sabeu que pràcticament és el regal perfecte. I és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat. Regalateatre.cat i feu feliç o feliços a les persones que estimeu. Des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre, evidentment. Tenim un val per dues persones per anar a veure la primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Saludo als matiners que a aquestes hores ja estan desperts. Començo per en Marc. Marc, bon dia.
15: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
0: Bon dia. Veig que estàs al cotxe. I cap on vas?
15: Cap on vaig? Bueno, soc de Barcelona de la Selva, estic ara a Santa Coloma Farners, repartint premsa, subscriptors, bars, ja porto estona donant voltes per aquí.
0: És una d'aquelles feines que t'implica sí o sí llevar-te aviat, Marc?
15: Si d'hora és 3:45, tu mateix. Jo soc d'aquelles persones que poso als carrers, saps?
0: Escolta'm, doncs... Digue'm.
15: A les 4 del matí jo estic recollint els diaris a Girona i som-hi, a repartir diaris.
0: Doncs escolta'm, tu poses els carrers per Girona i els poso per Barcelona. Per tant, ja ho tenim fet. Almenys el país el tenim salvaguardat.
15: El tenim bé.
0: Marc, gràcies per trucar. Tens el número 1.
15: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Pere, molt bon dia.
16: Hola, molt bon dia, què tal?
0: I tu des d'on ens truques, Pere?
16: Des d'Aiguafreda.
0: Des d'Aiguafreda. Quina temperatura tenim per Aiguafreda? Perquè queda una mica vac, el poble.
16: Sí, sí, sí, estem una mica fresquets. Mira, ahir estàvem a 14 a aquesta hora. Ara no ho sé perquè encara no he sortit al carrer, però fresca, fresca.
0: Has intentat treure el nas per veure si hem notat
16: sí, ara,
0: aquesta davallada?
16: Sí, treure els gossos, no t'amoïnis com ho miraré. Ho comprovaré.
0: Pere, i què fas d'espera aquestes hores del matí?
16: Re, doncs pues mira, preparant una mica les coses per anar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes, Pere?
16: Treballo a Barcelona. Doncs pues mira, dissenyo productes per col·leccionables i coses així.
0: Oh, quina feina més interessant.
16: Sí, sí, sí. Home, més variada, perquè sempre són coses diferents, però molt bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs, sí, Pere, nosaltres...
16: De tot i de res.
0: Nosaltres però... t'acompanyem en aquest primer tram del dia. Gràcies per trucar-nos. Tens el número 2.
16: Moltíssimes gràcies.
0: Records d'Aiguafreda, Pere.
16: Adéu.
0: Adéu, que vagi bé. I també en David. David, molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, David?
17: Jo des de Canet.
0: Des de Canet de Mar. Home, escolta'm, que fa un parell o dos de setmanes... Sempre hi ha festa a Canet de Mar, tu?
17: Sí, la festa... Ara toca la festa modernista.
0: La modernista, que la teniu ja, no? És properament.
17: És aquest cap de setmana.
0: Ah, ja la tenim aquest cap de setmana?
17: Sí,
0: però jo crec que
17: divendres
0: fa...
17: a diumenge.
0: Dos caps de setmana va haver-hi el correfoc infantil, també concerts, escolta'm, sí. No pareu.
17: Fem la festa major de Sant Pere i l'allarguem tot l'estiu.
0: Vosaltres sí que en sabeu. Doncs escolta'm, a veure si tenim sort i te'n vas al teatre. David, tens el número 3.
17: Moltes gràcies, matiner.
0: Una abraçada, que vagi bé.
17: Adéu.
0: Adéu. Home, ja és de la casa. Guim, molt bon dia.
18: Bon dia.
0: Perdoneu-me la castellanada, que la, per, bon la, sigue, la persigue, la consigue, no es diu?
18: Sí, això diuen.
0: Has dormit bé, Guim,
18: molt
0: o no?
18: Bé, molt bé. Molt bé, cada dia millor, ja pensant, a veure demà si puc tornar a trucar. Sí, sí.
0: Doncs escolta'm, ja saps que la mà innocent, que és Ricard Ostrell, té l'última paraula, el tinc a un altre estudi, per tant, ell és el que mana en tot això.
18: Molt bé.
0: Número 4, Guim, una abraçada.
18: Bé,
0: que vagi bé. Hi ha moltes cançons optimistes en aquesta vida, segurament aquesta és una d'elles. Carly Rae Jepsen, això és Call Me Maybe.

0: música optimista per celebrar que avui a les 2 de la matinada i 5 minuts hem arribat a la tardor. Per tant, ho hem intentat celebrar de la millor de les maneres als matiners de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'has de ser, com sempre, la mà innocent que convida els oients a veure teatre, en aquest cas al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona.
1: Entre l'1 i el 2, triaré el 4.
0: El pobre Guim estarà molt content que porta insistint.
1: Per això ho faig.
0: Que bo que ets, que bo que ets. M'agrada, m'agrada.
1: Però doncs votaria l'1 al 2, eh?
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Com que ho ha trucat molt el Guim, doncs vinga, el 4.
0: Ja és solidària. Escolta'm, avui interessant escoltar el magistrat José María Macías, també.
1: Bueno.
0: No?
1: Veurem.
0: A veure què ens explica.
1: El que és interessant avui és a les 10 que tenim Maixabel, que va ser víctima d'ETA i amb qui tinc moltíssimes ganes de conversar i d'abraçar. Ahir vaig poder conèixer-la, que no la coneixia.
0: Sí.
1: I tinc moltes ganes de poder tenir aquesta conversa amb ella.
0: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb el...
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2 i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà-Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturada de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i el Papiol a la Barberà i a Mollet en sentit nord. També hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa Badia de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentina Antona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, problemes de trànsit a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, també ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, desperta la tardor, però només com a postureig.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta. Però, en general, aquest matí, de seguida, la temperatura s'anirà espavilant a mig matí, ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i, en algun cas, bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda. Per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i, ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran a estar entre els 28 i 32 graus. Per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums, a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
5: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
6: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i 2 pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge. I, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública, i això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
9: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
8: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fan al marc de la setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
10: El que pretén és doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
11: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta. No? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació i informació.
1: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara la Mont Carvajal.
12: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
13: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
12: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
14: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
15: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit de moment és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos se'l van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils, 3 de les infraccions presents en la majoria d'accidents de trànsit. L'Hospitalet de Llobregat ha limitat els horaris de les botigues 24 hores. A partir d'ara, els establiments de venda d'alimentació de fins a 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. L'Ajuntament pretén així fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. En té més detalls la Maria Samblàs, de Televisió de l'Hospitalet.
16: Aquesta limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, així com les incidències vinculades precisament al consum d'alcohol a la via pública. També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
17: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
16: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens hem de centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: Les Supercopes de Waterpolo es decidiran a Sabadell i Mataró. La masculina es disputarà a Can Llong el 14 d'octubre i enfrontarà l'equip bellesà i el Barceloneta. La categoria femenina, per altra banda, es decidirà a la capital del Maresme i enfrontarà el conjunt local i el Sant Andreu. Ens amplia la informació des de TV Mataró, en Josep Maria Espà.
3: El dilluns 12 d'octubre, Mataró acollirà la final de la Supercopa d'Espanya, un duel que enfrontarà el campió de Lliga, l'Assolim Centre Natació Mataró, amb el campió de la darrera edició de la Copa de la Reina, el Club Natació Sant Andreu. L'equip barceloní, però, ha canviat bona part de la seva plantilla respecte de la temporada passada. 12 de les 14 jugadores han marxat, així com també l'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva 4ª Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits als anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5 gols a 10.
0: És una de les notícies que us destacàvem en els titulars. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
5: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
4: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: Poques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les 4 actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: és que...
1: Urà és, probablement, el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. De seguida anirem fins a les portes de la cambra per parlar-ne a mitja hora escassa per l'inici de la sessió. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en xarxa sobre aquesta qüestió.
4: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
3: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. Encara sobre Rodalies, la circulació de la R3 es troba tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric, segons informa Adif. Renfe ha establert el servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable entre Badalona i el Clot. Aquesta incidència provoca retards a la línia. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És una notícia que us estem destacant, una notícia d'última hora. Una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són prou una setantena les persones que han hagut de ser ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. Això és a la planta baixa de la mateixa residència. Volem saber quina és l'última hora d'aquest incident que ha causat finalment un mort. Volem parlar amb Jan Santaló. Ell és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès. Alcalde, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Helena. Bon dia a tothom.
1: Quina és l'última hora d'aquest incendi, alcalde?
2: Bé, l'última hora, es fa difícil donar tots els detalls en un moment tan catastròfic i tan dur per tothom. En tot cas, dir-vos que l'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
1: No sé si heu pogut identificar la víctima mortal, si tenia també una patologia prèvia, una mica què hauria passat en aquest cas concret.
2: Sí, bé, el relat que d'alguna manera coincideixen totes les autoritats competents, el Servei d'Emergències Mèdiques, Bombers i la Conselleria, perquè aquest és un centre que és titularitat de la Generalitat i el gestiona la Fundació Vall Paradís. Sembla que totes parts coincideixen que el foc s'ha originat, com molt bé heu dit, a una de les habitacions, i el detonant de la situació tan i tan delicada ha estat sobretot també la vulnerabilitat de molts dels residents que han estat especialment doncs, afectats per aquesta inhalació de fum. Això ha fet doncs, que el número de persones que necessitaven assistència mèdica considerable ha augmentat molt ràpidament. I més enllà d'això, òbviament, les causes s'estan investigant. La tasca principal, també policia local, protecció civil de l'Ametlla ha estat doncs, d'atendre aquestes persones, també les familiars que tenien moltes preguntes, i de poder garantir doncs, que hi havia altres espais amb dignitat no?, que podien passar l'estona fins que no es pugui recuperar la normalitat.
1: Alcalde, vostè parlava de la nota positiva, de la bona recuperació dels altres ferits. Entenc, per tant, que no estem per la vida de cap d'ells, si més no d'aquests 13, que potser eren els que també haurien necessitat un ingrés hospitalari.
2: Sí, a l'última hora, com bé deies, és que l'evolució és molt favorable i de tots aquests ingressats en quedaria un en estat greu, amb un pronòstic almenys ara favorable, però també hem de tenir tots i totes molt clar que es tracta de persones especialment vulnerables i que, per tant, els pronòstics són incerts, si bé l'última hora ens fa pensar que aquestes persones haurien de tenir una evolució positiva.
1: Com està ara mateix la residència? Hi ha una afectació que impossibilita el seu normal desenvolupament, la seva normal activitat. I què passa, alcalde, perdoni, i què passa amb la resta de residents que no han tingut afectació en principi?
2: Bé, doncs els explico. Aquest és un edifici que no és nou, però tampoc té molts anys, crec que és dels anys 90, i tot el que fa referència, em comentava la conselleria i la gestora del centre, la sectorització, el tallafocs, tot ha funcionat bé, no hi ha un risc estructural de l'edifici, per tant, tots els cossos estan coincidint en que més enllà de la planta afectada i les superiors, perquè és on s'ha dirigit aquest fum, la resta de l'edifici està en un estat correcte. De fet, fins i tot, més enllà dels passadissos per on han passat els serveis d'emergència, m'atreviria a dir de normalitat. Sé que pot cridar l'atenció, però és un edifici gran, de fet, ample, d'alguna manera que hi ha moltes zones clarament diferenciades, i, per tant, si bé el dia a dia serà difícil normalitzar-ho, també aquí hi ha una qüestió emocional molt latent, podem dir que hem pogut habilitar prou àmbits a l'entorn com perquè el dia a dia es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, la planta cremada, que és la primera, i la superior, sí que són del tot inutilitzables fins que no es facin les reparacions pertinents.
1: Entenc la darrera pregunta ja, alcalde, que hi hauran d'haver-hi reallotjaments o les famílies en aquest sentit poden estar tranquil·les?
2: Sí, de fet jo una de les primeres preocupacions quan ens vam dirigir doncs, a la gestora era doncs, si necessitem qualsevol tipus de reallotjament, sobretot perquè com a ajuntament doncs, volem i hem d'ajudar, però no és el mateix, no? Estarem d'acord doncs, reallotjar persones que han tingut algun ensurt a casa seva, que no pas persones que necessiten una vigilància i una supervisió periòdica. No? En aquest sentit, es van dirigir dues dotacions de la Conselleria d'Afers Socials i de Drets Socials i han garantit doncs, que en el mateix edifici aquestes persones s'hi podran quedar com a mínim les primeres hores i després, si fés falta més a llarga durada, ser traslladades ho serien. Però a l'última hora, les famílies, aquella atenció que necessitin, que es poden dirigir a qui faci falta que els donem un cop de mà, és que les persones doncs, continuen en perfectes condicions a l'edifici, òbviament a la part que no ha estat afectada.
1: Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, un ensurt aquesta matinada. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, doncs, i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia. Adéu-siau.
1: Doncs, pendents d'aquesta última hora, també us expliquem que un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després d'una explosió també que s'ha produït d'un dipòsit de gas en un hotel, en aquest cas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, i que també hem conegut al llarg d'aquest matí. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. I també us expliquem que Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana situada a uns 12 minuts a peu. Tot

0: la incidència.
1: Serà també, sens dubte, una de les notícies del dia, i és que d'aquí a escassament 20 minuts, a les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura hagin reclamat també les seves explicacions públiques. Anem, doncs, fins al Parlament, on hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Mont Carvajal. Molt bon dia, Mont. Explica'ns què es preveu avui al Parlament.
2: Bon dia, doncs així és. El president Illa compareixerà a petició pròpia, però després que li ho demanessin els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, i també Junts, Vox i la CUP. Li reclamen, volen saber, li reclamen explicacions sobre el fiasco de les proves PISA del 2025. Recordem que són unes proves que es fan a nivell internacional per saber el grau de coneixement dels alumnes de 15 anys, però tenen unes normes, i és que poden no haver-les de fer aquells alumnes amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals, o amb molt poc coneixement de la llengua. Això es fa perquè el nivell de tot el grup no baixi en excés. Però la OCDE recomana que com a màxim se n'excloguin el 5% d'alumnes d'aquestes característiques. I Catalunya va excloure'n el 23,2%, és a dir, 4 vegades més. I, esclar, va quedar eliminades. Les proves no van tenir validesa i Catalunya va quedar fora d'aquestes proves. La conseqüència és que Catalunya no tindrà manera de comparar els resultats dels seus alumnes amb els dels altres països fins al 2029. Aquestes proves es van fer al maig del 2025, però aquest fet es va conèixer aquest juliol. La consellera del RAM, Esther Niubó, ho va qualificar d'incidència. Això va causar molta alarma i rebombori, i després de l'estiu es va cessar la secretària general i es va obrir expedient a tres dels treballadors. La compareixença arriba al mig del debat sobre un debat general de què fer amb l'educació, de repensar-la de dalt a baix, més enllà de les legislatures, volem dir. I per això el president ha convocat demà passat els partits a Palau per començar-ne a parlar. Això serà divendres, però de moment, ara com dèieu, a les 9 comença el president Illa a donar explicacions sobre les proves PISA. Segons la consellera i portaveu del govern ahir, va dir que sense treure ni un gram de la gravetat, va dir, defensaria la gestió feta per Niubó i per tot el govern. Avui Illa no té límit de temps. En la seva intervenció, els grups tindran en un inici 15 minuts per cadascú, després ella pot replicar, però tampoc no s'allargarà massa perquè el president té un altre acte a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mont Carvajal. Una sessió ben segur que serà moguda i controvertida i de la qual segurament en tindrem un resum exhaustiu demà de tu mateixa. Gràcies, companys, que vagi molt bé. I el govern regularà en aquest context l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
3: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
4: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
3: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: Canviem radicalment de tema i abans dels esports afegim que diverses entitats

0: Els ecologistes reclamen que es defineixin les limitacions d'afluència i d'usos concrets del futur Parc Natural de Prades presentat pel govern i ja es mobilitzen aquestes entitats per dir-hi la seva. A més, reclamen recuperar les 43.700 hectàrees previstes inicialment. És una crònica de TAC12.
1: El Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de ser una realitat aquesta tardor, però abans de ser declarat amb aquest règim de protecció, queda superar el tràmit de les al·legacions. En aquest sentit, les entitats ecologistes han presentat un seguit d'esmenes a l'actual projecte presentat per la Generalitat. Les principals reclamacions són recuperar l'extensió inicial de 43.700 hectàrees, reduir la xifra de membres en l'òrgan de gestió i clarificar els usos i les activitats.
2: Farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre del Parc Natural. Aquesta part del territori, que penso que és majoritària, vol un Parc Natural de primera, que no surti retallat, que no surti coix i que surtin totes les eines necessàries per conservar aquest territori, preservar-lo.
1: Demanen que la nova normativa limiti més clarament què es podrà fer, l'afluència i que es doti de recursos per controlar-ho.
0: Temps pels esports, és temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: El Barça que comença la defensa de la Champions femenina, avui mateix, eh?
3: Sí, sí, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, un partit que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana ha jugat les últimes 6 finals de forma consecutiva i n'ha guanyat 4, per tant el repte passa per mantenir aquest domini a la màxima competició europea, tot i haver perdut peces claus, com ara Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i també Quica Nazaret, mentre que recuperen Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
4: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
3: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindrà aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe explica per què creu que se'l mereix.
5: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
3: A Primera Federació, l'Europa ha presentat Luis Blanco com a nou entrenador del primer equip. El tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a Segona Federació la temporada passada. Té també experiència al filial de l'Espanyol. Agafa l'equip en zona de descens després que els graciencs només hagin sumat un punt dels 12 possibles amb Josep Maria Jané a la banqueta. Blanco explica per on passa la millora de l'equip.
6: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que amb, bueno, aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
3: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega de Televisió de Girona.
7: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercero lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per enfrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
8: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, a intentar, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
7: Així doncs, l'Esparta Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
3: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge, també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que ha aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verdinegres buscaran la segona victòria al campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com hi arriben.
9: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
3: Doncs aquests dos partits, a les 6 i a 8:45 a Reus. Demà t'explico qui ha guanyat.
0: Molt bé, gràcies, Cristina. Fins demà.
3: Fins demà.
0: I ara us apuntem una notícia que era destacada en l'àmbit de la cultura, i és que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han posat al descobert les petjades, 8 petjades en concret, fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleolític, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho amplia la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
10: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
11: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
10: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era la vora d'un llarg interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: Doncs reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. Com us estem explicant, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a aquest punt s'hi ha traslladat la Clara Armengol, de BOTV. Bon dia, Clara.
12: Bon dia, Helena.
0: Quina és la situació ara mateix a les portes d'aquesta residència? Quina és la fotografia que ens pots descriure?
12: Ara aquí mateix, a la carretera de Llerona, a l'exterior de la residència, podem dir que hi ha calma. De tant en tant estan arribant familiars de les persones que estan ingressades aquí, arriben a poc, entren i tornen a sortir al cap d'una estona. El personal de la residència que està en actiu està dintre, no hi hem pogut parlar, no hi hem pogut entrar. Per tant, en aquest equipament que es troba just entre l'Ametlla i Llerona hi ha una certa calma. Com heu anat explicant, al llarg del matí hi ha hagut un incendi que es va declarar doncs, aquesta passada nit, i la conseqüència més greu és aquesta persona que ha mort i després les 13 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital per estar en observació. És un centre força conegut a la comarca del Vallès Oriental, és un espai sociosanitari, havia sigut un lloc de pal·liatius i actualment, a part de les persones que hi viuen, també hi ha persones que ja estan temporalment per recuperar-se d'alguna malaltia. I com diem, està a la carretera de Llerona, just entre l'Ametlla del Vallès i les Franqueses, i és un lloc on és molt fàcil de veure per la carretera. Aquí davant, a la façana, diguéssim, de davant, no es veu fum ni es veu en negre a conseqüència de l'incendi perquè es pot veure a la façana que hi ha a l'altra part de darrere. Però en aquests moments, quan quasi són les 9 del matí, doncs, l'ambient aquí fora d'aquest sociosanitari, d'aquesta residència de l'Ametlla del Vallès, és d'una certa calma, d'una certa tranquil·litat, d'una calma tensa, òbviament.
0: Gràcies, Clara Armengol, companys de BOTV. Ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, per aquesta última hora, ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, doncs, de l'Ametlla, que no es tem per la vida de ningú més, que s'està atenent a les altres persones, però és cert, segurament, que hi ha nervis entre els familiars per si hi ha la possibilitat al llarg del dia de que s'hagin de reallotjar. Gràcies per l'atenció dispensada. Aquesta és l'última hora. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al posat les piles, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem, tercera jornada d'aquesta nova temporada radiofònica en 2026-2027, 17a temporada del posat les piles. I què? Què és el que farem? Doncs us ho comentem. Primer de tot, tindrem el tastet informatiu que ens oferirà el nostre company Joel Gascón. També us parlarem de la caminada nocturna a Gallecs, la 24ena, en aquest cas, que organitza el Club Muntanyenc Mollet. Parlarem amb la presidenta de l'entitat. És una de les clàssiques, aquesta de la nocturna a Gallecs. A veure com estan les inscripcions. Després també tindrem alumnat de l'escola Nou Clavé, que just han fet el canvi, no?, de primer d'ESO, concretament han passat de primària a secundària, i llavors doncs volem saber-ne com viuen aquest canvi, no?, que suposa, doncs, allò, més responsabilitat, segurament més hores d'estudi, a veure què ens expliquen. I després també tindrem l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades i que avui dedicarem a parlar de la inclusió educativa. Sentim molt a parlar, no?, del tema de la inclusió, però què significa realment i quins són els recursos que s'haurien d'aportar per fer efectiva aquesta inclusió. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Per cert, que aquesta matinada hem entrat ja a la tardor astronòmica, tot i que les temperatures continuen sent elevades. Després en parlarem de la previsió del temps que ens aproparà en Lluís Mipérez, però anem a comentar altres informacions destacades que trobareu després a l'informatiu Mollet al dia. Ens les acosta el nostre company Joel Gascón. Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem?
1: Doncs precisament parlaves de tardor i tot just ahir es va presentar el programa Tardor Jove, que omple d'activitats, tallers i xerrades a la nostra ciutat fins a finals d'any, dedicades, en aquest cas, als joves de Mollet, unes propostes que estan pensades també per totes les edats i gustos, i es realitzen tallers de creació escènica, il·lustració, estampació botànica, informàtica en anglès, o fins i tot xerrades centrades en l'àmbit laboral i l'emancipació. Una de les principals novetats serà per Halloween i la castanyada, amb una nova iniciativa que neix des del Punt Jove. Marina Escribano, regidora de Joventut, ha explicat que enguany deixen enrere el tradicional túnel del terror i que aquest evoluciona en un curtmetratge immersiu, on el públic viurà una experiència terrorífica i plena d'ensurts. Un primer passi que serà el divendres 30 d'octubre a la Sala Fiveller i el segon el divendres 6 de novembre al Centre Cívic Vera.
2: I també una activitat destacada, que sabeu que sempre estem organitzant el túnel del terror. L'any passat ja va fer un salt qualitatiu amb aquestes professionals de Mollet que ens van ajudar amb tot el que era l'escenografia, amb tot el que era la interpretació. I aquest any li donem encara una volta més, i el que proposem per la ciutat és un curtmetratge. Un curtmetratge de terror que s'estrenarà a la Sala Fiveller. Per tant, sortim de l'era, però que també es farà aquí l'era, perquè també l'espai familiar pugui venir, perquè el públic que li agrada veure-ho a l'era pugui venir aquí.
1: Una programació de tardor jove que també està marcada pel calendari, i és que es faran activitats que se sumaran a tot allò que passa a la ciutat. Per exemple, un recital poètic entorn del 25 de novembre, que és el Dia Mundial per l'Erradicació de la Violència vers les Dones. També en destaca, per aquesta estació de l'any, de la tardor, la col·laboració amb el Museu Avelló. Dissabte 24 tindrà lloc un club de lectura titulat A les Muses, una proposta per llegir, conversar i gaudir de l'art. I és que la proposta al Mollet Art 2026, una exposició dedicada a la creació contemporània i als artistes emergents. Més enllà de les noves propostes, també hi ha activitats que es consoliden per segon any, com el Talent Mollet, un concurs per mostrar el talent artístic molletà, o el torneig del Futbol Sala Jove Solidari.
0: Molt bé, de fet, la setmana vinent tindrem a la regidoria de Joventut aquí present als estudis de Ràdio Mollet per explicar això, doncs, la resposta que té aquesta proposta, que ahir es feia pública als mitjans de comunicació, i que m'imagino que ja els joves que tinguin interès poden començar a fer inscripció en aquelles tallers o activitats que siguin del seu interès. Més coses, Joel.
1: Doncs que Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana a Catalunya, es trobava ahir dimarts amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès, juntament amb una delegació formada, entre d'altres, per Oriol López, secretari general d'Adjunt i també d'aquí de Mollet, i Sergi Suárez, el candidat a l'alcaldia per Esquerra Mollet, que es van desplaçar fins a Santa Maria de Martorelles per reunir-se amb l'associació i intercanviar opinions sobre el sector industrial català i el moment econòmic actual. Oriol Junqueras afirmava que el programa d'Esquerra ja contempla demandes del sector industrial, com per exemple rebaixar el cost de la tarifa elèctrica o millorar les infraestructures, en particular les ferroviàries i l'AP7. En aquest sentit, una visita que ja podem dir que pot venir, en aquest cas, precedida per aquestes eleccions municipals, i en referència a això, Oriol Junqueras es mostrava convençut del fet que Sergi Suárez serà el futur alcalde de Mollet.
3: Bueno, nosaltres vivim abocats en els nostres pobles, a les nostres ciutats, als nostres municipis, i el més important del món per nosaltres, doncs, són els nostres candidats, en aquest cas, doncs, el Sergi, que estem convençuts que pot ser i que serà el proper alcalde de Mollet.
1: Així que Esquerra Republicana tanca la jornada a Mollet, doncs, amb el compromís de continuar mantenint el contacte amb el teixit industrial i també associatiu de la ciutat. Una agenda de reunions que, de cara als pròxims mesos, com dèiem, segur que no serà el primer cop que Oriol Junqueras vingui aquí a Mollet, perquè estarà marcada per aquesta proximitat a les eleccions. Però, de moment, un dels primers actes i acostaments, en aquest cas, del president d'un partit, donant també recolzament, doncs, a un candidat a l'alcaldia, que, de moment, crec que només sabem que serà en Sergi Suárez.
0: Sabem coses, però no públiques. Ho deixem anar aquí. En tot cas, sí que és veritat que ahir, després, més enllà dels industrials, es trobaven representants de diferents entitats i persones vinculades a la ciutat de Mollet del Vallès, perquè la trobada després es va traslladar, va ser a Martorelles, però després es va traslladar fins aquí, fins a casa nostra. Molt bé, Joel, doncs seguirem a l'informatiu, no? A veure què més ens expliques.
1: Exacte,
0: a la una.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, deia jo que havia començat la tardor astronòmica, la meteorològica començava el passat dia 1 de setembre, tot i que no es nota gaire. A veure què ens explica en Luismi Pérez per la previsió del temps de la meteorològica, no?, pel dia d'avui. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia, un dimecres i ja la primera jornada de la tardor, que ve amb trets encara d'estiu. Si fa no fa com ahir, per tant, una situació de pocs núvols, absència de pluja total i absoluta, i els únics núvols que es veuran serà cap a les comarques de Tarragona aquest matí, i la temperatura que aquesta tarda tornarà a festejar amb els 30, 32, 33 graus. En molts casos on més pujarà aquesta temperatura serà sobretot al sud de Lleida, cap a la Plana, i també a la Ribera d'Ebre, tot plegat amb un dia, com dèiem, molt calmat. N'estem pendents a la xarxa. Això és una...

0: Avui en el Posa't les Piles hem convidat el Club Muntanyenc perquè organitzen una de les clàssiques. Jo començava dient que avui havia arribat la tardor aquesta matinada i ells sempre pel mes de setembre, en coincidència jo crec amb la lluna plena, sempre miren que coincideixi, si és viable, si és possible, doncs organitzen la caminada nocturna a Gallecs. Poca broma, perquè són 24 edicions ja les que porten realitzant. Tenim la presidenta de l'entitat, la Mercè Cervera. Benvinguda, Mercè.
1: Gràcies, bon dia.
0: Molt bon dia. També tenim el Josep Soler, que està mirant a veure quants inscrits tenim a la caminada. És una de les clàssiques i que arrossega moltíssima gent. Sempre arribeu allà un miler o més de persones.
2: Exactament. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Exactament. Normalment, l'any passat vam arribar a 1.100. Aquest any l'objectiu també és el mateix. Ahir anàvem més o menys a uns 50 o 60 persones per sota de l'1 habitual amb aquestes dades, però esperem que la gent respongui a última hora, com sempre. Aquest any tenim bon temps, de moment,
0: sí,
2: es diuen.
0: Sí, sí, que és veritat que jo comentava el tema de la lluna, però a vegades també hi ha hagut pluja i això, doncs, és un problema.
2: Ens afecta.
0: Sí. Jo deia això del miler que plega molta gent, però un dels problemes que sempre poseu a sobre la taula, no sé si això s'ha anat reduint, Mercè, el tema d'aquelles persones que no s'inscriuen, però que el dia de la caminada diuen, ah, doncs mira, m'hi apropo, no? I llavors, clar, vosaltres organitzeu, no? I, però segurament si en lloc de 1.100, com comentava el Josep, doncs acabeu sent 1.500, això et descontrola, no?
1: Jo crec que més, no? Inclús.
2: Sí, sí, no.
1: Perquè alguna vegada s'ha comptat.
0: Una vegada crec que 2.000 vau arribar, sí, no?
2: Com a inscrits vam arribar a 2.000 i poquet. Després, llavors, a partir de llavors, va començar a baixar el tema una mica, però... Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per lliure. Que no acaben tot el recorregut, que no el faran tot, però passen en aquell moment en aquest punt de control que tenim nosaltres. Alguns després es queden allà a l'ermita de Gallecs, aprofitant que bueno, hi ha els llums encesos, la gent fa allà la seu berenar o sopar o xirinola i marxaran quan vulguin, no?
0: Clar, perquè vosaltres no podeu dir, escolta'm, això és una activitat que organitzem nosaltres, no podeu
1: allò. Caminar és lliure.
0: És lliure, clar.
2: És lliure, no podem posar portes al camp. Ja els hi posem una mica de tanques perquè entrin a buscar l'aigua, entrin a buscar les coses que en els llocs de pas, no? Però, en principi, no podem fer res, això. Se n'aprofiten? Bueno, doncs benvingut. Això animarà que hi ha gent que l'any passat ho han fet, o un any enrere, ho han fet per lliure, i d'altres dius, ostres, la xirinola m'agrada, no? Vull dir, o la participar a l'entrepà,
1: o
2: l'obsequi,
1: no?
2: Sí. Una sèrie de coses, vull dir, va... hi ha famílies que dius, va, comprem el dos tiquets i n'hi van quatre després. És que no podem evitar-ho, això.
0: Vale, de fet, allò que comentàveu, la festa, més enllà de que quan més serem, més riurem, doncs és veritat que en acabar, no? Hi ha la botifarrada, hi ha ballaruca, vull dir que, que vosaltres també ho viviu com una activitat més que esportiva, com molt ciutadana, no?
1: Exacte.
0: Allò de, molt social, com una activitat social.
2: És intentar, bueno, que la gent del poble participi i tot això, no?
0: Dies, Mercè. Tu, Mercè, has participat força en aquesta, en la nocturna?
1: Sí, moltes.
0: Moltes.
1: Que en vaig fer moltes, abans de participar.
0: A més, m'imagino que també és com molt familiar, que deus veure, jo comentava ara el Josep, igual s'inscriuen dos i venen quatre, no?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Que igual veus també gent amb cotxet,
1: sí,
0: es pot anar,
1: sí,
0: es pot fer, és accessible.
1: Sí, avui m'ho preguntaven i jo crec que, a part de la pujada del bosc, no
2: el
1: crec que
2: pista,
1: la resta és pista
2: sí,
1: molt senzilla. Clar. Està bé de... Avui, per exemple, bueno, he anat a caminar.
0: Sí, sí, sí.
1: Està una mica tova, perquè encara conserva una mica d'humitat i bé, està bé. Jo crec que pels cotxets, perfecte.
0: Sí, sí. 11 quilòmetres, poca broma, eh? Està allò com una caminada, allò...
2: Pels del club, on
1: sí, això és fort.
2: No és res, això no.
1: És que,
2: ells ho fan cada dia, dia per sí dia. No.
1: Clar, però... és que pensa que del centre del poble fins a Can Borrell ja hi ha un quilòmetre i escaig, eh? O sigui que ja són tres, quasi bé, que els has de descomptar del recorregut, sí, que, sí, sí, que sí, és sí. de gallecs, gallecs.
0: Sortiu, com deia la Mercè, del centre, hi ha tot un recorregut, no? Ja com sí. És circular, no?
2: Sí, sí, sí.
0: No som cercle, però vaja.
2: No. Sortim des del Parc de les Pruneres, vull dir, d'allà, agafarem la Rambla, sobre la Rambla, i doncs pujarem tota Rambla Nova fins aquí al Can Borrell.
0: I de Can Borrell... perquè aquí a Can Borrell teniu obsequis. Que si la farmàcia, que si...
2: A la tornada. Al damunt no els fem anar carregats, Que portin la llinterna o frontal.
0: Això, ja anem a recomanar. És veritat això que comentaven, que ara a primera hora del matí comentàvem amb la Mercè, ja és molt fosc, però és veritat que ara, a partir de les 8 del vespre, les sortides a les 8, ja comença també a fer-se fosc, sí, no? Llavors, recomanació frontal...
1: Tot i que hi haurà la lluna plena, però...
2: és millor més que res pels caminets. Estan bé les pistes, però tot i així, vull dir, sempre hi ha doncs, una pedra de més o un xergall, però bueno, es pot portar la llinterna. Havent-hi tanta gent, el que passa que encara amb moltes llinternes la gent va badant, perquè parlen, van parlant i mirant al costat i, doncs no miren al terra. Però bueno, en principi la cosa està així. Pot funcionar la mar de bé. Pugem d'aquí de Can Borrell, anem cap a l'esquerra, es fa cap al camí dels bandolers, es baixa un altre cop, després cap als horts, es passa tota la Verneda, s'arriba a l'ermita, i en fi, després ja es dona tota la volta.
1: Com a recomanació,
0: sí.
1: A veure, sempre ho diem, i em sembla que ho hem posat també, que portin aigua, oi? Però nosaltres en donem.
2: Sí,
1: a veure,
2: sí.
1: Ja ho dic perquè una cosa que no serà immediata, però amb els anys s'hauria d'anar reduint l'impacte de la botella de plàstic.
2: Ja.
1: És difícil, ja ho sé, Josep.
2: És difícil,
0: Mercè, tu havies comentat que ara vosaltres el que fèieu era omplir, no? És a dir, que...
1: Sí, això ho vam fer a la marxa...
2: A la marxa nòrdica i a la serralada. Sí. Teníem llocs...
1: Però la nocturna és difícil, clar.
2: És difícil, el que passa que els hi hem regalat gots, però clar, ningú porta un got a sobre.
1: Sí.
2: Per molt que ho diguis, la gent no el portarà. Hi ha tota classe de gots, de plàstic, amb nansa, amb corretja...
0: Abans de sortir hauríeu de posar, si t'has oblidat, compra un got.
1: Però... un tenderet de...
0: de gots, d'aquests reutilitzables, del muntanyet, no?
2: Sí. Però bueno, costa. La serralada, que ja és més gent que sap que quan vas a la muntanya ja t'has de portar moltes coses d'aquestes, no el porten. I nosaltres ja tenim l'aigua a granel, vull dir, per omplir la cantimplora, per el que sigui, no? Però
0: és cert el que comentava la Mercè, que portin aigua, perquè és veritat que estem a la tardor, però que fa calor. I vull dir que és necessari hidratar-se.
1: Exacte, ho comporta.
0: Digues.
1: Vull dir una cosa. Com a novetat, aquest any, el cartell... hem inclòs el segell de 150 anys de l'excursionisme català.
0: No sé si ho heu vist. Jo sí, ho he vist.
1: Això és una iniciativa del SEC, del Centre Excursionista de Catalunya, que va néixer el 1876 i coincideix amb això, amb aquest, amb el naixement de l'excursionisme català. Llavors, ells faran una sèrie d'actes i activitats per commemorar-ho, i ho van transmetre a través de la FEC i de la Vegueria per veure si els clubs ens hi volíem adherir, no? Nosaltres vam pensar primer en la serralada, però ja no vam ser
2: ja no
1: a temps.
2: Ells no, era molt just. No, eren ells que no tenien encara les coses preparades.
1: Exacte. I al final ho hem acabat posant aquí, a la caminada nocturna de Gallecs. Molt millor, perquè és molt multitudinària, molt arrelada al club i al poble, no? I consisteix en caminar, en conèixer el territori i en fer-ho plegats, que això és l'esperit de l'excursionisme, en definitiva. O sigui,
0: està bé que ho hagi explicat la Mercè, perquè jo per xarxes ho he vist, això, no?, que posàveu, i he pensat, dic, escolta'm, han fet 150 anys, no pot ser, si no era tant que havíem fet 75, i ara 150 de cop i volta, no el temps passa molt ràpid, però tant, no. Molt bé, llavors, ho heu fet ara a la caminada, i el que queda de curs, si feu alguna activitat més, també ho incorporareu?
1: Sí, perquè teòricament ells comencen, penso, les activitats del novembre. No? Sí, llavors serà de novembre a novembre.
2: Exactament.
1: Llavors podria ser que ho tornéssim a posar a la serralada, la marxa nòrdica...
2: Aquest logo posarem nosaltres a totes les activitats que fem, així multitudinàries. Commemorant aquest tema.
0: Dèieu que conteu que arribareu al 1.100, com l'any passat, que ara porteu allà unes 800, no?, persones.
2: Sí. Hi ha 799.
0: Vaja.
1: T'està apuntant algú ara, en aquest moment.
0: Molt bé.
2: Segur.
0: Sobretot, m'imagino, inscripcions per internet, tot i que aquests dies he vist, no?, fins al dia 25 es pot fer... Com us agafeu els dits? Fins al mateix dia 25 es poden fer inscripcions? Jo m'he quedat sorpresa.
2: Sí. Fins al dia 25 per internet. Pot ser, i personalment.
0: I presencial.
2: I presencialment.
0: Sí.
2: Després sempre ens venen el mateix dia allà, pues, 20, 25 persones, pel motiu que sigui, pues, escolta, que em puc apuntar-me, i ja, la veus que ja ve equipada, jo no li pots dir que no.
1: Ens sap greu.
2: Doncs va, sí. Ja comptem.
0: I el tema de les botifarres, que fa
2: sempre
0: ballar molt?
2: Una mica... No,
0: perquè
2: no,
0: quants quilos de botifarra i pa i pues tot
2: la,
0: això?
2: La veritat és que els quilos no t'ho puc dir, però sí que...
1: Per unitats, potser,
2: per
1: no?
2: Unitat, les demanem per unitats.
1: Sí, sí.
2: N'he demanat, de moment, 1.250.
1: Clar.
2: Perquè nosaltres, l'organització, som 113 persones. Després sempre comptem diverses persones més que se'ns costen, pues, protecció civil. Diversos d'aquests que col·laboren a... extraoficialment, se'ls dona, i comptem amb aquestes altres 25-30 persones més que es puguin apuntar. A veure, en principi, diem això, si són 1.100 apuntats, diem, no es pot inscriure ningú més perquè ja tenim els entrepans justos, no?, per els voluntaris. Si estem amb 1.000, que s'apunti qui vulgui i els...
0: I parles d'entrepans, que compreu allò, barres de pa...
2: Les baguettes, sí, les tenim baguettes. Encarregades les baguettes.
0: Quantes, que, va? També 4, per un...
2: 440 baguettes, dividides per tres trossos per baguette, o sigui, tres entrepans per baguette, no?
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí.
0: Tot això pesa, eh?
2: Totalment, totalment.
1: Bueno, i és una feinada d'organització,
2: sí,
1: important.
2: El dissabte a la tarda, en allà al club, la sala d'actes del club, no?, allà hi ha tot un parament de senyores, en allà un estellant pa, els altres sucant, l'embolicant, comptant-les a les caixes, a cada caixa hi ha tants entrepans, no sé què, no sé quant. Bueno, anem lligant-ho tot.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Fi de festa. A Pruneres, serà?
1: Sí.
0: Fi de festa?
1: Sí, sí.
0: Sí, Ballaruca,
2: sí.
0: Tindreu...
1: És un duo o és...
2: És un DJ.
1: DJ
2: a la carta.
1: DJ a la carta.
2: DJ...
0: DJ a la carta.
2: DJ a la carta. Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Un grupet, sí, sí, que ens coneixem, d'altres cosetes, i dic, va, els hi vaig dir si volien venir, va dir, encantats, doncs pues perfecte.
0: Estava pensant que, mireu, no ho havia fet mai, però pensava, dic, mira, sempre diem inici de curs, la diada, inici de curs polític, el curs escolar, inici de la programació de Ràdio Mollet, que hem començat aquesta setmana, i vosaltres també, m'imagino que per vosaltres la caminada és l'inici del curs, no, també, d'activitat?
2: Sí, sí,
0: sí.
2: Sí? Sí.
0: No?
1: Bueno, no,
0: a veure, no
1: parem mai,
2: no,
1: a l'agost.
2: Para, no es para, però, bueno,
1: una mica, però
2: pues...
1: és veritat. Sí, sí.
0: No, que l'activitat així important, segurament, clar, els, sí, sí, que són allò de nòrdics ja porten allò dies.
2: Que no paren.
0: Que no paren.
2: Sí, sí, sí. Però per nosaltres és, bueno, clar, el començament de fer una activitat gran, no?
1: Mm-hmm.
2: Però bueno...
1: I hem de preparar ja... a final d'any la programació de l'any que ve, també,
2: sí,
1: clar, vull dir,
2: sí,
1: que ja, sí, sí, és veritat, és un
2: ja...
1: començament de curs, perquè has de pensar ja en l'any que ve.
0: Perquè activitats. En aquest curs, en aquest trimestre, us queda alguna activitat així forta, també?
2: Així, a nivell popular, no.
0: No.
2: Pues més interna. Al final, al desembre, portem el pessebre per tots els socis. Bueno, ara marxarem al mes d'octubre, marxem uns quants a l'aplec dels Països Catalans, que aquest any ho fem aquí a Alcúdia, a Mallorca, vull dir, però no, hi ha això...
1: Això és cosa
2: socis,
1: de socis,
2: dels socis, no?
1: Sí, sí.
2: I a finals d'any més hi ha això del pessebre.
0: Però escolteu una cosa, està parlant
2: activitat.
0: De socis. Evidentment, per participar en les activitats s'ha de comprar un tiquet, perquè hi ha totes aquestes, no?, despeses d'organització. En el cas de la caminada són 12 euros, les persones que no són socis, els socis 8 euros, però parlant de socis, encara hi ha persones que poden fer-se socis, no? El club té cabuda.
2: Sí, sí,
1: tant,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí, sí. Que va venint, sempre va venint gent, eh?
1: I animem
0: que
1: vinguin a provar, perquè sempre ho diem, veniu, que teniu 3 vegades per provar, a veure si us agrada, i després ja us fareu socis, no?
0: Ah, sí? Com funciona això, Mercè?
1: Sí.
0: Això de 3 vegades per provar.
1: Sí, sí.
0: Que pots venir a 3 activitats.
1: A 3 activitats sense pagar, no?
0: Uh-huh.
1: Oi? Li fem,
2: sí, sí,
1: només
2: sí,
1: li fem l'assegurança del dia,
2: del dia,
1: perquè
2: ja
1: això sí que és bàsic.
2: 6 euros, vull dir que...
1: Però a qualsevol de les activitats que tenim programades. A la marxa nòrdica jo ara tinc una noia que ja ha vingut un parell de dies, pues ara ja s'ha de decidir una mica a veure si vol continuar o no, i així.
0: Sí, doncs sí. Ja sabeu que us podeu adreçar al Casal La República, que és on té la seu, al Club Muntanyenc, a veure si doncs, no, va creixent, sobretot gent jove que s'apropi.
2: Bueno, aquests són els que no s'acosten. Aquests són els que no s'acosten. Aquests van per WhatsApp. Tota la gent més o menys de mitjana edat, en amunt, ja sí que solen venir. Uns ho proven, els altres no els hi agrada, o venen, s'engresquen i segueixen, no? Hi ha una sèrie d'activitats, com és les sortides de gerra, hi ha unes altres activitats de 100 cims, vull dir, l'escalada ara està un pèl una mica fluixa, amb les vies ferrades.
0: El tema de l'escalada, jo crec que teníeu converses amb l'Ajuntament, tema de rocòdrom, no? D'alguna cosa.
2: D'activar el que tenim, de fer-lo, intentar fer-lo en un lloc que estigui més aviat cobert, però perquè poguéssim participar més. Però, bueno, són coses que buscar local, és més complicat, això costa, és més complicat.
0: És a dir, això, haurem de tenir una miqueta de paciència.
2: Sí, mica en mica sobre...
0: Molt bé, doncs escolteu una cosa, fins al mateix dia 25, si podeu abans, no espereu a darrera hora, sembla que el temps ha d'acompanyar, fins i tot massa, és a dir, que tindrem lluna plena, tindrem temperatura agradable, aquelles persones que mai hagueu fet la caminada nocturna a Gallecs, paga la pena, de, com a mínim, no?, una vegada jo provar-ho.
2: Sí, s'ha de participar.
0: S'ha de participar i passar-s'ho bé, que és la, a més enllà de fer esport, abans ho ha dit molt bé la Mercè, no?, fer territori, fer allò...
1: I caminar plegats.
0: Caminar plegats, que és el tema de l'excursionisme, no?
1: Correcte.
0: El lema. Moltíssimes gràcies, Josep i Mercè. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
2: Que vagi molt bé.
0: Fins la propera, estarem en contacte. Adéu-siau.
2: Val, adéu.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Bé, aquesta setmana estem inaugurant la temporada radiofònica 2026-2027 i de manera que també els espais que conformen el Posa't les Piles anem donant la benvinguda. De manera que avui anem d'estrena amb aquest espai que compartim amb els centres educatius de la nostra ciutat. Per estrenar-se, doncs, ens acompanya l'alumnat del nou Claver, amb la qual cosa això és fantàstic. No sé si per ells i elles també, però per nosaltres sí, van acotant amb el cap, sembla que sí. Fa il·lusió, Julià?
1: Sí, sí, molta.
0: Això d'estrenar-se, sí?
1: Sí, la veritat, molta.
0: Bueno, de fet, és que vosaltres aneu de doble estrena, estic pensant, no? Perquè us estreneu a la ràdio, però també us estreneu amb el canvi aquest de curs, no? Allò de primària a secundària.
1: Sí, la veritat que lo portem molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: A veure si ens ho confirmen també l'Helena. Bon dia, Helena.
2: Bon dia.
0: Com estem? Contenta?
2: Sí, estic contenta. Pues sí, a mi també. Sí, és un canvi molt gran i també està molt xulo, no? Passar de l'ESO, de la primària a l'ESO també.
0: Sí, t'havies conscienciat, no sé si...
2: Jo tenia una idea de que era com molt dur, però jo m'he fixat i tampoc és tan... O sigui, no és una passada ni res.
0: A més, l'Helena, com porta, m'han dit, m'han xivat, que des de... i 3 al Claver, doncs, clar, jo crec que allà domines, deu ser referent també al centre.
2: Clar, jo ja conec els professors no? I tot això, i pues clar.
0: La resta d'alumnes deuen dir, doncs aneu a parlar amb l'Helena, que us indicarà on està tal cosa. Sí. I la Rita, doncs sí que s'estrena, no? Estrenes allò de primària a secundària, t'estrenes de centre perquè has fet canvi... De ràdio no, No t'estrena.
3: No.
0: A veure, Rita, què tal aquest canvi?
3: En general, molt bé, però noto una mica la diferència de nivell, perquè jo anava a l'escola pública, a l'escola Can Besora, i també és que estava molt acostumada que a Can Besora, sobretot aquest any que havia passat lo de l'escola pública, les vagues, que hi havia potser en una setmana 3 vagues. I llavors, clar, això d'anar tantes hores de matí i tarda, doncs m'havia xocat una mica.
0: Uh-huh. I llavors, el centre, explica'ns, t'ha agradat el centre, el nou centre, el professorat, els companys, companyes... Són les primeres setmanes, no sé, quins inputs, quines sensacions estàs tenint?
3: La primera impressió ha estat molt bona, perquè jo venia d'una escola molt grossa, o sigui, potser més grossa que el nou Claver, i era només de primària. I se'm va fer molt estrany perquè l'escola era petita, era com un bloc de pisos, bueno, un bloc de pisos no, però era com que els patis estaven en terrasses, i se'm va fer una mica estrany al principi, però llavors molt bé. Els companys ens han fet molt bona acollida a tots els companys nous que hem vingut, que hem estat uns quants, hem estat sis. I, bueno, l'estada molt bé en general.
0: Què us han fet? Que dius allò, ens han fet molt bona acollida.
3: Bueno, que els professors ens han acollit molt bé, també el Juan Carlos, el director, i, bueno, els companys també, o sigui, són molt simpàtics, aquí estan el Julián i la...
0: L'Helena i el Julián, sí,
3: Sí. Jo tinc un germà bessó que es diu Jofre, que també ha fet molt bona... que li ha fet molt bona impressió a l'escola.
0: Mm-hmm, molt bé. Helena, a vosaltres us diuen, escolta'm, que quan arribin nous companys, companyes, mireu d'acollir-los, no sé, d'ensenyar els... No sé si us fan algunes indicacions.
2: Sí, ens ha dit que ens comportem bé amb els companys, òbviament, i que, bueno, que a mi també tots els companys nous m'en caurà superbé, i, pues, bueno, pues això.
0: I Helena, a tu t'hauria agradat canviar de centre? Dic, no sé si
2: no,
0: dius,
2: no,
0: ai,
2: sí.
0: O estic tan bé...
2: No, o sigui, a mi m'agrada molt el nou Claver, i també com els companys i tot, que ja està com, dins del col·le, i llavors com canviar-ne una nova etapa i tal, no m'agradaria.
0: A més, això que comenta la Rita, que és com sí. De dimensions més reduïdes, això també m'imagino que fa que et sentis més com a casa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, com una família. I pues... sí.
0: Julián, tu ja portaves un any d'experiència al nou Claver. Ara també et trobes allò amb companys que passaran el mateix que vas viure tu l'any passat. No sé si això fa que empatitzis més amb ells, que diguis, escolta'm, doncs...
1: Sí, la veritat que quan vaig arribar em va agradar molt, perquè és com que ja coneixia a dues persones d'allà i me van ajudar a fer nous amics. A més, l'espai és petit i llavors... no es pot perdre. no et pots perdre.
0: Perquè tu l'any passat de quin altre centre venies?
1: Jo venia de l'Escola del Bosc. I era com a públic i la veritat que en sisè ho vaig passar una mica malament perquè no hi ha el mateix nivell que un públic i un curs d'estat, llavors...
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Això ho esteu comentant tant la Rita, també ho ha dit, no?, que notàveu aquesta diferència.
1: Sí.
0: On hi ha més nivell? En el concertat?
1: Sí, en el concertat. Sobretot en música, perquè abans en música, bueno, pues, tocaven la flauta.

0: Aleshores, només tocàvem l'ukelele, fèiem cançons, cantàvem i ha estat un canvi força gran. En els altres àmbits també hi ha hagut una mica de canvi, però no tan gran.
1: Uh-huh. I llavors, com espereu? Què és el que espereu d'aquest curs, Julián?
2: Jo espero un curs molt divertit, també implicat i, sobretot, passar-lo bé.
1: I tu, Elena?
3: Pues jo espero sacar molt bones, no, bueno, bones notes, no?
1: Ets bona estudiant? Fins ara, sí, sí. Sí.
3: També, pues, passar-ho bé, no? Que al final és això. I, pues, bueno, estar atenta i tot el tema.
1: Uh-huh. Esteu al cas, no?, del tema de pantalles i tal. Això ja, des del nou clavé, està més que regular.
3: Sí, sí, ara fem com dos classes de llibre digital. Però també és com que ajuda, perquè al final tu... Molta gent, quan està amb un ordinador, és com que vol fer com coses, com tota l'estona mirar vídeos i tal, però és com que ajuda a saber que no tenim que fer com mal ús i només fer el llibre. Llavors, doncs, uh-huh, pues, està bé.
1: Està bé. I tu què esperes, Rita, d'aquest curs?
0: Jo espero que sigui un curs molt divertit, que ens ho passem molt bé i també treure bones notes.
1: Molt bé. I escolteu una cosa, això és el que espereu vosaltres, però m'imagino que en aquestes primeres setmanes els professors, no? Quants professors teniu?
3: Pues...
1: Més o menys, aproximadament.
3: Set.
1: Sí, però... I us hauran explicat, no?, una miqueta allò,
3: sí,
1: que és el que fareu,
3: sí, no,
1: si fareu sortides, si fareu algun treball en equip...
3: Sí, tenim com una rúbrica de que explica què compta nota, per exemple, que sí, m'augmento a l'examen, 80% el comportament, 15% això de cada assignatura, i pues, bueno, les sortides fem cada trimestre una, dos o tres.
1: I hi ha una temàtica de treball en aquest curs, o no?
3: Bueno, cada... sí, que de cada curs fem com una temàtica que va sortir que això no de l'any passat, que crec que són com... És que ara no ho sé, que són com invents de persones, no sé, és que no me'n recordo.
1: Sí, bueno.
3: Uh-huh. Persones importants i tot això.
1: Uh-huh. I en aquest curs no s'han dit encara si hi haurà alguna cosa o serà continuïtat de...
3: Bueno, sí, una miqueta...
1: Bueno, també s'ho estan pensant el professorat, sí, jo crec, eh? Ho deuen tenir allò de dir, a veure si ho acaben de definir. Quan us plantegen allò, Julián, hi haurà treballs en equip. Això de fer-ho en conjunt, a tu t'agrada?
2: Sí, és millor, perquè si no saps alguna cosa, li pots preguntar al teu company i entre tots ens ajudem i molt bé.
1: Ah, està bé.
2: Sí.
1: I no tens por allò que diguis, bé, hi ha algun que es fa el ronso i llavors...
2: No, no.
1: No, no. A tu t'agrada també, Rita, això del treball en equip o t'agrada més individual?
0: Bueno, a mi m'agrada més en equip, com deia el Julián, perquè així tenim diferents idees i segurament cap tindrà la mateixa idea d'alguna cosa. Llavors veiem els diferents punts de vista d'un tema en concret.
1: I us han canviat molt els horaris, ara?
3: Bueno, dir,
1: no
3: sí,
1: sé si heu de matinar més...
3: Abans començàvem a les 9 i ara comencem a les 8. Per exemple, els divendres...
1: Això costa, eh?
3: Per exemple, abans teníem totes les tardes classe i a l'ESO els divendres no hi ha col·le per la tarda. I, pues, bueno, això també
1: està bé.
3: Sí, això està...
1: És a dir, matinar no, però sí, tenir el divendres tarda lliure, bé.
2: Sí. Bueno, i si volem, podem anar a fer deures al col·le.
3: Sí, al col·le.
1: Ahà. Que hi ha una aula que podeu sí anar i hi ha alguna professor per si teniu algun dubte i consultar.
3: Sí,
1: sí. Uh-huh. I més enllà dels horaris, no sé si a casa us han dit, escolta'm, aquest curs serà molt més exigent.
3: Sí, una miqueta sí, perquè és com que ja tens que ser com tu tens que muntar tot, tens que despertar-te a l'hora, tens que preparar-te la motxilla, és com tot independent que ho tens que fer tu.
1: Uh-huh. Més responsabilitat.
3: Clar, clar.
1: I també, no sé si vosaltres aneu perfilant de dir, escolta'm, a mi en un futur m'agradaria estudiar i... No, o
3: no,
1: encara això queda molt lluny,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, encara queda lluny.
1: Encara us queda lluny. Però no, hi ha persones que de molt jovenetes estan molt clar. Jo, de bo gran, vull ser... Tu, Julián, tens
2: clar? Sí, jo ja... Aquest dissabte o el següent vaig a la meva peluqueria a que m'ensenyin a cortar el cabell.
1: Ah, a tu t'agradaria ser perruquer?
2: Sí.
1: Uh-huh. Molt bé, estilista.
2: Sí, perquè sempre m'ha agradat.
1: Clar. A més, això té futur. Saps per què té futur? Perquè en aquí la IA i coses aquestes no ho podran fer. T'ho haurà de fer una persona, eh? És a dir, que està bé. La Rita té clar?

0: Que l'agradaria fer en un futur o no?
1: Bueno,
0: no sé
1: jo...
0: si dius, jo sobretot vull aquestes assignatures.
1: A mi actualment m'agrada molt fer costura, cosir, que faig que si coleteros, que si... Bueno, els coleteros són gomes de cabell.
0: Sí.
1: Que si monaders, que si roba... I potser quan sigui més gran m'agradaria dedicar-me a això.
0: Dissenyadora de moda,
1: sí,
0: també.
1: Sí, perquè m'agrada molt aquest mundillo.
0: Ahà. Molt bé. I l'Helena, doncs, s'ho veu una mica lluny, o no?
2: O sigui, jo no sé, perquè jo des de ben petita també volia ser perruquera, perquè és com que sempre em tocava tocar el cabell i sempre feia coses rares. Però quan, o sigui, quan més gran ets, és com que ja ets conscient i a mi m'agrada molt pues, els animals, la biologia i tal, i també com la enginyeria de les màquines i tot això també.
0: Això també, molt xulo. Escolteu una cosa, jo us he preguntat què és el que espereu vosaltres d'aquest curs, però m'agradaria que també, doncs, ja que teniu uns micròfons davant i jo espero que des del centre us escoltin, què és el que els hi demanaríeu als professors?
2: No? Ara mateix no sé.
0: No, allò de dir, escolta'm, jo el que et demanaria és això, que feu les classes amenes, que participatives, no?
2: No, però al
0: que
2: final,
0: siguin molt dinàmiques.
2: Al final la classe, o sigui, tu entres i veus que tot, o sigui, tota la gent... tota la gent participa, tota la gent fa cas...
0: Bueno, sí, us demanen opinió? El professorat us demana opinió?
2: Sí, sí.
0: Jo de dir, escolta'm, sí?
2: Sí.
0: Ah, això està molt bé. Hi ha votacions, també? Allò, si dieu, escolta'm, anem a fer aquestes... Us faig aquestes dues propostes.
2: A veure, encara no, perquè és com que acabem de començar, però segurament, jo que sé, per exemple, ara tenim que escollir a la...
1: El delegat.
2: El delegat, doncs potser allí sí que hi haurà votacions, sí, per sota d'aquest tema.
0: Uh-huh. I quan s'escull el delegat, Julián, què és el que es té en compte? S'ha de fer campanya?
1: Sí, tenim que fer un Canva i lo presentem i ahir llavors ja vota a qui vulguis.
0: Mm-hmm. Tu has estat delegat?
1: No, jo no vull. I a les 9 de la tarda avui es tanca la...
0: La presentació de candidatures.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Tu, Helena, has estat delegada?
2: Jo fa uns anys sí, però no sé, ara és com que no... No m'agrada molt, tampoc.
0: Però podeu optar o no?
2: Sí. Si tu vols fer una presentació com perquè et tenen que votar tu i tal, i si no, pues, votes i ja està.
0: I tu, Rita, això és una novetat per tu?
1: No.
0: O no? O abans també a la pública també teníeu delegats, delegades?
1: No, sí que teníem delegats i delegades, però no havíem de fer una presentació. Simplement tu no vas davant de tota la classe... I havies d'explicar per què volia ser pues, delegat, delegada. I clar, en aquest cas, molta gent es presentava perquè deia, bueno, va, em presento, a veure si... Però clar, ara com això...
0: Si pujo nota.
1: Sí, a veure si pujo una mica de nota i sóc delegat o delegada, que també mola. Però com aquí és en presentació, canvia una mica perquè aquí t'ho has de preparar, t'ho has de pensar més, perquè... No comptava tant, perquè ho anaves a fer davant de tota la classe, i clar, és el que se t'acorria al moment. Però clar, si fes una presentació, ja saps el que volies fer, que és una mica d'informació o alguna
0: cosa. I et presentes?
1: No.
0: Has decidit que aquest any és masses coses noves.
1: Sí, sí.
0: Dèieu allò, ara tindrem delegat, no sé si també... d'aquí un mes tindrem allò castanyades, alguna... És una activitat que es viu al centre?
2: Sí, jo quan vaig ser delegada normalment és com que fan reunions cada mes o cada un, dos reunions o alguna cosa així. És com que expliquem què vol la classe en general al Halloween, a la castanyada, a Nadal, i pues, es fa com votacions de què voldries fer.
0: I una coseta més, estava pensant, vosaltres també, que hi ha molts centres, crec que no sé, diria que vosaltres també ho feu, no sé, això de que ajudeu als nous companys, companyes que s'han incorporat al centre, no?, d'acompanyar-los, com una mena de mentor o mentora.
2: No tenim això, però, o sigui, no ho fem, però és veritat que jo la Rita quan va venir és com que, pues, em va preguntar alguna cosa i jo li vaig respondre com dir, és això, perquè ella estigués.
0: És a dir, que de forma natural, vosaltres ja teniu incorporat el tema de l'acolliment, no?, de la resta de companys i companyes. Molt bé, doncs, no sé, esperem les assignatures. Fins ara, que us ha semblat? allò, difícils, no? Allò que dèiem, ui, ara us diuen que és més exigent. No, no noteu massa el canvi.
2: És com que abans tu entraves, o sigui, tu entraves a classe, és com 10 minuts així de parlar amb els teus companys, així com un poco de xatxa, i ara és com que entres i ja et diuen, saqueu la llibreta i el llibre de català per la pàgina tal, i és com pa, pa, pa, i és tota l'estona.
0: S'ha d'aprofitar allò sí, des que comença el temps. I hi ha hagut allò, exàmens d'aquests ràpids? Allò de dir, bé, ja portem 2-3 setmanes, anem a veure si bueno, assoliment de coneixements.
2: Primer, el primer dia, segon, vaig fer com un mini examen per saber en quin nivell estàvem. I, per exemple, el dilluns que ve tenim de català un examen i pues, ara cada setmana de les capitals d'Europa. I, pues, bueno.
0: Okay. I d'idioma estranger, què teniu?
2: És que tenim optativa, que pot ser per escrit, que és tot el tema de bueno, escriure, i després tenim alemany.
0: Alemany. I pots escollir entre sí. Una o l'altra.
2: Sí, sí.
0: I què heu escollit, tu, Rita?
1: Nosaltres, a tots, crec que hem elegit per escrit.
3: Sí, sí tots.
2: És com el més fàcil, perquè aprendre un idioma nou, no sé, és com complicat, no sé.
1: I a sobre l'alemany no és que sigui molt fàcil.
2: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. No, però si comences ara, doncs això que tens guanyat, no?
2: Sí.
0: Després,
2: sí.
0: Igual, de fet, allò a Mollet tenim allò un agermanament amb una població alemanya, sí. Que diuen que és molt xula, que és Ravensburg. És a dir, que potser estaria bé, no?, començar a conèixer... Ui, no sé, ens estan dient que sigues molt xula. Algú ha anat, no sé si aquest estiu o en una de les experiències aquestes d'intercanvi que se n'han fet. Bé, ho deixem aquí. Esperem que tingueu un curs brillant, que us ho passeu molt bé, perquè això heu coincidit tots tres, que voleu aprendre molt, adquirir molts coneixements, però sobretot també passar-ho molt bé i tenir doncs, allò, una bona sintonia amb els companys i companyes, també amb el professorat. Gràcies per venir a explicar-nos-ho i ens anirem trobant a aquests micròfons, si voleu.
1: Sí.
0: Gràcies al Julián, a l'Helena i a la Rita. Fins una altra. Que vagi
2: gràcies.
0: Bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau, bon dia.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
2: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves. I de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
3: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
2: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En Sema té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, peralada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en la infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
0: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
5: Andalucía, la que divierte.
6: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
7: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
8: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

0: Sabies que...
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.

0: Us donem la benvinguda a l'espai de psicologia que compartim en el Posa't les piles, i sí, el mantenim, tot i que la Teresa de vegades ens diu, escolta'm, potser que en doneu de baixa, però no, és que nosaltres l'estimem, esperem que ella també ens estimi una miqueta. El cas és que pensem que, a més, ara no de pilota res, és cert, que portem molt de temps,
1: i tant,
0: Teresa.
1: Ja ni me'n recordo.
0: Ja ni te'n recordes, però a més, si ara el tema de la salut mental és tan important, el tema de la salut emocional, és a dir, que en necessitem més que mai.
1: Els ciutadans, perquè el que són les autoritats...
0: Bé, el cas és que la Teresa és psicòloga, la trobareu al Centre de Psicologia Psicotres, que es troba al carrer Francesc Cambó, número 19. El telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. I tenen pàgina web, psicotres.net, el 3 és amb número, i també són presents a diferents xarxes socials. Avui la Teresa, com s'ha començat el curs, fa escassament un parell de setmanes, no?
1: Bueno, doncs, l'1 de setembre.
0: L'1 de setembre, el dia 7.
1: Ah, el curs escolar. El meu curs ha començat a l'1.
0: Bueno, hi ha gent que, des de l'agost, que està treballant, clar,
1: també,
0: cadascú.
1: També.
0: És a dir que, a veure, jo deia el tema del curs perquè anem a parlar d'inclusió educativa.
1: Sí.
0: Tema d'educació.
1: Més que res, perquè jo ja vaig enrebotada.
0: Ja vas rebotada. Bé, sí. En tot cas, el que estaria seria interessant, perquè es parla molt, no?, d'educació inclusiva,
1: sí.
0: I al final dius, però això què vol dir?
1: Vol dir que, com que hi ha diferents característiques de nens, que cada nen té unes necessitats educatives especials, no?, hi ha molts que entren dintre de la normalitat, amb la qual cosa els currículums, doncs, cap problema, però hi ha nens diferents que tenen unes necessitats diferents, amb la qual cosa necessiten un projecte diferent. Llavors, què es fa? S'intenta donar a cada nen les necessitats que té. Vale? Llavors, inclusió vol dir que, en comptes de, com es feia abans, escoles especials per nens amb dificultats i les escoles ordinàries, doncs es va treure les escoles especials per tema de la inclusió. Què passa? Que la inclusió significa que tu, en una aula, tens nens amb unes característiques
0: normals. Clar, és que quan parlem allò de nens diferents, estem parlant de capacitats, no?
1: Capacitats tant físiques com mentals. És a dir, pots tenir un nen amb un grau d'autisme lleu, que aquest nen és totalment adaptable i tal, amb un cas d'autisme de nen que ni parla. Vull dir, que no sigui no verbal. O pots tenir un nen amb dificultats motrius, de que tingui una paràlisi o que tingui dificultats de discapacitat mental.
0: Auditiva,
1: no?
0: també, o visual.
1: Tothom.
0: Sí.
1: Llavors, clar, cada nen té unes necessitats diferents. Què passa? Eliminem les escoles especials i llavors els incluïm. Però, clar, aquesta inclusió ha implicat...
0: També, en aquest grau de diferents, també posaríem els nens nouvinguts, no? Que igual tampoc dominen allò, el llenguatge del país.
1: Exacte.
0: Al que han arribat, el d'aquí, no? Ni el català ni el castellà, per
1: exacte.
0: Exemple.
1: Sí, sí, i que també poden tenir, pues, poden tenir TEA, TDAH, dislexis, poden tenir de tot, no? Però clar, el principal problema en aquests nens és l'idioma. Ja hi ha l'escola de que, bueno, primer hi ha el primer
0: any... Cursos d'acollida, no?
1: Exacte, sí. Llavors, què passa? S'ha ficat tota aquesta sèrie de nens perquè els altres també vegin, pues, que hi ha nens diferents i que s'han d'incloure a la societat i tal, però clar, no s'han posat els recursos adequats. Llavors et trobes amb una sola persona que té, millor, 25 nens, però d'aquests 25 uns tenen TDAH, els altres tenen autisme, els altres tenen dislexia, una discapacitat intel·lectual. Llavors et posen allà un nen TEA que no parla, o un nen que té una disrupció que et pot muntar un poll o començar a córrer per tota la classe i destrossar-t'ho tot, una sola persona.
0: Bé, de fet, per això la comunitat educativa
1: aquí està,
0: doncs...
1: No? Llavors, la comunitat educativa s'està queixant i jo sento comentaris. És que ja teniu tres mesos de vacances, és que no és una qüestió d'això, és que el problema que estan defensant els profes és un problema que afecta no només els que tenen nens, sinó només tota la societat.
0: I no només els que... posem entre cometes, allò, els diferents que estàvem dient, sinó que afecta tota l'aula, perquè evidentment si aquesta persona,
1: aquí
0: no,
1: està,
0: que s'ha de té aquests 25 infants, no pot donar, no? No.
1: Home, si tu tens un nen que t'està voltant per tota la classe i que t'està destrossant tot, El que no pots fer és seguir la classe normal i deixar que l'altre vagi pol·lulant. Necessita una contenció.
0: I a Magisteri ja es fa una formació adequada? És a dir, els nous docents surten eines...
1: A veure, les carreres són les carreres. Vull dir, les carreres
0: sí, però clar, una cosa és que tu t'ensenyin que has d'impartir, no? Doncs jo què sé, determinats coneixements o competències, perquè ara també es parla de competències, no sé si això doncs, també ho parlarem allò amb la Teresa. Una cosa és que tu t'ensenyin això i una altra és que et diguin, bé, és que a l'aula tindràs una diversitat.
1: Sí, però no et preparen per la vida real, no, ja t'ho dic jo. Si et preparen en teoria.
0: Si tens un alumne amb TEA, doncs hauràs de... Quins recursos tens
1: sí.
0: per... A...
1: En teoria sí, o sigui, la teòrica la tenen. El problema és la pràctica, i la pràctica és que una sola persona amb aquesta diversitat és impossible que pugui fer classe normal. D'acord? Perquè, clar, hi ha un altre nen que té unes necessitats que allò s'han de complir. Què passa? Que després ve el segon problema. Mentre tu estàs pendent d'aquests nens amb necessitats diferents, que tenen tot el seu dret, clar, els altres què fan? Els altres també surten perdent. Amb la qual cosa, llavors, ho enllancem amb l'informe PISA, que hi ha aquesta baixada de coneixements. Però és que no m'estranya. Un dels components no és només això. Un altre component seria doncs, totes les pantalles, l'educació, la societat en general. Però, clar, si tu estàs a la classe amb nens diferents, el profe no pot estar per tu. Amb la qual cosa, per això et deia abans que no és un problema només dels que tenen nens amb necessitats educatives especials, és un problema de tots. Perquè si tu la qualitat de l'ensenyament, aquests nens acaben l'ESO, passen a graus i passen a la universitat. I ja trobes que a la universitat ja t'estan dient de que nanos que venen acompanyats dels pares a reclamar una nota. Un tio de 18 anys, o de... Clar. O gent que no sap organitzar-se, que la comprensió lectora... Una xorradeta, l'altre dia escoltava, la DGT, que fan els exàmens de teòrica.
0: De trànsit, sí.
1: Es troben que hi ha una quantitat de suspesos perquè la comprensió lectora és deficitària. Clar, vull dir, que ja estava marcant aquí. L'altre dia, una comadrona, els hi venen gent que van a parir i diuen, bueno, però això a quina hora s'acaba? A veure, com que a quina hora s'acaba? Clar, saps que vull dir que estan creixent una societat que dius, a veure, aquí no pot ser, no? Llavors, la inclusió, el tancar les escoles especials, és un problema de diners, bàsicament. Ells van pensar, escolta tu, tot aquest manteniment d'aquestes escoles, ens l'estalviem, li passem la pilota als professors... I ja està, no? Vull dir, ja t'apanyaràs tu dins l'aula.
0: Bueno, de fet, tu has dit allò, les teòriques són molt... No? Són fantàstiques. Després la pràctica, no? Que fèiem referència allò a la preparació també dels docents per fer front a aquesta situació. Una cosa és la teòrica, que els hi puguin allò ensenyar a la universitat i una altra la realitat, que després es troben.
1: Exacte.
0: Aquesta manca de recursos, no?
1: I llavors és això de que dius, bueno, el que té necessitats especials has d'estar per ell, no pots fer classe normal i llavors no té les mateixes necessitats un nen que no té un problema d'autisme o un problema de...
0: I després això ja és una opinió personal meva, jo crec que després això el que acaba generant també són guetos, no?, d'aquelles escoles que diuen, no, és que en aquesta escola hi ha molts nens que, no?, amb dificultats i llavors...
1: Ja, però ja saps què està passant? Que aquests guetos ja no existeixen, perquè a totes les escoles, tu parla amb la professora que vulguis de qualsevol zona, potser les zones de muntanya viuen més bé, no t'ho diré que no, potser en els nuclis més de ciutats, però tu parla amb qui vulguis i et diuen el mateix, perquè els professors
0: públiques, privades i concertades.
1: Sí. Bueno, privades no t'ho diuen, clar. Ja. Perquè segurament la privada pues, té un nivell d'exigència i et deu dir, no, aquí no el portis. Uh-huh. I la concertada pot limitar-ho... Et poden aconsellar que no li portis, però clar, és concertada.
0: Ara que dius allò, el grau d'exigència, parlàvem del tema de com també ha variat allò de coneixements i competències, no? Ensenyar, no?, coneixements, però a través de d'adquirir competències.
1: Sí, ara és una cosa que ni ells entenen, i tu quan llegeixes un informe amb això de les competències, al final molts pares em trobo que em diuen, però a veure, el nen va bé? Perquè és que és veritat, és que tu llegeixes l'informe i penses, a veure, què m'estàs contando?
0: Bueno, és que la Teresa, que té a bé, i nosaltres li agraïm que sempre ens remet allò a algun article, alguna informació del tema que parlarem, hi ha un apartat que sí, que ara també s'utilitzen moltes plataformes, no? que es contracta empreses per fer plataformes que després ni els propis allò, no? Els pares tampoc acaben d'entendre com funcionen aquestes plataformes digitals.
2: Que va.
0: No? I quan s'està dient que precisament s'ha de fugir de les pantalles.
1: Bueno, és que ara...
0: No, comentaven que l'utilització de la IA per menors de 14 anys s'havia de treure dels centres educatius i que s'havia de tornar a recomanar lectura de llibres en paper.
1: Clar, ara hi ha un retrocés, perquè s'ha vist. Perquè, clar, quan tu tens un nen que està acostumat a les pantalles són ràpides, tu mous el dit i passen coses, no? Llavors, tu digue-li a aquest nen que ha estat hores així i que està acostumat al mòbil, a la Play, no sé què, digue-li que es posi a llegir un text, que necessites calma, anar lent i llavors contestar preguntes. És que no, vull dir que el cervell està acostumat a anar a una rapidesa i llavors li poses una cosa que és molt lenta. Com faig aquest canvi, no? Llavors, les pantalles, en el seu ús mesurat, van bé. Però, clar, l'ús desmesurat és el que està perjudicant. Llavors, i també una mica tota la societat, no?, de que tenim els nens en allà superprotegits, sisplau, que no mengi això, que no mengi l'altre, que no pugi aquí, que tal, proteccions per tot arreu, els parcs no poden ser de sorra perquè és... A veure... Vull dir, a la vida et passen coses dolentes i això no ho pots evitar i tu el que has de fer com a pare o com a educador, educant aquell nen perquè estigui preparat per les coses dolentes que li vindran. Llavors, si cau i es fa una rascada, no passa res, hi ha una tirita. Però és que estem arribant a un punt que dius...
0: Tu, Teresa, en el teu exercici professional, comentaves el cas de la comadrona. Jo no sé si ara t'has trobat també que et venen infants, però que, clar, tu parles amb els pares i també són persones immadures.
1: Sí.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Clar, és que ja porto tot un recorregut. Pensa
0: clar,
1: que a mi em
0: per
1: venen
0: això, per això et deia,
1: fills de nens que ja jo havia tractat. Llavors, clar, ja vaig amb la segona generació, no? Sí, i persones que no saben, o sigui, jo crec que s'ha idealitzat tant el fet de ser mare i pare que no s'ha ensenyat la realitat. Vull dir, tu llegeixes molts llibres i tots són flors i violes, però a veure, que no, que educar un nen és xungo. Vull dir que el nen no és una màquina que apretes un botó, has de gestionar i has de, sobre la marxa, pensar el que dius, no deixar-te portar per el malestar que tu puguis tenir, posar normes i límits, buah! Això és una feina impressionant. Clar, si tu tens nens de 4 anys que ja fan el que volen, però no et dius de 2, que 2 no m'arriben, però bueno, ja m'arribaran. Nens de 4 anys que fan el que els dona la gana.
0: Ja. Yeah.
1: I bueno, i et parlen d'una manera i dius, perdona, tu de què vas? No? Llavors, perquè no s'han posat els límits adequats, perquè el dir no... Clar, si tu dius no i el nen et munta una rebequeria, per no sentir-lo, vinga, va, cedeixes, no? O negocies, que això ho fa molt, negociar. No, hi ha coses que tu pots parlar-ho amb ell i pots decidir, doncs mira, ho fem així, tal, d'acord. Però hi ha coses que s'han de fer perquè tu ets el pare, perquè saps el que toca fer i perquè és el convenient, punto. I això no hi ha discussió. Però això tot el dia...
0: Estem parlant allò de l'educació inclusiva. Clar, sentint, diria, la majoria de persones que pensaríem és que no hi ha recursos. Potser allò, no?, sobre el paper, la idea d'una educació inclusiva, doncs...
1: Però és que és un problema de diners. Per què hi ha aquestes lluites amb la consellera? El problema són els diners. Si tu vols fer una escola inclusiva i vols que les nens surtin amb una qualitat de coneixements, has de posar-hi gent a l'aula. No pots tenir una sola persona per 25 nens amb tota la diversitat de nens que hi ha. És impossible. Has de posar gent a l'aula, 2 professors a l'aula, com a mínim. Perquè si et passa
0: perquè
1: un cas...
0: Perquè més enllà de la teoria, el tema de la inclusió és positiva.
1: Clar que és positiva, sí.
0: Perquè sí. Si els infants veuen altres realitats i...
1: És inclusiva si tu el que no pots pretendre és que un nen que té, jo què sé, el síndrome de Down pugui fer el mateix o pugui ser igual que un nen que no té el síndrome de Down. Cada un és diferent. però tu el que has de fer és, bueno, la societat se'ls ha d'ensenyar que la societat és diversa i que hem d'acollir a tothom, no? I que cada un té unes característiques diferents i que s'ha de respectar, i que això no el fa menys que un altre. Això és el fet de la educació inclusiva, no? Sí. Incloure. Ara, per fer això, tu has de, a l'escola tu has de posar personal que puguis fer això, perquè si un nen et munta una rebequeria, que un dels dos pugui agafar-lo i donar-li la necessitat que té de suport, de recolliment, de portar-te en una altra sala, calma, tal...
2: I també perquè la resta, no? La resta de l'aula...
1: No es vegi perjudicada.
2: No es vegi perjudicada i que també pugui entendre-ho, perquè és que al final... Igual també estàs afavorint que aquell nano doncs, acabi sent allò, doncs, no? Que la resta del grup l'esclogui.
1: Bueno, al final no s'esclou... No?
2: Més que incloure'l, creixen... no. Però més que incloure'l...
1: Això és complicat perquè, com que creixen des de petits, ja s'acostumen. Amb la qual ja la inclusió aquesta en els nens ja veuen, bueno, pues, l'Àlex és així, o l'Aitor no sé què, la Maria tal, bueno, és així, no? Ja ho comencen a entendre i comencen a veure. El problema és quan aquest nen passa a l'institut. Aquí sí que hi ha, clar, és tot de relacions noves i és complicat. I nens que no aprenen res. Si tu tens un nen que no parla perquè no pot parlar o que només diu... clar, és que és molt complicada la feina.
2: I imagino, Teresa, que també hi ha molts d'aquests infants que necessiten, més enllà de l'escola, un recurs extern.
1: Bueno, això no? També, això ja...
2: No?
1: Clar, evidentment, clar, no?
2: Estem necessiten... parlant amb tu perquè segurament a vosaltres també teniu allò...
1: Clar, teràpia psicològica,
2: infants, no?
1: Teràpia ocupacional, logopèdia... Clar, tot això són diners, perquè si vas a la pública... Clar, no poden acollir altra cosa a la pública, no? Vull dir que, clar, no hi ha recursos. Es vol fer una societat molt bonica, però no posen recursos, i això és impossible. Llavors, quan veus que els profes fan vaga i tal... L'altre dia un humorista ho va dir, però ho deia en plau d'humor, però jo crec que seria la solució. Quan hi ha vaga, els nens se'n van a la feina amb els pares. Uh-huh. Que estiguin allà i que vegi tothom què és el que és tenir els nens allà, no? Perquè al final diguis, bueno, doncs planti allà el cap dels empresaris i dius, escolta, senyora, o soluciona això o jo no...
2: Clar, no, el problema és que segurament aquestes mobilitzacions també tensionen les famílies, perquè clar...
1: Què fas? Has de deixar de treballar? No, si no tens avis, què fas? Uh-huh. Pues, bueno, pues us emporteu els nens a la feina, a veure si així hi ha més persones afectades, no només els pares, i es fa alguna cosa. Per això et dic que el problema de les mogudes aquestes professors és que és tota la societat la que hauria d'estar mobilitzada. Uh-huh. No només ells, perquè de què els hi serveix? T'augmento el sou, vale, però és que el problema en l'aula el continuo tenint. Al final, sí. Al final de mes cobraré 60 euros més, però d'aquí mira que em serveixen.
2: No, si jo tinc molt present allò unes paraules d'una mestra d'aquí de Mollet que comentava, diu, és que el meu pare em diu que estem perjudicant, no?, els nens, diu, però jo li dic, si estem lluitant pel seu futur, no?, perquè, clar, diu, no,
1: s'està perjudicant, bueno, clar, el problema s'està ampliant perquè, clar, no hi ha excursions, no hi ha colònies, tot això és un sector que ens surt perjudicat. Bueno, però és que al final o la gent està veient que és un problema de tots o aquí no se soluciona. Si no hi ha una pressió de cara a la conselleria de dir, ei, què estàs fent? Perquè, clar, els mitjans de comunicació...
2: Això també és fer volar coloms, perquè estem en una societat cada vegada més individualista,
1: sí.
2: Amb la qual cosa aquest és el teu problema, jo tinc un altre...
1: Clar, però quan el teu problema perjudica a molta gent, llavors és quan les persones reaccionen. No? Llavors és el que s'ha de fer, encara que ens emprenyi, doncs mira, arribar tard a la feina perquè els altres estan tallant la carretera. Bueno, doncs posa-t'hi, afegeix-t'hi i ja veuràs com faràs més pressió.
2: Teresa, ho deixem aquí, ens retrobem la setmana vinent. Gràcies per, si més no, allò de fer... Jo sempre dic que és important posar temes a sobre la taula per pensar-hi, no? Perquè tots ens aturem una mica i diguem per què està passant tot això.
1: Exacte.
2: Doncs per això.
1: Per això.
2: Perquè no hi ha recursos. Gràcies, Teresa. Ens retrobem. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón dins del programa de les Jornades Solidàries 2026. El Centre Cultural La Marineta va acollir ahir dimarts una xerrada al voltant de l'exposició Declara la Guerra a la Fam, una mostra impulsada per Mans Unides que en aquesta ocasió posa el focus en la realitat del Perú. De la mà de Nacions Unides, la iniciativa vol acostar la ciutadania mulletana a les condicions de vida de la població peruana marcada per la manca d'aliments i els problemes de nutrició. Eduard Sosa, voluntari de Nacions Unides al Vallès Oriental i Mollet, va explicar que en el cas peruà l'entitat es centra en la sobirania alimentària per promoure l'autonomia personal en la producció d'aliments, una línia de treball que busca que les mateixes comunitats puguin garantir-se l'accés a l'alimentació de manera sostenible.
1: En aquests països tenim diferents tipus d'accions. Tenim projectes de salut, educació, drets de la dona, drets de persones damnificades per la guerra, etc. Però aquesta xerrada concretament se centra en un dels projectes de sobirania alimentària. O sigui, un projecte que porta Mans Unides a Perú per potenciar i fomentar l'autonomia personal en la producció d'aliments.
0: El voluntari va remarcar que Mans Unides desplega diferents tipus d'accions arreu del món i que cada delegació territorial es responsabilitza d'un projecte en concret. En aquest sentit, va detallar que la delegació del Vallès Oriental, amb Mollet inclòs, està centrant ara la seva tasca a ajudar a infants de l'Índia que viuen al carrer. I ara parlem d'esports, i és que l'Escola de Dansa Urbana SQS de Mollet ha tancat la temporada de campionats amb una destacada actuació al Campionat Nacional celebrat aquest cap de setmana passat a Múrcia. El Centre Molletà ha participat en diferents grups i solistes i ha aconseguit pujar al podi en totes les categories que s'ha presentat. Ha aconseguit 5 primers premis, un segon lloc i un tercer. L'or se l'han emportat el grup Pec Escriu, Anonymous, Crazy Queens, SQS Team i el solista Yeray Cuchi. La segona posició ha estat per SQS Empire i el bronze per les Mini Queens. Verónica Gil és membre de l'equip de SQS i s'ha mostrat molt contenta amb aquest final de temporada.
2: Pues mira, venim molt cansats però molt contents de Múrcia, perquè tots els equips de totes les categories que portàvem hem vingut amb un podi. Hem vingut amb cinc primers premis, un segon i un tercer. O sigui que molt bé, molt contents amb els resultats.
0: Així doncs, posen el punt final a la temporada que han tancat amb altres grans èxits, com va ser la participació al Campionat Mundial de Hip-Hop d'Arizona als Estats Units el passat mes de juliol. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:45 del migdia.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té 1.000 coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per 1.000 tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, hem parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant, no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasòl el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a la Mitja del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 13:45 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
6: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
7: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
8: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
9: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 716, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguim amb el tema refugis. Us parlaré dels diferents tipus de refugis que podeu trobar. El refugi de muntanya, el refugi lliure, la cabana bivac i el refugi d'emergència. El refugi de muntanya és el que tots coneixem. Es tracta generalment d'edificacions d'obra o de pedra, i en alguns casos de fusta. Actualment en trobem fets de planxes d'alumini i materials aïllants que milloren el rendiment tèrmic tant a l'estiu com a l'hivern. A Aquests refugis, per regla general, tenen dues plantes. La planta baixa, on hi trobem els serveis. Menjador, cuina i habitacle pels guardes. El rebedor, on hi podem trobar lleixes per deixar-hi les botes i armariets per desar les motxilles i d'altres objectes personals. Generalment, els lavabos amb piques i vàters i els més nous dutxes també s'acostumen a trobar a la planta baixa. Com que pel refugi està prohibit deambular-hi amb botes, a les lleixes per deixar-les sovint hi trobem xancles on es poden utilitzar durant l'estada i cal retornar-les a marxar. Les xancles hi han de ser, a menys que hagi passat el cabró de torn i se les hagi endut. A la planta superior, generalment una, hi trobem els dormitoris. Aquests són de lliteres de dos o tres nivells, que poden estar distribuïdes en habitacions separades o en un dormitori d'una sola peça. Això depèn del disseny del refugi, però en els més moderns acostumen a ser en habitacions separades, cosa que facilita agrupar a la gent per hores de sortida, depenent del lloc on volen anar. El refugi lliure. És un refugi no guardat, d'accés lliure. En alguns refugis guardats també existeix una part lliure o d'hivern que queda accessible quan la resta de l'equipament està tancat. Acostuma a ser una habitació a la part baixa d'un refugi on es disposa d'una taula, uns bancs i quatre o sis lliteres i que es pot utilitzar fora de temporada com a refugi d'emergència. Aquesta mena d'instal·lacions acostumen a disposar d'un radiotelèfon, alimentat amb energia solar per tal de que, en cas de necessitat, es pugui contactar amb els equips de rescat més propers. La cabana bivac. Aquesta és una variant del refugi d'emergència. Es troben principalment als Alps, sobretot en crestes o bretxes, en rutes de dificultat alta. Tenen una capacitat per 3 o 4 persones i cal entrar-hi ajupit. Són aixoplucs de fortuna i, si fa bon temps, més val dormir-hi fora. Un exemple històric d'aquesta mena d'instal·lacions va ser el bivac Piero Giglione, situat al Coll del Trident, a uns 3.690 metres en el massís del Mont Blanc. Era un petit aixopluc d'alta muntanya en un dels passos utilitzats des del sector del refugi Torino cap a la Brengva. El bivac va ser desmuntat el 1993 pel perill d'esllavissades. Aquest tipus d'instal·lacions, bivacs de tipus cel·la o similars, serveixen principalment com a punt de suport d'emergència o repòs per a alpinistes que realitzen rutes clàssiques i d'alta dificultat en el cor dels Alps. El refugi d'emergència. Tal com us vaig explicar en el capítol anterior, a Catalunya comptem amb 10 refugis d'emergència. Els trobarem en les zones d'alta muntanya. Són espais lliures o no guardats, pensats per protegir-se de tempestes o accidents. Solen estar oberts tot l'any per a urgències, però no garanteixen comoditats ni aigua corrent. Cal deixar-los nets i respectar les normes d'ús, ja que una instal·lació d'aquesta mena ens pot arribar a salvar la vida. Aquests refugis disposen de mantes, matalassos i un petit banc per poder cuinar, en cas de necessitat, així com sistemes de comunicació d'emergència. A la pàgina web de la FEC i de les entitats propietàries s'hi pot trobar informació de la seva ubicació, així com de la forma d'arribar-hi. El refugi d'emergència que va ser greument vandalitzat és el refugi de Besiberri. Aquest equipament no guardat, situat a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, a l'Alta Ribagorça, va patir importants destrosses a mans d'uns brètols a finals d'any. Tot i que un grup de voluntaris en va fer una primera neteja d'urgència per deixar-lo operatiu de cara a la temporada, durant aquest estiu del 2026, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ha organitzat i coordinat accions de voluntariat estivals i de cara a la tardor per arranjar-ne definitivament els desperfectes estructurals. No permetem que quatre poca vergonya es facin malbé un patrimoni que és de tots. Si trobem un refugi o qualsevol instal·lació de muntanya malmesa o amb desperfectes, comuniqueu-ho tan aviat com sigui possible a l'entitat responsable o a les autoritats.
8: Pals i botes. L'agenda.
9: El dijous 24, el grup Extrem organitza una matinal a la Mola per la Canal de la Vella, a Sant Llorenç del Munt. El vocal és en Carlos Revilla. Un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell de 462 metres de pujada, 462 de baixada, i unes 5 hores 30 de durada. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí amb vehicles particulars. I el dissabte 26, la caminada nocturna a Gallecs. Heu recorregut 11 quilòmetres pels camins i senders de Gallecs amb una durada de 3 hores 30. El lloc de sortida, ja sabeu, Anselm Clavé i Rambla Balmes, a les 20 hores. Cal portar llanterna, aigua, n'hi haurà habitualment. El preu per socis són 8 euros i els no socis 12. El mateix dia, 10 euros socis, 14 euros no socis. Les inscripcions es poden fer mitjançant la pàgina web o directament al club.
8: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana a Catalunya, s'ha trobat aquest dimarts amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès, juntament amb una delegació formada, entre d'altres, per Oriol López, secretari general adjunt, i Sergi Suárez, candidat a l'alcaldia Esquerra Mollet. S'han desplaçat fins a Santa Maria de Martorelles per reunir-se amb l'associació i intercanviar opinions sobre el sector industrial català i el moment econòmic actual. Oriol Junqueras ha afirmat que el programa d'Esquerra Republicana ja contempla les demandes del sector industrial, com per exemple rebaixar el cost de la tarifa elèctrica o millorar les infraestructures, en particular les ferroviàries i l'AP7. Sergi Suárez ha explicat que al Partit Municipal el desenvolupament industrial serà una prioritat.
1: I hem anat també a escoltar aquelles propostes que tenen a nivell municipal, òbviament també doncs, les que depenen no, d'altres àmbits com la Generalitat o l'Estat, però en tot cas ens hem posat a disposició i hem marcat que per nosaltres el desenvolupament industrial serà doncs, una prioritat en els propers anys i en cas de ser alcalde de la ciutat, doncs, a l'horitzó de 5-10 anys, la millora dels nostres polígons i la creació de riquesa i que les empreses vulguin venir a la ciutat doncs, serà una prioritat.
0: Després, representants d'entitats i personalitats de la ciutat es van desplaçar fins a Mollet, al restaurant Neoris, per mantenir una conversa més directa i propera amb el president d'Esquerra. I si fa uns dies, des de Ràdio Mollet, us avançàvem que la llibreria L'Illa preparava el seu primer taller d'escriptura creativa, ara ja en coneixem tots els detalls. En aquest sentit, l'impartirà Irene Pujades, guanyadora del Premi Documenta i del Premi Finestres i finalista del Premi Llibreter, una proposta de 5 sessions que començaran el 28 de setembre. Carles Penya ha dit que es faran a 8:45 del vespre a la mateixa llibreria.
2: Començarem el 28 de setembre, constarà de 5 sessions, d'una hora i mitja cada sessió. Es farà en dilluns alterns fins a finals de novembre. Bé, de fet, en el post que hem penjat a les xarxes ja teniu, hi ha un enllaç on diu exactament quins dies seran, i l'imparteix la Irene Pujades, que és una escriptora, que vull dir, és una escriptora reconeguda, tot i que és molt jove, que va rebre amb la seva primera novel·la el Premi Documenta i el Premi Finestres, i que amb La intrusa, que és la seva darrera novel·la, també va ser finalista al Premi Llibreter.
0: Un curs que està pensat per tothom que tingui ganes d'escriure ficció. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí. On el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: El 23 de setembre arriba a Ràdio Mollet No dubtis entrar, un programa de salut mental per respondre qualsevol consulta que tinguis. No dubtis entrar, els dimecres a les 6 i la remissió els dissabtes a les 7.
1: Racó Animal.
2: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
2: Bon dia. Illa ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
3: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema, perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen, i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
6: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
7: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
6: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
7: Expedient Mollet.
8: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jordi Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet ha presentat el programa Tardor Jove, que omple d'activitats, tallers i xerrades el calendari juvenil de la ciutat fins a finals d'any. Una de les novetats serà la realització d'un curtmetratge immersiu de terror. També parlarem que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès. L'ha acompanyat Sergi Suárez, que ha destacat que el desenvolupament industrial serà una prioritat en el seu programa electoral. I la llibreria L'Illa posa en marxa el seu primer taller d'escriptura creativa. L'impartirà Irene Pujades i constarà de 5 sessions. I l'escola de dansa SQS Team tanca la temporada amb 5 primers premis al campionat nacional celebrat a Múrcia. En destaca que tots els equips que han portat han aconseguit podi. Això i més d'aquí mitja hora l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
3: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Hola, molt bon dia a tothom. Un altre dimecres més, tornem a estar amb tots vosaltres amb el programa de la nostra gent gran. Esperem que les vacances us hagin anat molt bé a tothom, hàgiu disfrutat, hàgiu descansat, i tornem a estar aquí, al peu del canó. Avui estem la Carme Canaleta. Bon dia, Carme.
1: Bon dia, bon dia.
0: La Pepi Muñoz, regidora de l'Ajuntament. Bon dia, Pepi.
1: Bon dia.
0: I la que us parla, Magdalena Parramon. I els controls tècnics, el Sergi Guardeño. Som aquí per parlar-vos de temes que esperem que us resultin del vostre interès. Si teniu interès pel nostre programa, i us podeu adreçar a l'Espai Sant Jordi, a la Sílvia Tàbios. Molt amablement, que ella molt amablement us informarà. Ara us posem una miqueta de música i tornem amb tots vosaltres.

0: Doncs, com ha comentat la Magda, avui tenim el plaer d'entrevistar a la regidora de la gent gran, la Pepi Muñoz. Bon dia.
1: Ja bon
0: dia. Ja t'hem saludat abans. I esperem que dins del poc temps que tenim amb aquest programa ens puguis respondre amb algunes preguntes, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, la primera, bueno, en principi crec que hem tingut, bueno, com t'he comentat, tenim poc temps d'aquest programa de ràdio i volíem saber quant temps fa que estàs amb aquesta regidoria.
1: Pues amb aquesta regidoria des del setembre-octubre de fa 2 anys, ara.
2: Quan se'n va anar la...
1: Quan va marxar l'Anna Maria.
0: L'Anna Maria, molt bé. Escolta, pensem que amb aquest augment d'esperança de vida que tenim la gent gran, que cada vegada, doncs, no sé si estem tots bé, però per lo menos vivim més anys,
1: sí.
0: Sobretot les dones, i els homes també, no? Ara, actualment, sobre aquestes setmanes, s'ha obert les inscripcions de tallers i cursos per la gent gran, que això és molt important, que hi hagi en una població de Mollet, que som quasi 50.000 habitants, crec, si no m'equivoco.
2: No, passem. No. Passem.
1: Mira, 53.000,
2: sí,
1: 6.400,
2: sí.
1: 53.600,
2: sí, sí,
1: ara
2: sí,
1: estic
2: sí,
1: segura.
0: Jo l'última sí, sí. Mirada que vaig sí. fer va ser 49,
2: no, pues... no, avui parles de molt de temps, eh?
1: Sí.
0: És possible, bueno, doncs... Pues... Déu-n'hi-do, no?, la població que tenim. I llavors això implica que la gent gran, i més amb l'esperança de vida que hi ha, la gent vol, a veure, tenim qualitat de vida normalment i volem fer coses, volem ser actives. I s'han obert aquests cursos ja fa molts anys, no?, que funcionen, i ara aquesta setmana crec que ha sigut...
2: I principalment molta dona, eh?
1: Sobretot, sempre ho dic, eh? Sempre ho dic.
2: Som el 70 o el 80%, eh?
1: Sí, sí, sí. No sé què els hi passa als homes, però no s'apunten a res.
0: No, no. Bàsicament, o sigui, no vas d'excursió i no, també tots
1: i també suposo que ho veieu, sí, no? Que sí. A tot arreu
2: és
1: hi ha...
2: matemàtic.
1: Bueno, però això passa a quasi bé tot, eh?
2: A tot arreu.
1: A tot arreu.
2: Sí.
1: I a qualsevol entitat també hi ha molta més dona que home. Els homes, no sé, es dediquen a anar amb bici, jo què sé. O no els hi agrada tant això de fer...
0: Sí,
1: de complicitat
0: de
1: i d'ajut. Jo no dic que no ajudin, no he dit això, però no tenen...
2: No.
1: No sé, no tenen... són cuidadors,
2: no,
1: no tenen l'esperit de cuidadors com som nosaltres.
2: I més els de la nostra època,
1: sí.
2: Perquè potser els joves han crescut de manera diferent,
1: sí.
2: I llavors tenen una altra manera d'enfrontar-se a les coses.
1: Sí,
2: ¿vale?
1: Sí, i tant.
2: Però els de la nostra època els hi costa molt. Jo estic amb una coral que som, ara, actualment, 29 dones... i 3 homes.
1: Ja.
2: Val?
1: A tot arreu.
2: Llavors arriba un moment que dius, què passa amb els homes?
1: Sí.
0: Però hi ha una cosa que vull fer hincapié. Hi ha moltes vídues.
1: Clar.
0: Moltes
2: també.
0: Vídues.
2: Sí, home, clar.
0: Jo a
2: també,
0: vegades
2: sí,
0: surto
2: sí.
0: algun diumenge d'excursió i hi ha un 60 o 80% de dones que són vídues.
1: Sí.
0: Hi ha alguna parella que hi va, alguna parella, algun senyor
2: sí,
0: que és molt, molt,
2: sí,
0: molt
1: tirapalante, sí.
0: que va sol i tal,
1: sí.
0: Però la gran majoria mare, són
1: sí.
0: vídues i, bueno, alguna parella, com he comentat, però vull dir
1: sí, sí, sí,
0: que
1: sí.
0: l'esperança de vida és molt important, però que la dona viu més, amb menys qualitat de vida que l'home, perquè l'home, quan no té problemes, no té gaires problemes durant la seva vida. Però quan li passa alguna cosa, s'acaba de cop, no? I la dona
1: sí,
0: anem
1: sí,
0: tirant,
1: sí.
0: anem tirant.
1: No, anem tirant, i això que som... Les dones, jo penso, sense
0: menysprear, sí, sí.
1: Els homes, però les dones, doncs, treballem fora, cuidem la casa, fem les coses de casa, lluitem amb els fills... I també dic que no és per als homes, no? Però
0: bueno, avui...
1: nosaltres ho tirem tot com molt per davant. Ells és la seva feina, les seves cosetes...
0: Bueno, ara i... ja s'està canviant.
1: Ara s'està canviant, gràcies.
0: No tothom, però...
1: No tothom, però les coses canvien, no? I penso que, bueno, que aquesta... Ara parlem una mica. Els tallers i els cursos que fem ara... A mesura que passa el temps, ja no seran els mateixos.
0: Evidentment.
1: Perquè la gent tindrà unes altres...
0: Conceptes de la... De la
1: conceptes, de o sigui, les coses que fem ara, per exemple, d'iniciació a l'internet, ja no hi seran.
0: Clar, perquè ja estaran...
1: Ja tothom estaran ja sap ficar-se a internet, clar. I tothom, o sigui, la gran majoria són enginyers d'informàtica, són... Bueno, que estan al dia a dia, ja, des de... Per exemple, jo tinc dues filles, una de 33 i una de 30, i no li dius curs d'iniciació a l'internet, no, o curs de com fer servir el seu iPhone. No, i diran, jo... perdona?
0: Ja, lògicament.
1: O sigui, tots aquests cursos haurem d'anar canviant, bueno, o sigui,
0: però,
1: tot.
0: Però
1: tot
0: com a la vida mateix, clar, totes clar, les professions clar, sí, també s'han sí, sí. anat canviant. Sí, hi ha hagut, sí, i sempre sí. deien, ostres, quan s'acabi això, què farà la gent? Però hi ha altres, no?
1: Sí.
0: Hi ha altres, no sé
1: que...
0: si...
1: Sí, sí, el que passa és que hi ha professions que han desaparegut i són importants.
0: Sí, i són importants. Sí, jo
1: com
0: també.
1: La professió de... doncs carpinter, a la professió d'albanyit...
2: Fuster.
1: De fuster, de...
0: No, sí, moltes coses.
1: D'electricista, que vas a buscar un electricista
0: i no saps on buscar-ho.
2: I no en trobes.
1: Sí, sí, o sigui, sí. aquestes professions, doncs no, perquè tothom s'ha dedicat doncs, a fer carreres, que està molt bé, clar.
0: Sí, sí.
1: Però també tenim aquestes carències. També
0: sí,
1: tenim...
0: però jo penso que la gent jove, encara que no tinguin carreres o que no tinguin bueno, professions, sí. però no tinguin carreres, tothom més o menys... agafen un mòbil
1: oh, tant,
0: o agafen un ordenador i més
1: no,
0: o menys...
1: Això segur, això segur.
0: Més que
1: això
0: nosaltres, segur. Perquè bueno, jo he treballat sempre amb ordenador pràcticament una bona part de la meva vida i suposo que la Magda també,
2: sí.
0: però hi ha gent gran de la nostra edat que per lo que sigui s'han quedat a casa i no han pogut, no han tingut la no. possibilitat. Però això també, possiblement d'aquí uns anys, també hi haurà una part petita, però una part també de gent que queda al marge sempre. Sí. Que ja ho faré o que sí. no... o que es casen, que no treballen, amb tot el respecte,
1: sí.
0: però que no estan ficades dintre de la societat, sí. no?, amb aquest aspecte.
1: Sí.
0: Llavors, doncs, estan, quan arriben a gran, per lo que sigui, són vídues, es troben desemparades. Per què? Perquè els han resolt tots els temes d'informàtica als fills o al marit, i llavors...
1: I no sols la informàtica, sinó que l'home ho ha portat sempre tot.
0: Ja.
2: Exacte.
1: Ja. I això I ja els hi anirà bé. O sigui, hi ha gent que ja els hi ha anat bé en aquesta vida, no? De que el meu home ho fa tot, no sé què, i ara pues, ho han de fer els fills perquè no
0: és el meu cas, perquè jo m'he hagut de cuidar de tot.
1: Ja, sí, tampoc...
2: Bueno, però això...

0: gent pues, parla, ai, per què no feu això, per què no feu allò que ens agradaria? Doncs hem posat pues, com 10 cosetes més, 10 tallers més. No...
1: Com per exemple?
0: Per exemple, a l'anglès des de zero. No? Perquè clar. Hi ha persones pues, que no tenen ni idea i tenen dret a començar, encara que sigui poquet, però bueno, a tenir uns coneixements.
2: Sí.
0: Després un grup de... És un nou grup de... A veure si ho dic bé. Lectoescriptura, que sí. Serà el Sir Barcala. Després un taller, també, que no sé si ho dic bé, Chitsugi, que és monogràfic, ho vaig veure perquè no sabia el que era.
1: I què és, exactament?
0: I és com... O sigui... si no m'equivoco, era aquest... Un taller, si no m'equivoco, que potser m'estic equivocant, era com de reparar...
1: Electrodomèstics o coses, no?
0: No, de reparar... una cosa, un per exemple, una figura, el que tu tinguis,
2: ah, sí,
0: és en plan japonès, sí, saps?
1: Ho vaig,
0: o sigui,
1: ho vaig sentir. Sí. Tipo artesanal, més bé, tipo artesanal de arreglar
0: cosetes. Sí, o sigui, ho fan i ho vaig veure i vaig dir, però si jo pensava que això ho venien d'aquesta manera. Clar. No, és un tipus de reparació.
1: Ah, molt bé.
0: I la veritat és que em vaig quedar perquè no tenia ni idea de lo que era, no? Després, fonaments del benestar a la llar. Breu història de les idees polítiques, cora saludable, bricolatge emocional, recursos en línia per al dia a dia i l'edició de vídeo i creació digital. Aquests són els nous que hem creat per aquest any.
2: I n'hi havia també un d'un joc que té un nom molt complicat, més aviat japonès, però no me'n recordo.
1: Pues, no ho sé.
0: Aquests són, Magda, els que...
2: Sí, n'hi havia un al... Bueno, sé que me'l vaig mirar i vas pensar,
0: vale.
2: M'apuntaré.
0: Aquest deu estar a la...
2: És d'un joc.
0: Vale.
2: És com una espècie de Cluedo...
1: D'estratègia, no? Tipo estratègia.
2: D'estratègia, llavors, sí. Tens que anar pensant... El que passa que estava anunciat, però no posava quina data...
0: Vale.
2: Llavors, jo sé que me'l vaig mirar i una amiga em va dir que ho feia.
1: Bueno, és igual.
2: Una amiga el feia a casa i ja vaig dir, jo em vull apuntar, perquè diu que va molt bé
1: per la ment,
2: pel cervell.
0: Ah, pues estupendo.
2: I estava...
0: Me'l feu arribar.
1: Però, Magda, qualsevol joc d'estratègia...
2: Clar,
1: et fa treballar el cap perfectament,
2: sí.
1: Vull dir, no cal que sigui aquest exactament,
2: no,
1: pot ser qualsevol.
2: No, però aquest està... Ha sortit inclús per televisió...
1: Ah, vale.
2: Vale?
1: Molt bé, no sé quin
2: vols dir,
1: però...
2: que era una cosa molt bona pel cervell de la gent gran, perquè la fa...
1: Bueno, et fa
2: treballar molt,
1: vale? Evidentment.
2: Ja el trobaré.
1: Aquí...
2: i us ho diré.
0: Vale. Pues ja,
1: part,
0: ja ens ho diràs. Ja
1: a part d'aquests nous que heu incrementat, suposo que estan els de sempre, com
0: sí.
1: És manteniment, exercicis,
0: tot,
1: pilates,
0: tot,
1: ioga,
0: tot,
1: idiomes,
0: tot. Sí.
1: Jocs,
0: tots ball... els cursos que fem sempre, més aquests 10 que hem afegit aquest any.
1: Jo penso que com a poble, poble és una ciutat.
0: És una ciutat,
1: perquè té més de... Com a meu...
0: 53.000, no sé si 400 o 600.
1: La veritat és que estem bastant ben proveïts de centres cívics,
0: Has de tenir en compte, Carme, que del voltant,
1: ve gent
0: perquè no tenen una regidoria d'envelliment actiu en tantes activitats com nosaltres tenim.
1: Jo això ja ho sabia.
0: Perquè, bueno, jo parlo amb els companys amb els regidors d'altres pobles i la veritat és que es queden al·lucinats, no?
1: O sigui,
0: A veure, no és per presumir perquè és la meva regidoria, sinó perquè aquesta regidoria ja fa molts anys que està i que està molt ben... O sigui, que hi ha molts cursos i tallers.
2: I, a més, n'hi han de pago i n'hi han de voluntariat, que això també és un gran què.
0: Sí, mira, hi ha un 31% que són gratuïts. I els altres de pagament va en funció del sou, de la renta de cada família. Sí. Però 31
2: Són molts, eh?
0: 31%
2: per
0: és
2: gratuït.
0: Per la
2: gent que tingui poques possibilitats, clar, econòmiques, no, no, que té que haver de tot, perquè home, no tothom pot fer...

0: el pago dels 3 mesos
1: no,
0: i tot
1: no,
0: el...
1: No, però hi ha cursos com el francès o l'anglès o no sé quin altre que he vist, no? Que sí, que són gratuïts totalment. Sí, sí. I si vols bellugar el cos o vols bellugar
2: també,
1: la ment...
2: També és gratuït.
1: Vull dir, es pot fer. Són les ganes que tingui cadascú de no estar a casa, de no sentar-se al sofà.
2: És que és això. Tots aquests cursos i tallers estan fets doncs, perquè la gent doncs, sociabilitzi, surti, coneixi a gent... Bueno, pues a vegades la gent, doncs, com tu dius, Carme, es queda viuda. Els fills, cadascú té la seva vida.
1: Sí, tots tenen la seva vida.
2: Després potser tens amigues pues, que no tenen les mateixes inquietuds que tu. I llavors, pues, per sortir un cap de setmana per anar al cinema o anar a dinar o sí, anar al teatre o anar a alguna exposició, doncs pues, molt bé. Però després queden la el dilluns, setmana. El dimarts, el dimecres, fins el dijous i el divendres. No? Sí, sí. Doncs què fem? Doncs això t'has de buscar. I això està molt bé perquè... perquè, a més, coneixes amb un altre tipus de gent, amb una altra gent, i tens...
1: Et vas
2: doncs,
1: obrint, et fes un vano d'amigues, bueno, d'amigues o conegudes. No
2: I a vegades doncs, arriben a ser quasi família.
3: Sí. Pues sí.
2: Perquè jo conec algun grup de dones que s'han conegut, no? I bueno, i s'han conegut els tallers, sí, els cursos.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I doncs pues, surten, se'n van de vacances, se'n van 3 o 4 dies...
1: Sí, no, perfecte.
2: O sigui, això crec que també és una ajuda per tothom.
1: No, no, possiblement que és important.
3: Sí, sí.
1: No, possiblement no, de veritat que és important, perquè és una forma de que la dona o l'home...
2: O l'home.
1: Cos... Sí, deuen haver alguns també,
2: sí, sí,
1: però
2: no, sí.
1: Majoritàriament...
2: Mira, l'any passat va ser curiós, no?, perquè quan vam fer el de final de curs, doncs un home havia fet uns quadres, que li dic, però vostè ha pintat... abans, diu, no. Diu, mira, vaig venir a apuntar la meva dona, no sé quin curs em va dir, la veritat, ara no me'n recordo. Diu, i a mi fa anys, quan em vaig jubilar, sempre deia, pues, quan em jubili faré pintura, perquè és un tema, és una cosa que m'agrada, que m'agrada. I em van regalar una caixa amb tot tipus de pintura, pinzells. Diu, ja estava arrinconat, val? Perquè no em vaig apuntar. I quan vaig venir a buscar, a apuntar la meva dona, doncs vaig veure aquest curs i vaig dir, ara és la meva oportunitat.
1: Ara és el moment.
2: I es va apuntar.
1: Sí, sí,
2: o sigui,
1: no.
2: I fa anys que estava jubilat, perquè em va dir que feia anys que estava jubilat. I llavors, doncs, bueno, mira, l'any passat va començar.
1: Que bé.
2: No sé si aquest any seguirà o
1: bueno,
2: no.
1: Però és important.
2: Però,
1: som
2: i la veritat...
3: És que jo crec que és això, perquè, aviam, tu mentre estàs vigent per la societat, o treballes o estàs a casa cuidant a la família, perquè...
2: Ja en tens prou.
3: Exacte. Però arriba un moment que quan te diuen ara em jubilo, jo penso que tenim que preparar-nos una miqueta el tema de jubilació. Jo ho vaig fer així, I la veritat és que m'ha sortit molt bé, perquè m'ho he passat molt bé. Jo fa ja molts anys que em vaig jubilar, però... he fet el que verdaderament volia fer en el seu moment i penso que hi ha moltes persones que ho fan així o que ho volen fer així i llavors és l'ocasió de disfrutar fent el que a tu t'agrada fer.
2: Home, això és total.
3: I ja està.
2: És total.
3: No hi ha volta de fulla, és així.
1: Bueno, sí, sí. Mira, jo també em vaig jubilar fa bastants anys, perquè vaig jubilar-me una mica abans, no?
2: Sí?
1: Vaig...
2: Quina sort.
1: Bueno, un parell d'anys, tampoc. Bueno, bueno, quasi tres. Vaig tenir l'oportunitat.
2: Ja són els meus que jo en tinc.
1: Sí, sí, sí. Vaig tenir una oportunitat i vaig dir, ostres, aquesta és la meva, no?
2: Sí, tant que sí.
1: També. I vaig pensar, feia anys que deia, jo el dia que me jubili vull fer teatre. I encara estic, i fa bastants anys. I entre això i altres coses. Coses, sí. No? I vulguis o no, et manté pues, de dir, ostres, demà tinc que aixecar-me, que demà tinc ràdio, o tinc teatre, o tinc... I això és el que et fa viure,
2: perquè
1: el fet de la casa, netejar la casa, a pensar, anar a comprar...
3: És un cercle.
1: És una rutina, és una rutina. Ara, hi ha gent, amb tot el respecte,
3: que ho vol, li agrada.
1: Però se senta al sofà i es posa a llegir. Jo també m'encanta llegir.
2: Sí, però una estona.
1: Una estoneta, però s'han de fer coses. I sociabilitzar-te i, bueno, en fi.
2: Mantindre viva.
1: Viva.
2: Sí, perquè sí. Netejar casa i anar a comprar...
3: Això és un procés. No. És un procés.
2: Això també s'ha de fer,
1: sí,
2: però bueno...
1: No, i també t'omple, perquè quan tens la casa neta i arreglada...
3: Pues a mi no m'omple, això. M'omplen d'altres coses, Carme.
1: Quan sí. la casa... Bueno, intento tenir-la...
2: Sempre bé i així,
1: però... m'agrada també estar bé, que les coses sí. estiguin bé, però això no m'omple a nivell personal.
2: No, personal.
1: Com a...
3: Aviam, bueno. jo ho faig per obligació, clar, perquè no tinc més remei. Perquè, no, perquè si pogués, tindria una senyora que... cada dia que m'ho fes, vale?
2: Ja.
3: I jo faria
2: sí,
3: d'altres
2: sí.
3: coses.
2: Sí, sí, sí.
3: Però, bueno, es té que fer i no hi ha més que això.
1: Pepi, la teva regidoria, quines competències exactament teniu? No sé si tu estàs en tots els àmbits, però més o menys quines competències teniu?
2: Bueno, pues les competències és de portar totes les entitats de gent gran, tot el que són a nivell de cursos, i bueno, pues a vegades ens venen persones amb alguna dificultat, però a vegades, bueno, pues com que estem ficades en aquest món de... gent gran, que també una mica sona malament, sí. perquè gent gran, als 55, sí. Sí. no m'agrada.
1: No, als 55.
2: Oi que no? Jo ni als 65.
1: No,
2: o sigui,
1: però...
2: ni... Sí. Jo, realment, la meva filla l'altra discutia perquè deia, mama, tu ja ets gran. I dic, jo sóc gran? Tu em veuràs gran, però jo no em ja sento no gran.
3: Però tu et mires al mirall i dius, no, tu ets la mateixa cara
2: que tenies fa
3: 25
2: tota la vida.
1: Però vale. no penseu que els miralls de casa són molt agraïts?
3: Els miralls... Depèn de la llum.
1: No.
3: Depèn si t'enfoca.
1: No, és igual. El mirall de casa meva és superagraït amb mi. Ara
3: sí?
1: Jo surto...
3: Doncs ja em diràs quin sistema tens.
1: No, però espera, és agraït.
3: Perquè me'l poso.
1: És agraït amb mi. Però surto i em miro amb un altre mirall i dic que aquesta és la realitat.
2: No, però esteu molt bé.
3: Sí, ja, moltes gràcies. Molt bé. Després, si vols, et convidem a un cafè.
2: Vale. Doncs això, com que estem ficades amb la gent gran, doncs et trobes en coses que t'enteres de la gent i llavors, doncs, el que fem és que hi ha coses que, com que no pertanyen a la nostra regidoria, doncs a vegades són coses que són més a nivell de serveis socials, doncs ho passem a l'altra regidoria.
1: No, això és el que et volia dir. Quan una persona, per exemple, es detecta que ja, a través del CAP, detecteu per mitjans de boca a boca o d'algun veí que hi ha una persona que viu sola, que no té família o la família no s'ocupa, qualsevol cosa, vull dir, d'alguna forma on s'ha d'anar? A l'Ajuntament i després l'Ajuntament és el que deriva al servei
2: Podeu
1: social?
2: Anar... No, sí, tu pots demanar hora per serveis socials.
1: Vale.
2: Per qualsevol cosa que necessiteu.
1: Vale. Però primer s'ha d'anar a l'Ajuntament i et deriven allà.
2: Sí, sí. Vale.
1: I el tema del botó?
2: Això es demana
3: a l'assistenta social.
2: A l'assistenta social.
1: Vale.
2: Pots anar des del CAP a l'assistenta social o a l'assistenta social del CIR Barcala o de l'AERA.
1: Vale.
3: I a la Seguretat Social també hi ha un assistent social, oi?
2: Sí, és... Allò és treballadora social.
3: O treballador social,
2: són treballadors socials.
3: Jo hi vaig estar.
2: Sí, sí, sí. Eh? Hi ha dos treballadors, o sigui, un planejador i un altre campantiquer.
3: Sí.
1: Bueno, em sembla que ens queda pràcticament res. Pepi, només dir-te si voldries dir alguna cosa per la gent gran, perquè participi, perquè es bellugui, perquè no es quedi a casa... Però algo ràpid, perquè Sergio ja ens està dient...
2: Bueno, pues Sergi, deixa'm un momentet, que acabo. Només dir-vos, apunteu-vos, encara teniu el dia d'avui.
3: Això mateix.
2: I ànims, i, bueno, sobretot, que no deixeu de... Ai, no vull, que no sé si sabré, que no sé si em fa vergonya... No, la vergonya es queda a casa. Aquí tothom és igual, i endavant, a passar-t'ho bé i a conèixer gent, que és això el que s'ha de fer.
1: Molt bé, Pepi. Moltes gràcies per la teva entrevista.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
3: Gràcies.
1: Vale. Pues bueno, hem arribat al final del programa i us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 1:15 del migdia fins a 1:00 en directe i els dissabtes a 11:00 en redifusió o per internet www.radiomollet.com on trobareu el podcast del programa. Doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dimecres. Molta salut. Moltes gràcies, Pepi.
3: Bon dia.
2: Moltes gràcies.

L'Hora del Conte, el programa de contes per als més joves de la casa. A més de contes, a cada capítol també hi ha una recomanació literària, tot plegat acompanyat de bona música. L'Hora del Conte, cada dijous a 2:15 de la nit.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 23 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet ha presentat la programació Tardor Jove, que omple d'activitats, tallers i xerrades el calendari juvenil de la ciutat fins a finals d'any. Una de les novetats serà la realització d'un curtmetratge immersiu de terror. I el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès. L'ha acompanyat Sergi Suárez, qui ha destacat que el desenvolupament industrial serà una prioritat en el seu programa electoral. I la llibreria L'Illa posa en marxa el seu primer taller d'escriptura creativa. L'impartirà Irene Pujades i constarà de 5 sessions. L'escola de dansa SQS Team tanca la temporada amb 5 primers premis al campionat nacional celebrat a Múrcia. En destaca que tots els equips que han portat han aconseguit un podi. Abans de començar, a rebre una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La tardor ha arribat a Mollet acompanyada de tot un seguit de propostes d'oci pels joves d'entre 12 i 35 anys. La regidoria de joventut de l'Ajuntament ha presentat aquest dimarts la programació Tardor Jove, la qual omplirà d'activitats, tallers i xerrades la nostra ciutat fins a finals d'any. Les propostes estan pensades per totes les edats i gustos i es realitzaran tallers de creació escènica, il·lustració, estampació botànica, informàtica en anglès o fins i tot xerrades centrades en l'àmbit laboral i l'emancipació. Una de les principals novetats serà per Halloween i per la Castanyada, amb una nova iniciativa que neix des del Punt Jove. Marina Escribano, regidora de Joventut, ha explicat que enguany deixen enrere el tradicional túnel del terror i que aquest evoluciona en un curtmetratge immersiu on el públic viurà una experiència terrorífica i plena d'ensurts. El primer passi serà divendres 30 d'octubre a la Sala Fiveller i el segon divendres 6 de novembre al Centre Cívic Lera.
2: I també una activitat destacada, que sabeu que sempre estem organitzats en el túnel del terror. L'any passat ja va fer un salt qualitatiu amb aquestes professionals de Mollet que ens van ajudar amb tot el que era l'escenografia, amb tot el que era la interpretació. I aquest any li donem encara una volta més, i el que proposem per la ciutat és un curtmetratge. Un curtmetratge de terror que s'estrenarà a la Sala Fiveller. Per tant, sortim de l'era, però que també es farà aquí l'era, perquè també l'espai familiar pugui venir, perquè el públic que li agrada veure-ho a l'era pugui venir aquí.
1: La programació de la Tardor Jove està marcada pel calendari i també es fan activitats que se sumen a tot allò que passa a la ciutat. La regidora de Joventut ha remarcat un recital poètic entorn del 25 de novembre, el Dia Mundial per l'Erradicació de la Violència vers les Dones.
2: També tenim tot una part d'activitats que, bueno, una activitat que volem parlar dels valors de tot el col·lectiu de l'LGTBI. Per tant, quan programem ho fem també pensant, tenim el 25N i per tant també participar en el calendari anual i en el calendari de la ciutat. El 25N amb la poètica en femení, no?, que fem, i també doncs, tenint aquest espai de poesia que també aquest any li volem donar una volta i que l'acabarem de, doncs esperem, doncs aquesta volta.
1: De la programació també en destaca per aquesta estació la col·laboració amb el Museu Abelló. El dissabte 24 d'octubre tindrà lloc un club de lectura titulat A les Musses, una proposta per llegir, conversar i gaudir de l'art. L'altra proposta és el Molletart 2026, una exposició dedicada a la creació contemporània i als artistes emergents. Són declaracions de Marina Escribano.
2: I una altra novetat d'aquesta programació, que és la col·laboració amb el Museu Abelló. El Museu Abelló, no?, i nosaltres des de joventut s'ha estat tenint unes converses de quina manera acostar l'art, la cultura, a la gent jove. I llavors això s'ha concretat per aquest curs o per aquest trimestre amb dues. D'una banda, la Bienal d'Art, no? El Mollet Art, amb tota una sèrie de creadors que doncs, explicaran els seus projectes, el seu procés, etc. I un club de lectura. Un club de lectura vinculat no només la lectura, vinculat amb l'art, vinculat amb el Museu Abelló, la figura d'Abelló.
1: Més enllà de les noves propostes, també hi ha activitats que es consoliden per segon any consecutiu, com el Talent Mollet, un concurs per mostrar el talent artístic molletà, o el torneig de futsal jove solidari. La Nerea Díaz és una de les joves de Mollet que participa activament a les activitats. En el seu cas, el que més ha valorat de les propostes és poder fer noves amistats.
3: Em sembla molt bé perquè a la tarda que no tenim molt que fer, doncs ens agrada venir aquí a fer conèixer gent nova i a parlar també amb els nostres amics que talment van a altre institut i tenim l'oportunitat de veure-los aquí cada dia.
1: La programació de la Tardor Jove s'ha creat a partir dels interessos dels joves per oferir oci a la seva ciutat, una programació que combina innovació, manteniment i consolidació, ja que hi ha activitats que s'han convertit en clàssics, com les tardes gamer, els vespres gastronòmics, el Museu Abelló o el Nadal al Mercat Vell.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana a Catalunya, s'ha trobat aquest dimarts amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès, juntament amb una delegació formada, entre d'altres, per Oriol López, secretari general adjunt, i Sergi Suárez, candidat a l'alcaldia per Esquerra Mollet. S'han desplaçat fins a Santa Maria de Martorelles per reunir-se amb l'associació i intercanviar opinions sobre el sector industrial català i el moment econòmic actual. La trobada ha servit també per escoltar de primera mà els seus principals problemes i inquietuds, molt centrats a la desindustrialització del Baix Vallès. Oriol Junqueras ha afirmat que el programa d'Esquerra Republicana ja contempla les demandes del sector industrial, com per exemple rebaixar el cost de la tarifa elèctrica o millorar les infraestructures, en particular les ferroviàries i l'AP7.
4: I sabeu que Esquerra Republicana aquí està fent propostes molt rellevants per millorar els trens i pel tren orbital, perquè també això contribueix a treure pressió a l'AP7. Per tant, són qüestions molt importants per a les empreses i pels treballadors d'aquesta comarca.
1: Per Esquerra Republicana, el principal repte és convertir la generació de riquesa en prosperitat compartida, tot creant sinergies i col·laboracions entre el sector laboral i l'empresarial. Per ara, Mollet Esquerra, la reunió amb el teixit industrial no és quelcom nou. El passat mes de juliol, Sergi Suárez ja es va reunir amb l'associació, ja que afirma que la indústria a la ciutat es troba en un total abandonament. En declaracions als mitjans locals, el candidat a l'alcaldia ha afirmat que pel partit municipal el desenvolupament industrial serà una prioritat.
5: I hem anat també a escoltar aquelles propostes que tenen a nivell municipal, òbviament també doncs, les que depenen no, d'altres àmbits com la Generalitat o l'Estat, però en tot cas ens hem posat a disposició i hem marcat que per nosaltres el desenvolupament industrial serà doncs, una prioritat en els propers anys i en cas de ser alcalde de la ciutat, doncs, a l'horitzó de 5-10 anys, la millora dels nostres polígons i la creació de riquesa i que les empreses vulguin venir a la ciutat doncs, serà una prioritat.
1: Després de la reunió, els participants d'Esquerra s'han desplaçat fins a Mollet del Vallès per mantenir un dinar amb representants d'entitats i personalitats de la ciutat amb l'objectiu d'escoltar la ciutadania. Membres d'entitats esportives, culturals i associacions veïnals s'han trobat al restaurant Neoris de Mollet per mantenir una conversa més directa i propera amb el president d'Esquerra. De fet, des del partit municipal mantenen reunions continuades amb la ciutadania i en aquest cas Sergi Suárez ha comentat que han detectat com cada entitat té unes necessitats diferents però totes centrades en la millora.
5: Si parlem de les entitats veïnals, demanen doncs, que els seus barris estiguin més cuidats, que hi hagi més il·luminació, més seguretat, que les voreres estiguin en condicions, que els asfaltatges estiguin en condicions. Si parlem de les entitats esportives, hi ha una bàsica, que és la millora de les instal·lacions esportives. Sempre hem dit, i tornem a dir, que Mollet té un dèficit pel que fa al manteniment dels seus equipaments esportius i és molt necessari posar-hi fil a l'agulla. Si parlem de les entitats culturals, no? Doncs més escolta, un equipament de cultura popular, etcètera, etcètera. I, per tant, doncs, les necessitats són molt diverses, però crec que totes no convergeixen en la necessitat de millora.
1: La trobada d'Esquerra amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès i Ciutadans de Mollet arriba en un moment clau, ja que comença el compte enrere per les eleccions municipals. En referència a aquestes eleccions, Oriol Junqueras s'ha mostrat convençut del fet que Sergi Suárez serà el futur alcalde de Mollet.
4: Bueno, nosaltres vivim abocats en els nostres pobles, a les nostres ciutats, als nostres municipis, i el més important del món per nosaltres doncs, són els nostres candidats, en aquest cas doncs, el Sergi, que estem convençuts que pot ser i que serà el proper alcalde de Mollet.
1: Així, Esquerra Republicana tanca la jornada a Mollet amb el compromís de continuar mantenint el contacte amb el teixit industrial i associatiu de la ciutat. Una agenda de reunions que de cara als pròxims mesos estarà marcada també per la proximitat de les eleccions municipals.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta Luismi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus, i a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi, pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Balart de Rambla Nova 25 a Col·legis Nous.

0: Fa uns dies, des de Ràdio Mollet, us avançàvem que la llibreria Lilla preparava el seu primer taller d'escriptura creativa. Ara ja en coneixem tots els detalls, qui l'impartirà, les dates i com s'hi pot participar. El taller anirà a càrrec de l'escriptora Irene Pujades, guanyadora del Premi Documenta i del Premi Finestres i finalista del Premi Llibreter. La proposta constarà de 5 sessions que començaran el 28 de setembre i continuaran els dies 19 i 26 d'octubre, 9 de novembre i 23 de novembre. Les sessions es faran de 7 a 2 quarts de 9 del vespre a la mateixa llibreria, tal com ha explicat el propi llibreter Carles Penya.
1: Començarem el 28 de setembre, constarà de 5 sessions, d'una hora i mitja cada sessió. Es farà en dilluns alterns fins a finals de novembre. Bé, de fet, en el post que hem penjat a xarxes ja teniu, hi ha un enllaç on diu exactament quins dies seran. I l'imparteix la Irene Pujades, que és una escriptora, que, bueno, vull dir, és una escriptora reconeguda, tot i que és molt jove, que va rebre amb la seva primera novel·la el Premi Documenta i el Premi Finestres, i que amb La intrusa, que és la seva darrera novel·la, també va ser finalista al Premi Llibreter.
0: El curs neix d'una idea que fa temps que rondava pel cap de l'equip de la llibreria i està pensat per a tothom que tingui ganes d'escriure ficció. No cal tenir experiència prèvia, sinó simplement inquietud i interès per explorar l'escriptura creativa. Segons ha explicat Carles Penya, la proposta està oberta a tothom que tingui aquesta inquietud per escriure, encara que no hagi fet mai cap taller ni tingui experiència prèvia.
1: S'hi pot apuntar a tothom, només que tingueu ganes de... que tingueu això, aquestes inquietuds per escriure ficció, i no cal que tingueu cap mena de... Bueno, vull dir que prèviament hàgiu fet res, ni que tingueu cap experiència prèvia. El cas és això, tenir ganes i endavant, ja està.
0: El taller tindrà un format reduït i exclusiu, amb només 10 places disponibles, perquè es pugui tirar endavant, cal arribar a un mínim de 8 inscrits i de moment ja n'hi ha un 5. Així ho explica també Carles Penya, que destaca que la voluntat és treballar amb un grup petit per poder aprofitar millor les sessions i l'acompanyament de l'escriptora.
1: Sí, veurem com funciona. De moment ja tenim alguna persona inscrita i, bueno, com has dit tu abans, hem posat un màxim de 10 persones, i perquè la cosa pogués tirar endavant hi hauria d'haver un mínim de 8. Tot just avui hem fet la difusió, ja tenim 3 inscripcions i veurem, esperem, vaja, confiem que sí que la cosa pugui tirar endavant.
0: El preu del taller és de 160 euros i les inscripcions ja estan obertes. Les persones interessades poden consultar tota la informació i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que la llibreria Lilla té disponible a la seva biografia, a les xarxes socials o a la llibreria illa.cat. Dins del programa de les Jornades Solidàries 2026, el Centre Cultural La Marineta va acollir ahir dimarts una xerrada al voltant de l'exposició Declara la guerra a la fam, una mostra impulsada per Mans Unides que, en aquesta ocasió, posa el focus a la realitat del Perú. Des de la mà de Mans Unides, la iniciativa vol acostar a la ciutadania molletana les condicions de vida de la població peruana marcada per la manca d'aliments i els problemes de nutrició, així com el projecte que l'organització desenvolupa sobre el terreny. Eduard Sosa, voluntari de Mans Unides al Vallès Oriental i Mollet, va ser l'encarregat de presentar la xerrada.
2: Aquesta xerrada, doncs, permet posar-se una mica en la pell de les circumstàncies en què viuen, tant des del punt de vista social i polític i també la inseguretat que poden tenir, i d'altra banda, i el més important, és la falta d'aliments i els problemes de nutrició. Per tant, aquesta xerrada ens ajuda a prendre consciència d'aquest tema i també és una mostra de com treballa Mans Unides, com porta els projectes amb aquests països.
0: Sosa va explicar que en el cas peruà l'entitat es centra en la sobirania alimentària per promoure l'autonomia personal en la producció d'aliments, una línia de treball que busca que les mateixes comunitats puguin garantir-se l'accés a l'alimentació de manera sostenible.
2: En aquests països tenim diferents tipus d'accions. Tenim projectes de salut, educació, drets de la dona, drets de persones damnificades per la guerra, etc. Però aquesta xerrada concretament se centra en un dels projectes de sobirania alimentària. O sigui, un projecte que porta Mans Unides a Perú per potenciar i fomentar l'autonomia personal en la producció d'aliments.
0: El voluntari va remarcar que Mans Unides desplega diferents tipus d'accions arreu del món i que cada delegació territorial es responsabilitza d'un projecte concret. En aquest sentit, va detallar que la delegació del Vallès Oriental, la Mollet inclòs, centra la seva tasca a ajudar infants de l'Índia que viuen al carrer.
2: Actualment estem treballant un projecte d'infants al carrer, a la Índia, infants que viuen en una zona molt desafavorida, una zona que hi ha moltes migracions i, per tant, hi ha molta infància al carrer. Aleshores, el que es tracta és d'intentar donar-los una formació per treure'ls de la pobresa i de tenir que malviure i a vegades entrar dins de xarxes i donar aquesta petita formació perquè puguin tirar endavant i puguin guanyar-se la vida de forma autònoma, diguem.
0: Les jornades solidàries de Mollet seguiran aquest dijous 24 de setembre a 6:45 de la tarda al Centre Cultural La Marineta amb una taula rodona titulada Cooperació Educativa Cubana Internacional a càrrec de l'entitat Mollet en Cuba i l'associació Tipsima.
3: Mollet al dia, els esports.
0: L'Escola de Dansa Urbana SQS de Mollet ha tancat la temporada de campionats amb una destacada actuació al Campionat Nacional celebrat aquest passat cap de setmana a Múrcia. El centre molletà hi ha participat amb diferents grups i solistes i ha aconseguit pujar al podi en totes les categories que s'ha presentat. En total ha aconseguit 5 primers premis, un segon lloc i un tercer. L'or se l'han emportat els grups Peck Screw, Anonymous, Crazy Queens, SQS Team i el solista Yerai Kuchi. La segona posició per SQS Empire i el bronze per les Mini Queens. Uns resultats que permeten a l'escola posar el punt i final a la temporada amb un balanç molt positiu. Verónica Gil és membre de l'equip SQS i s'ha mostrat contenta amb aquest final de temporada.
4: Pues mira, venim molt cansats però molt contents de Múrcia, perquè tots els equips de totes les categories que portàvem hem vingut amb un podi, hem vingut amb 5 primers premis, un segon i un tercer. O sigui que molt bé, molt contents amb els resultats.
0: Amb aquest final de temporada tanquen, doncs, amb uns campionats i ho fan més tard del que és habitual. Verónica Gil ha destacat que mentre algunes escoles donen per acabada la temporada de competicions durant el mes d'agost, SQS manté la seva participació al Campionat Nacional de Múrcia com una de les cites habituals per posar el punt i final al curs competitiu.
4: Nosaltres, sí, normalment tothom acaba temporada a l'agost, però nosaltres sempre, ja fa uns anys que sempre anem a aquest, que és com l'últim, ja per tancar la porta de la temporada i donar la benvinguda a la següent, i sempre, bueno, pues fer-ho així amb aquests resultats, pues, bueno, sempre t'ajuda a començar amb moltes més ganes.
0: Si bé els campionats han acabat, l'activitat a l'escola molletana només acaba de començar. Verónica Gil ha comentat que ja miren cap al proper curs de campionats. Gil ha afegit que ara es començarà a preparar la nova temporada amb canvis en els espectacles, les músiques i els vestuaris, entre altres aspectes.
4: Nosaltres vam fer un peron d'un mes, més o menys, un mes una mica curtet, però bueno, perquè vam anar, com ja sapigueu, a Arizona, i llavors vam fer només aquesta parada. Ara hem tancat temporada amb Múrcia, però ja comencem a preparar-nos per la següent temporada. Ara toca canviar show, toca canviar tots els muntatges de músiques, tots els vestuaris, tot. O sigui, ara comencem de zero amb tots els grups.
0: Així doncs, SQS posa el punt i final a una temporada de campionats amb 7 podis i amb la mirada ja posada en el proper curs, una temporada que tanquen amb altres grans èxits com la participació al Campionat Mundial de Hip-Hop d'Arizona als Estats Units del passat mes de juliol. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. L'Ajuntament de Mollet ha presentat la programació Tardor Jove, que omple d'activitats, tallers i xerrades al calendari juvenil de la ciutat fins a finals d'any. Una de les novetats és la realització d'un curtmetratge immersiu de terror. I el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès. L'ha acompanyat Sergi Suárez, qui ha destacat el desenvolupament industrial serà una prioritat en el seu programa electoral. I la llibreria Lilla posa en marxa el seu primer taller d'escriptura creativa. L'impartirà Irene Pujades i constarà de 5 sessions. I l'escola de dansa SQS Team tanca la temporada amb 5 primers premis al campionat nacional celebrat a Múrcia. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem com sempre demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: El 23 de setembre arriba a Ràdio Mollet No dubtis entrar, un programa de salut mental per respondre qualsevol consulta que tinguis. No dubtis entrar, els dimecres a les 6 i la remissió els dissabtes a les 7.
1: Andalucía, la que divierte.
2: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
3: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
4: El POU.
5: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca la intel·ligència emocional.
4: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
6: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
7: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
8: Tastets de llengua.
9: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té 1.000 coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per 1.000 tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Bona tarda, benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimecres ens acompanya via telefònica Marina Escribano de Mollet en Comú. Aquí saludem, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Amb tu volem parlar de diferents temes, entre d'altres un de que ha obert els nostres informatius, que és aquesta tardor jove, que tot just, doncs això, entrant amb la tardor, s'ha presentat i que enguany doncs, també hi ha aquestes novetats, que s'ha escoltat també a la ciutadania jove, que ja ha fet propostes i que amb tot doncs, heu encabit aquest programa amb activitats fins a finals d'any. Què ens en pots dir al respecte?
1: Doncs que és una programació pensada per poder... doncs satisfer diferents estils, no?, de joves, gustos, aficions, etc. Evidentment, sempre n'hi podrien haver més, en som conscients, que és una programació que consolida propostes, que innova i que fa créixer propostes, tallers, trobades ja que són clàssics, no?, doncs com és el Christmas Football Cup, no?, que és aquest partit al voltant del Nadal, com és el Nadal jove al Mercat Vell, que passarà de 3 a 4 dies, i per tant, doncs, que també segur us proposarem també coses noves, no?, proposarem espais i activitats noves, i això ja ho sabrem més endavant. També m'agradaria destacar que sempre pensem aquesta programació com elements d'oci, de lleure, etc., però que també volem plantejar coses que tinguin a veure amb el procés d'emancipació dels joves, aquests a més a partir de 18, 19, 20 anys, doncs que en aquest sentit hi ha dues trobades que volen ser divulgatives, de formació, de xerrada, una sobre els drets en la feina, els drets laborals que tenen, una primera feina, quins són els drets que hauria de tenir molt presents, i després una d'habitatge, sobre també quins són els drets en el moment en què tu llogues un pis per primera vegada i quines coses s'han de tenir en compte. Creiem que això és fonamental, visibilitzar també aquestes necessitats. A banda, doncs, tallers artístics, una col·laboració amb el Museu Abelló per un club de lectura i joves creadors d'art, tenim el Punt Jove, que amplia oferta amb molts tallers, amb moltes activitats per fer, mantenint cuina, circ, però ampliant, per exemple, diferents propostes més doncs com la costura o un espai per deixar les pantalles a banda i poder connectar, no?, entre joves. I una novetat i és que veníem fent un túnel del terror, que l'any passat ja va doncs, fer un salt qualitatiu doncs, guanyant amb formació teatral i d'escenografia, i enguany el transformem en un curtmetratge i que també doncs, anirà acompanyat d'uns tallers d'interpretació i d'uns tallers d'efectes efectes especials, i per tant doncs ens fa molta il·lusió que aquest curtmetratge que voldrem que s'estrenarà doncs, a la Sala Civaller. Per tant, moltes coses, també oferta doncs, cultural d'impro-shows, música, tarda gamer... Bueno, hi ha unes 40 activitats o més, i per tant doncs, creiem que és variat, que evidentment són rebudes totes les aportacions per doncs, que cada vegada aquesta programació sigui potent i els joves i les joves s'hi sentin identificats i amb ganes de participar-hi.
0: Mm-hmm. Doncs queda dit, i també estarem pendents i anirem parlant d'això, d'aquestes activitats, a mesura també que s'acostin en el calendari. Després volem parlar d'aquest projecte de la Teneria, no?, que ja coneixem doncs, qui seran doncs, aquests arquitectes que acabaran de dissenyar ja aquest projecte final del que ha de ser aquest espai per les entitats, que al final és un tema que, doncs, que s'ha anat allargant amb el temps, però que veiem també que va veient la llum i que cada cop ja estem més a prop de que sigui una realitat.
1: Doncs sí, efectivament allò, no? Tant de bo les coses poguessin doncs ser més àgils, més ràpides. Aquí, amb la voluntat d'aquest procés de participació, de procés de participació de les entitats, no?, de plantejar com ens imaginem aquest espai cultural, i també amb aquest procés d'elecció de qui ha de redactar el projecte, doncs això, clar, implica doncs, temps de pensar, de trobar-se, d'idear i d'imaginar. Hem fet un pas més i amb aquesta notícia de saber qui serà, doncs ja doncs com dius tu, no? Ja es va veient més passos per fer-ho endavant. També recordem que la Diputació, doncs, vam aconseguir aquesta subvenció de 800.000 euros per la redacció del projecte, amb el qual això no és paper mullat, sinó que són realitats tangibles que aniran fent possible aquest projecte que crec que és molt, molt, molt necessari per la nostra ciutat.
0: I ara feu una miqueta de memòria al cap de setmana, no sé si va poder passejar, segur que sí, doncs pels carrers del nucli antic de Mollet en aquesta fira d'artesans, que enguany no vam tenir cap núvol, va fer molta calor i que per tant doncs no va ser present la pluja, com sempre s'ha dit que algun dia plou, doncs almenys aquest cop no ha passat i no ha sigut així.
1: Sí, hem trencat aquesta tradició. Pels paradistes molt millor, sí que cal que plogui, però pels paradistes en parlava amb ells i bueno, doncs els va permetre el divendres obrir-hi perfectament, fer vendes i, com deia, sí que va fer calor, sobretot diumenge al matí, no, amb aquesta actuació dels castellers i les colles convidades, però, com sempre, la Fira d'Artesans és un espai on hi passen moltes coses, molta gent. Jo vull destacar que és un espai com de, molt de trobada, no? Molt de poble, però que també atrau gent de fora. La qualitat també de tots els productes dels artesans i artesanes, que molts d'ells doncs, són clàssics, que també cada any sabem que els trobarem i que, a més, com que estan situats a més o menys al mateix lloc en els carrers, doncs sabem on els podem anar a buscar. Evidentment, doncs, a part de l'alimentació també és un clàssic que també aplega molta gent i les activitats al voltant, doncs, algunes d'elles organitzades pels veïns i d'altres, doncs, evidentment, a proposta d'Ajuntament o de tot l'equip que fa possible aquesta Fira d'Artesans, on hi ha música, on hi ha tradició, on hi ha una mica de tot, no?, de cultura popular i, evidentment, d'artesania. I vaig poder anar també a la inauguració de l'exposició a la Marineta, que la recomano moltíssim. I bé, doncs, un any més, una Fira d'Artesans que jo crec que ha funcionat molt i molt bé.
0: I després canviem totalment de tema i és que ja s'estan celebrant aquestes jornades solidàries a la nostra ciutat i que això gairebé cada dia tenim algun acte que ens ajuden a conèixer també ONGs d'aquí de la nostra ciutat o associacions, entitats doncs, que lluiten per aquests drets humans o si més no pel benestar de tothom, de les persones, en aquest cas també molt enfocat doncs, al que està passant doncs, a altres països.
1: Exacte, és una mica sortir de Mollet per veure les realitats d'altres països que necessiten sí o sí de la nostra mirada, de la nostra presa de consciència i, evidentment, també del nostre suport, i que no és incompatible amb donar suport a les persones, col·lectius i necessitats d'aquí, de casa nostra. Això sempre ho repetiré, solidaritat amb fora ens fa millors i és perfectament compatible amb tot el suport i les polítiques d'ajut doncs i d'escut social i de benestar cap aquí, no? Cap a col·lectius més vulnerables. Doncs sí, he començat les jornades solidàries. Aquest any són 3 setmanes d'aquesta Festa de la Solidaritat recuperada l'any passat després de 9-10 anys sense fer-se. I vam començar amb aquesta exposició al voltant de la vulneració dels drets humans que es dona a tot el món, amb especial mirada al Sàhara Occidental. Vam tenir doncs, la visita del delegat del Frente Polisario, que junt amb l'activista de Tip Sima i dibuixant molletà, en Francesc Verdugo, doncs, i també periodista de Ràdio Mollet, Paco Niebla, que havia estat periodista de Ràdio Mollet, doncs van estar parlant de tota la situació d'un conflicte doncs, que en els últims molts anys sembla com que ha desaparegut del mapa i no ho ha desaparegut, s'estan vulnerant els drets del Sàhara Occidental i, per tant, des de l'Ajuntament volem posar-ho sobre el mapa i volem establir també col·laboracions, en primer lloc per informar, per difondre i perquè en prengui consciència la societat molletana i en general. I demà també hi haurà un acte compartit entre Mollet amb Cuba i Tip Sima, no? Que parlarem de tot això i en concret doncs, de la formació de mitges de molts països del món on es col·labora, Cuba col·labora en aquesta formació i es compartirà precisament la taula amb un metge saharaui que treballa aquí, a Mollet.
0: D'altra banda, aquest...
1: I vull aprofitar, disculpa, per convidar tothom a participar a aquestes jornades que són molt interessants i que, bueno, doncs que parlen de coses que tots hem d'estar al cas, jo crec.
0: I després, aquest cap de setmana, també el dissabte al vespre, hi ha una nova edició de la Caminada Nocturna de Gallecs, que també és un d'aquests que tenim marcats al calendari.
1: Doncs sí, és una d'aquelles cites de quan comença el curs de tardor, o l'altre dia doncs, vaig poder parlar amb el Club Muntanyenc que estaven recollint inscripcions i que es marquen aquest objectiu, no?, de 1.100 o aproximadament persones que omplin Gallecs de llumetes a la nit, i per tant doncs, desitjant que sigui tot un èxit. La gent li agrada molt aquesta trobada que combina doncs, això, no? Conèixer el nostre espai, encara que sigui les fosques, caminar, petar la xerrada i després acabar-ho amb un entrepà i una miqueta de música per acabar-ho de forma més festiva. Per tant, doncs una cita que segur que funcionarà molt bé.
0: I ja per anar finalitzant, també volíem comentar de cara al ple d'aquest proper dilluns, no sé si des del vostre partit porteu algun tema en concret a debatre.
1: Doncs presentem una moció conjuntament amb el grup d'Armollet Esquerra, Esquerra Unida Alternativa, que doncs, parla de la millora de recursos i també de transparència en el que és el funcionament del servei dels CAPs a domicili, servei d'atenció primària a domicili. En tot cas, ja en parlarem passat el ple o més endavant amb algun comunicat que farem. Aquesta és la moció que nosaltres presentarem de forma conjunta.
0: I després també, no sé si a nivell també de partit, previ a eleccions municipals, ja en comenceu a parlar, hi ha alguna novetat?
1: Doncs sí, hi ha alguna novetat. Ja també us convidarem segurament a, bueno, per poder explicar-vos una mica en més detall. El 3 d'octubre celebrem una assemblea a Mollet en Comú, a la Marineta, el dissabte 3 d'octubre, per fer valoració i també per encarar l'horitzó maig 2027.
0: Doncs si més no, va haver-ho anar sabent per tenir aquest calendari ja agendat i segur que això, el primer de molts actes que hauran de venir en aquests propers mesos.
1: I tant.
0: Marina, gràcies per ser amb nosaltres i de tot el que vagi passant ja la propera setmana doncs, fent aquesta xerrada després del ple, doncs en parlarem com sempre l'últim dia del mes de setembre, el dimecres dia 30. Que vagi molt bé, fins la propera.
1: Moltes gràcies. Fins la propera.

Esteu escoltant Ràdio Mollet. Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlarem d'un descobriment que porta una nova mirada sobre la manera com el cervell regula l'alimentació. Un estudi liderat per investigadors del Clínic IDIBAPS i de la Universitat de Yale ha identificat un mecanisme cerebral que permet anticipar l'arribada dels aliments abans fins i tot que comencem a menjar. El treball apunta que quan aquest mecanisme s'altera, també poden aparèixer canvis en el metabolisme que afavoreixen el desenvolupament de malalties com la diabetis o l'obesitat. Per entendre què han descobert i quines implicacions pot tenir. Avui ens acompanya Alicia García, que és investigadora de l'IDIBAPS i primera autora d'aquest estudi. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en els resultats, Alicia, m'agradaria començar pel principi. Quina pregunta us fèieu també? Què us va portar a investigar aquest mecanisme?
1: Doncs mira, el que ens va portar a investigar aquest mecanisme era una necessitat que creiem que no estava resolta en el camp de la ciència, i era com unes determinades neurones que estan a l'hipotàlam, que és una regió del cervell que té una funció essencial en la regulació del nostre metabolisme perifèric, el gasto energètic i com sentim la gana. Doncs hi ha una població de neurones que es va... Històricament se sap que s'activen quan mengem per induir satietat. Fa com 10 anys es va descriure que, a més, aquestes neurones s'activaven només de manera sensorial, és a dir, quan ensumem o veiem el menjar, però no se sabia ni per què ni com passava això. Nosaltres el que volíem era respondre a aquesta pregunta.
0: I si haguéssiu d'explicar aquest estudi a algú que no té coneixements científics, què diríeu que heu descobert una vegada heu resolt la pregunta?
1: Mira, jo tinc una filla de 8 anys i quan li explico aquest projecte sempre li dic que és molt important com mengem i menjar amb consciència. I és molt important que ensumem el menjar abans de menjar, perquè això dona les ordres al nostre cervell per preparar la resta del cos per la feina de digerir aquests aliments i distribuir correctament aquests aliments. Per tant, jo crec que aquest és el missatge final.
0: Per tant, el que dèiem, no? Tradicionalment s'havia considerat que el nostre organisme reaccionava quan els aliments ja havien arribat al cos, i aquest estudi demostra que alguna cosa que no sabíem, no? Que no només és quan arriba, sinó quan ja el sent el cos, no? Sensorialment.
1: Sí. El que aquest estudi apunta i ensenya és que no només això, quan ja hem ingerit els aliments, el nostre cos respon als increments, no?, quan absorbim, doncs, ens pugen els nivells de glucosa, de lípids, etc., sinó que abans, fins i tot, de consumir aquests aliments per estímuls sensorials, és a dir, vista i olor, principalment, olor, el nostre cos ja té unes reaccions que són donades, les ordres són donades a nivell cerebral per unes determinades neurones que prepara el cos per digerir aquests aliments i per una correcta digestió d'aquests aliments i distribució de l'energia.
0: I, per tant, què li passa al nostre organisme abans, fins i tot, de fer aquest primer mos? És a dir, quan parleu que el cervell és capaç d'anticipar la ingesta, què li comença a passar al cos?
1: Sí, mira, hi ha el que es diuen unes reaccions anticipatòries, que bàsicament són secrecions de determinades hormones, entre elles la insulina, i nosaltres en el nostre estudi ens centrem en la secreció anticipatòria d'insulina, que és un petit pic d'insulina que succeeix això quan veiem el menjar o l'ensumem. D'acord? I aquesta secreció anticipatòria, el que hem vist és que és important a llarg termini que es doni correctament per després no desenvolupar malalties metabòliques com diabetes i obesitat. Una altra, per exemple, adaptació que va descriure un grup uns anys abans que nosaltres, i nosaltres també ho hem demostrat,

0: en els nostres models que no tenen aquesta activació, aquesta percepció sensorial del menjar, és una activació, per exemple, del fet de determinades vies que afavoriran la digestió dels aliments. Per tant,
1: us ha sorprès tots aquests resultats, a vosaltres?
0: Digue'm.
1: Us han sorprès els resultats?
0: No, no ens han sorprès, perquè sí que hi havia petits indicis. Aquestes secrecions anticipatòries de determinats aliments, determinades hormones en resposta a la detecció d'aliments, és un fenomen que ja des dels anys 70 estava descrit. Però no se sabia què feien ni quines neurones estaven ordenant aquesta secreció ni quina era la funció fisiològica d'aquestes secrecions. El nostre treball ve una mica a posar una raó de ser en aquestes secrecions anticipatòries, en concret la de la insulina.
1: Clar, sobre això de la secreció anticipatòria d'insulina, per què és important que el cos també alliberi insulina abans fins i tot de començar a menjar?
0: Bueno, perquè això senyalitza als diferents òrgans sensibles a la insulina que es preparin, que preparin determinades vies moleculars que seran essencials després per poder digerir els aliments i metabolitzar els increments de diferents nutrients, glucosa, lípids, etc., que implica l'absorció d'aliments.
1: De fet, l'estudi mostra que aquests canvis poden aparèixer abans que hi hagi un augment de pes. Per tant, això canvia, no?, la manera d'entendre com es desenvolupen, com abans ara parlaves, no?, de malalties com la diabetis o l'obesitat.
0: Exacte. I, de fet, això, si nosaltres inhibim aquesta, nosaltres en el nostre estudi vam generar diferents models animals en els que no es donava aquesta activació sensorial d'aquestes neurones de l'hipotàlam, i aquests animals eren incapaços de mobilitzar totes aquestes respostes anticipatòries. I què li passava? Fins i tot amb una alimentació sana, al llarg del temps acabaven desenvolupant diabetis i obesitat. I, de fet, a edats més tempranes, amb models joves, ja tenien una sintomatologia típica de la prediabetes, és a dir, resistència a insulina, que és el que passa en molts casos just abans de desenvolupar una diabetes oberta.
1: Per tant,
0: és essencial aquesta senyalització en els òrgans perifèrics d'aquestes increments hormonals anticipatòries.
1: Per tant, com sovint associàvem l'obesitat només a l'alimentació o a l'activitat física, aquest descobriment reforça també la idea que el cervell també té un paper molt més important del que es pensava, no?
0: Exacte, totalment així. De fet, nosaltres, amb el nostre col·laborador de Yale, de fet, ell sempre diu, quan parla de l'obesitat, i jo estic d'acord amb ell, és que l'obesitat és una malaltia del cervell. Perquè al final és el cervell, des de l'hipotàlam, a diferents centres, amb diferents grups de neurones, que tenen un paper fonamental en la regulació tant del metabolisme perifèric com de la sensació de gana que tenim. I aquest és un exemple de desregulació dels mecanismes d'aquestes neurones que comporten a llarg termini obesitat i diabetes, fins i tot en un context de dieta sana.
1: De fet, estem parlant, perquè la gent ho entengui, d'un problema en la manera com el cervell interpreta aquests estímuls. Per això parleu, per exemple, la nota de premsa que ens han passat, d'una mala percepció sensorial dels aliments, no?
0: Exacte. Quan parlem de percepció sensorial, parlem d'aquella connexió que hi ha entre l'olfacte i el cervell, que informa al cervell que hi ha menjar disponible. I quan això no passa és quan es desencadenen totes aquestes alteracions metabòliques que a llarg termini desenvoluparan prediabetes, finalment diabetes i obesitat.
1: Aquest és un estudi fet en models animals. Quins passos falten ara perquè aquest coneixement es pugui traslladar també a les persones?
0: Aquesta és una pregunta molt bona. De fet, en la nostra recerca és una gran limitació traslladar a les persones, perquè, òbviament, com et pots imaginar, no podem, és molt difícil, de fet, no és que no podem, és molt difícil obtenir mostres de satisfet de persones, òbviament, o traslladar a persones. Per tant, sí que és veritat que els estudis de secrecions d'hormones, per exemple, a nivell sensorial, en persones amb o sense obesitat, ens donarien una pista de si això realment ho podem traslladar a persones, que, de fet, apunto que la secreció anticipatòria d'insulina és un fet que sí que està vist que passa en persones. Per tant, tenim una gran evidència que això sí que passa en persones. Doncs estudis més clínics on es vegi què passa amb aquesta secreció anticipatòria d'insulina, d'altres hormones que regulen la gana com grelina, etcètera, que també s'ha vist que regulen sensorialment, veure què passa amb aquestes secrecions en situacions d'obesitat en humans ens ajudaria a entendre realment la importància d'aquest fenomen de percepció sensorial dels aliments i la seva implicació en el desenvolupament de l'obesitat.
1: Entenc, de fet, en el que el futur o a llarg termini el que es proposa amb aquest estudi i amb aquests resultats és obrir la porta a noves estratègies, no?, per prevenir o tractar diabetes i obesitat.
0: Exacte, i a més jo trobo que són estratègies gens intervencionistes que no impliquen farmacologia, fins i tot, no? És a dir, simplement el que deia al principi de l'entrevista, entendre que menjar és important, no només què mengem, sinó com ho mengem, i menjar-ho realment amb tots els sentits. És a dir, entendre que menjar és una cosa que fa amb tots els sentits, que és molt important l'aroma. Una altra qüestió molt important que jo em plantejo ja a títol personal és com ens afecten tots aquests, en els menjars processats, totes aquestes molècules que fan que tinguin olors artificials, estan intervenint en una interferint negativament en aquesta secreció anticipatòria d'hormones, no tenen un impacte a llarg termini en la nostra salut metabòlica.
1: En quin punt es troba aquest estudi projecte després d'aquest descobriment i una mica ara les passes a seguir, cap a on anirien?
0: Mira, a mi una pregunta que ara mateix em sorgeix i que m'agradaria respondre és precisament el que et deia en humans. Què passa en un estat d'obesitat? Perquè en el nostre estudi descriu que en individus sants existeixen aquestes activacions sensorials de determinades hormones, de determinades neurones, i que és important per regular el metabolisme. Però quan ja està espatllat, diguéssim, el sistema, en situacions d'obesitat en la que ja aquestes neurones no estan funcionant bé, continuen tenint o també s'ha espatllat la detecció sensorial d'aliments? Precedeix a l'obesitat o és posterior a l'obesitat? Aquest tipus de respostes que una mica enmarquin en el temps el desenvolupament de la malaltia, a mi ara mateix és el que m'interessa respondre.
1: Perquè la gent entengui, quants anys de feina hi ha darrere d'un estudi com aquest, Alicia?
0: Mira, aquest projecte és un projecte particularment llarg perquè ha anat superant diferents reptes tècnics bastant importants, la veritat. En aquest sentit, estem molt contents d'haver-ho anat superant i ens ha portat ben bé 2 anys de recerca.
1: Déu-n'hi-do. Perquè
0: on and off, diguéssim, ha anat avançant a diferents ritmes, ha estat al calaix una temporada perquè teníem obstacles tècnics que no podíem superar, després hem aconseguit la reina, hem tornat a començar. Bueno, ha estat un projecte particularment llarg perquè tècnicament és particularment un repte.
1: Seguirem doncs de prop d'aquest projecte i també dels resultats que aneu trobant. Hem parlat amb la científica Alicia García, investigadora de l'IDIBAPS. Moltes gràcies per atendre'ns al POU i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Continguts en xarxa. OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues. Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres. Cada divendres a 16:45 PM i dissabtes a 13:00 PM. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la Expedient Mollet.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
4: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
5: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert. He de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
6: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i 5 incorporaran un miler de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
6: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
7: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre, en protesta per la situació del sector.
6: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
6: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
8: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
4: I cop d'ull el temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
5: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres
11: que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretaria general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
13: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
14: Ocultaron deliberadamente los datos. Porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
12: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
15: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
16: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
12: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
4: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya, amb l'objectiu d'enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
18: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
19: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
17: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
20: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
21: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
20: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
7: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
20: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
4: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
22: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un 2:15 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
4: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
23: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
24: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social La Caixa, que eren de protecció oficial.
23: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
4: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
25: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
4: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
25: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, Ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
0: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
25: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà sortint de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
2: Notícies en xarxa.
4: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
25: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
25: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
25: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
8: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Huawei Lleida Ràdio, Quim Gassó.
9: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
26: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
9: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
25: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
4: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
25: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
4: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
25: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
4: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
25: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència que feia servir el nom de Mescapo Viatges va tancar a principis d'agost.
4: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia. Com va la cosa?
5: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, a la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre, de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar a encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
4: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona, perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada a la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
4: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
11: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui torna la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí, segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
12: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
11: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
13: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a la Cisala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
11: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
14: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que bueno, aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
11: I hem de destacar en plana poliesportiva que l'Espar, Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus. Avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda, el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol? Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la lluna es va posant davant del sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després, al final, el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el sol torna a veure's. La lluna va sortint de davant del sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
6: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
7: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran un miler de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
7: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
7: sector. Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
7: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, Joan Barberà.
9: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria, Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Cavila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:15.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Bon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
13: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
12: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
15: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
16: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
14: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
17: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
18: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
14: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
4: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
20: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
21: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
19: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
22: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
23: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
22: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
22: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
4: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
24: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
7: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a la P7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
1: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
0: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
4: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
2: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
3: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Marratès i també amb Canal Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
2: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
11: Notícies en xarxa.
4: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:45. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
7: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.763 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta.

0: Demanen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
1: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
0: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
2: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gota Negra considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir el alternatives de transport combinat.
3: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha però hem de posar l'accelerador.
2: En la mateixa línia, Gota Negra ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
0: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
1: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
0: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
4: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
5: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
4: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del Fons de Contingència amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà, l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
1: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
0: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
6: Es tracta d'Argos Siri, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprosim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Xavier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
7: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui empatir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
8: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna en l'evolució concreta als llocs, no?, als indrets, a la localització que pot acabar sent.
6: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
1: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
1: l'expresident espanyol.

0: espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
1: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
2: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla, tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
1: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
4: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres, amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
3: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
1: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
5: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
6: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal. La temporada passada la vam guanyar contra el Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món. Hem incorporat bé aquest mercat d'estiu. Seguim tenint un equip super, super competitiu. Hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva. Anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
5: Avui també hi ha partit a la primera federació de futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
7: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa, o sigui a la Cisala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hi he pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
5: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
8: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espar Girona.
9: Bueno, como siempre, con la Seu difícil, porque seguramente tengan motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo com le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
8: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
5: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al Posat les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Sergio Guardeño i en Mabalea, que és el que farem, tercera jornada d'aquesta nova temporada radiofònica en 2026-2027, 17a temporada del Posat les Piles. I què? Què és el que farem? Doncs us ho comentem. Primer de tot, tindrem el tastet informatiu que ens oferirà el nostre company Joel Gascón. També us parlarem de la caminada nocturna Gallecs, la 24ena, en aquest cas, que organitza el Club Muntanyenc Mollet. Parlarem amb la presidenta de l'entitat. És una de les clàssiques, aquesta de la nocturna Gallecs. A veure com estan les inscripcions. Després també tindrem alumnat de l'escola Nou Clavé, que just han fet el canvi, no?, de primer d'ESO, concretament han passat de primària a secundària, i llavors doncs volem saber-ne com viuen aquest canvi, no? Que suposa doncs allò, més responsabilitat, segurament més hores d'estudi, a veure què ens expliquen. I després també tindrem l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades i que avui dedicarem a parlar de la inclusió educativa. Sentim molt a parlar, no?, del tema de la inclusió, però què significa realment i quins són els recursos que s'haurien d'aportar per fer efectiva aquesta inclusió. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Per cert, que aquesta matinada hem entrat ja a la tardor astronòmica, tot i que les temperatures continuen sent elevades. Després en parlarem de la previsió del temps que ens aproparà en Lluís Mi Pérez, però anem a comentar altres informacions destacades que trobareu després a l'informatiu Mollet al dia. Ens les acosta el nostre company Joel Gascón. Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem?
1: Doncs precisament parlaves de tardor i tot just ahir es va presentar el programa Tardor Jove, que omple d'activitats, tallers i xerrades a la nostra ciutat fins a finals d'any, dedicades en aquest cas en els joves de Mollet, unes propostes que estan pensades també per totes les edats i gustos, i es realitzen tallers de creació escènica, il·lustració, estampació botànica, informàtica en anglès o fins i tot xerrades centrades en l'àmbit laboral i l'emancipació. Una de les principals novetats serà per Halloween i la castanyada, amb una nova iniciativa que neix des del Punt Jove. Marina Escribano, regidora de Joventut, ha explicat que enguany deixen enrere el tradicional túnel del terror i que aquest evoluciona en un curtmetratge immersiu, on el públic viurà una experiència terrorífica i plena d'ensurts. Un primer passi que serà el divendres 30 d'octubre a la Sala Fiveller i el segon el divendres 6 de novembre al Centre Cívic Vera.
2: I també una activitat destacada, que sabeu que sempre estem organitzant el túnel del terror. L'any passat ja va fer un salt qualitatiu amb aquestes professionals de Mollet que ens van ajudar amb tot el que era l'escenografia, amb tot el que era la interpretació. I aquest any li donem encara una volta més, i el que proposem per la ciutat és un curtmetratge. Un curtmetratge de terror que s'estrenarà a la Sala Fiveller. Per tant, sortim de l'era, però que també es farà aquí a l'era, perquè també l'espai familiar pugui venir, perquè el públic que li agrada veure-ho a l'era pugui venir aquí.
1: Una programació de tardor jove que també està marcada pel calendari, i és que es faran activitats que se sumaran a tot allò que passa a la ciutat. Per exemple, un recital poètic entorn del 25 de novembre, que és el Dia Mundial per la Erradicació de la Violència vers les Dones. També en destaca, per aquesta estació de l'any, de la tardor, la col·laboració amb el Museu Avelló. Dissabte 24 tindrà lloc un club de lectura titulat A les Muses, una proposta per llegir, conversar i gaudir de l'art. I és que la proposta és el Mollet Art 2026, una exposició dedicada a la creació contemporània i als artistes emergents. Més enllà de les noves propostes, també hi ha activitats que es consoliden per segon any, com el Talent Mollet, un concurs per mostrar el talent artístic molletà, o el torneig del futbol sala jove solidari.
0: Molt bé, de fet, la setmana vinent tindrem a la regidoria de joventut aquí present als estudis de Ràdio Mollet per explicar això, doncs, la resposta que té aquesta proposta, que ahir es feia pública als mitjans de comunicació, i que m'imagino que ja els joves que tinguin interès poden començar a fer inscripció en aquelles tallers o activitats que siguin del seu interès. Més coses, Joel.
1: Doncs que Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana a Catalunya, es trobava ahir dimarts amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès, juntament amb una delegació formada, entre d'altres, per Oriol López, secretari general d'Adjunt i també d'aquí de Mollet, i Sergi Suárez, el candidat a l'alcaldia per Esquerra Mollet, que es van desplaçar fins a Santa Maria de Martorelles per reunir-se amb l'associació i intercanviar opinions sobre el sector industrial català i el moment econòmic actual. Oriol Junqueras afirmava que el programa d'Esquerra ja contempla demandes del sector industrial, com per exemple rebaixar el cost de la tarifa elèctrica o millorar les infraestructures, en particular les ferroviàries i l'AP7. En aquest sentit, una visita que ja podem dir que pot venir, en aquest cas, precedida per aquestes eleccions municipals. I en referència a això, Oriol Junqueras es mostrava convençut del fet que Sergi Suárez serà el futur alcalde de Mollet.
3: Bueno, nosaltres vivim abocats en els nostres pobles, a les nostres ciutats, als nostres municipis, i el més important del món per nosaltres, doncs, són els nostres candidats, en aquest cas, doncs, el Sergi, que estem convençuts que pot ser i que serà el proper alcalde de Mollet.
1: Així que Esquerra Republicana tanca la jornada a Mollet, doncs, amb el compromís de continuar mantenint el contacte amb el teixit industrial i també associatiu de la ciutat. Una agenda de reunions que de cara als pròxims mesos, com dèiem, segur que no serà el primer cop que Oriol Junqueras vingui aquí a Mollet, perquè estarà marcada per aquesta proximitat a les eleccions. Però de moment, un dels primers actes i acostaments, en aquest cas, del president d'un partit, donant també recolzament, doncs, a un candidat a l'alcaldia, que de moment crec que només sabem que serà en Sergi Suárez.
0: Sabem coses, però no públiques. Ho deixem aquí. En tot cas, sí que és veritat que ahir, després, més enllà dels industrials, es trobava representants de diferents entitats i persones vinculades a la ciutat de Mollet del Vallès, perquè la trobada després es va traslladar, va ser a Martorelles, però després es va traslladar fins aquí, fins a casa nostra. Molt bé, Joel, doncs seguirem a l'informatiu, no? A veure què més ens expliques.
1: Exacte,
0: a la una.
1: Que vagi bé.
0: Igualment, deia jo que havia començat la tardor astronòmica, la meteorològica començava el passat dia 1 de setembre, tot i que no es nota gaire. A veure què ens explica en Luismi Pérez per la previsió del temps de la meteorològica, no?, pel dia d'avui. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia, un dimecres i ja la primera jornada de la tardor, que ve amb trets encara d'estiu. Si fa no fa com ahir, per tant, una situació de pocs núvols, absència de pluja total i absoluta, i els únics núvols que es veuran serà cap a les comarques de Tarragona aquest matí, i la temperatura que aquesta tarda tornarà a festejar amb els 30, 32, 33 graus, en molts casos on més pujarà aquesta temperatura, serà sobretot al sud de Lleida, cap a la Plana, i també a la Ribera d'Ebre, tot plegat amb un dia, com dèiem, molt calmat. N'estem pendents a la xarxa. Això és una can...

0: Avui en el Posa't les piles hem convidat al Club Muntanyenc perquè organitzen una de les clàssiques. Jo començava dient que avui havia arribat la tardor aquesta matinada i ells sempre pel mes de setembre, en coincidència jo crec amb la lluna plena, sempre miren que coincideixi, si és viable, si és possible, doncs organitzen la caminada nocturna a Gallecs. Poca broma, perquè són 24 edicions ja les que porten realitzant. Tenim la presidenta de l'entitat, la Mercè Cervera. Benvinguda, Mercè.
1: Gràcies, bon dia.
0: Molt bon dia. També tenim el Josep Soler, que està mirant a veure quants inscrits tenim a la caminada. És una de les clàssiques i que arrossega moltíssima gent. Sempre arribeu allò un miler o més de persones.
2: Exactament. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Exactament. Normalment, l'any passat vam arribar a 1.100. Aquest any l'objectiu també és el mateix. Ahir anàvem més o menys a 50 o 60 persones per sota de lo habitual amb aquestes dades, però esperem que la gent respongui a última hora, com sempre. Aquest any tenim bon temps, de moment.
0: Sí, sí, sí, que és veritat que jo comentava el tema de la lluna, però a vegades també hi ha hagut pluja i això doncs és un problema.
2: Ens afecta.
0: Sí. Jo deia això del miler que plega molta gent, però un dels problemes que sempre poseu a sobre la taula, no sé si això s'ha anat reduint, Mercè, el tema d'aquelles persones que no s'inscriuen, però que el dia de la caminada diuen, ah, doncs mira, m'hi apropo, no? I llavors, clar, vosaltres organitzeu, no? I, però segurament si en lloc de 1.100, com comentava el Josep, doncs acabeu sent 1.500, això et descontrola, no?
1: Jo crec que més, no? Inclús.
2: Sí, sí, no.
1: Perquè alguna vegada...
0: Una vegada crec que 2.000 vau arribar, sí, no?
2: Com a inscrits vam arribar a 2.000 i poquet. Després, llavors, a partir de llavors, va començar a baixar el tema una mica, però... Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per llibre. Que no acaben tot el recorregut, que no el faran tot, però passen en aquell moment en aquest punt de control que tenim nosaltres. Alguns després es queden allà a l'ermita de Gallecs, aprofitant que hi ha els llums encesos, la gent fa allà la seu berenar o sopar o girinola i marxaran quan vulguin, no?
0: Clar, perquè vosaltres no podeu dir, escolta'm, això és una activitat que organitzem nosaltres,
2: no
0: podeu...
1: Caminar és lliure,
0: és lliure, clar.
2: És lliure, no podem posar portes al camp. Ja els posem una mica de tanques perquè entrin a buscar l'aigua, entrin a buscar les coses, que els llocs de pas, no? Però, en principi, no podem fer res, això. Se n'aprofiten? Bueno, doncs benvingut. Això animarà que hi ha gent que l'any passat ho han fet, o un any enrere, ho han fet per llibre, i d'altres dius, ostres, la xironola m'agrada, no? Vull dir, o la participar, l'entrepà...
1: L'obsequi, no?
2: Sí. Una sèrie de coses, vull dir, va... hi ha famílies que dius, oi, comprem els dos tiquets i n'hi van quatre. Després, és que no podem evitar-ho, això.
0: Vale, de fet, allò que comentàveu, la festa, més enllà de que quan més serem, més riurem, doncs és veritat que en acabar, no? Hi ha la botifarrada, hi ha ballaruca, vull dir que,
2: sí.
0: Vosaltres també ho viviu com una activitat més que esportiva, com molt ciutadana, no?
1: Exacte.
0: Allò de, molt social, com una activitat social.
2: És intentar, que la gent del poble participi i tot això, no?
0: Dies, Mercè. Sí. Tu, Mercè, has participat força en aquesta, en la nocturna?
1: Sí, moltes.
0: Moltes.
1: És que en vaig fer moltes, abans de participar.
0: A més, m'imagino que també és com molt familiar, que deus veure, jo comentava ara el Josep, igual s'inscriuen dos i venen quatre, no?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Que igual veus també gent amb cotxet, es pot fer, és accessible.
1: Sí, avui m'ho preguntaven i jo crec que, a part de la pujada del bosc, no
2: el
1: crec que
2: és
1: la resta és pista molt senzilla. Està bé de... Avui, he anat a caminar.
0: Sí.
1: Està una mica tova, perquè encara conserva una mica d'humitat, i bé, està bé. Jo crec que pels cotxers, perfecte.
0: Sí. 11 quilòmetres, poca broma, eh? Està allò com una caminada, allò...
2: Pels del club, 11
1: quilòmetres. Això és fort,
2: No és res, això, no?
1: És que...
2: Ells ho fan cada dia, quasi dia per sí dia.
1: Clar, és que pensa que del centre del poble fins a Can Borrell, i allà un quilòmetre i escaig, eh? O sigui que ja són tres, quasi bé, que els has de descomptar del recorregut, sí, sí, sí, que sí, és sí, de gallecs.
0: Sortiu, com deia la Mercè, del centre, hi ha tot un recorregut, no? Ja com sí, és circular, no?
2: Sí, sí, sí.
0: No som cercle, però vaja.
2: No. Sortim des del Parc de les Pruneres, fins allà, agafarem la Rambla, sobre la Rambla, i doncs pujarem tota Rambla Nova fins aquí al Can Borrell.
0: I de Can Borrell... perquè aquí a Can Borrell teniu obsequis, que si la farmàcia, que si...
2: A la tornada. Al damunt no els fem anar carregats, que portin la llinterna o el frontal.
0: Això ja anem a recomanar. És veritat això que comentaven, que ara a primera hora del matí comentàvem amb la Mercè, ja és molt fosc, però és veritat que ara, a partir de les 8 del vespre, les sortides a les 8, ja comença també a fer-se fosc, sí, no? Llavors, recomanació frontal...
1: Tot i que hi haurà la lluna plena, però
2: és millor, més que res pels caminets. Estan bé les pistes, però tot i així, vull dir, sempre hi ha una pedra de més o un xergall, però bueno, es pot portar la llinterna. Havent-hi tanta gent, el que passa que encara amb moltes llinternes la gent va badant, perquè parlen, van parlant, i miren al costat, miren al terra. Però bueno, en principi la cosa està així, pot funcionar la mar de bé. Pugem d'aquí de Can Borrell, anem cap a l'esquerra, es fa cap al camí dels Bandolers, es baixa un altre cop després cap als Horts, es passa tota la Verneda, s'arriba a l'ermita, i en fi, després ja es donen tota la volta.
1: Com a recomanació, a veure, sempre ho diem i em sembla que ho hem posat també, que portin aigua, oi? Però nosaltres en donem.
2: Sí,
1: jo ho dic perquè una cosa que no serà immediata, però amb els anys s'hauria d'anar reduint l'impacte de la botella de plàstic.
2: Ja.
1: És difícil, ja ho sé, Josep.
2: És difícil. Però,
0: fet, Mercè, dient... tu havies comentat que ara vosaltres el que fèieu era omplir, no? És a dir, que...
1: Sí, això ho vam fer a la marxa.
2: A la marxa nòrdica i a la serralada. Sí. Teníem llocs...
1: Però la ruptura és difícil, clar.
2: És difícil, el que passa que els hi hem regalat gots, però clar, ningú porta un got a sobre.
1: Sí.
2: Per molt que ho diguis, la gent no el portarà. Hi ha tota classe de gots, de plàstic, amb nansa, amb corretja...
0: Abans de sortir hauríeu de posar, si t'has oblidat, compra un got.
1: Però... un tenderet
0: de gots, perquè és reutilitzable, del muntanyer, no?
2: Sí. Però bueno, costa. La serralada, que ja és més gent que sap que quan vas a la muntanya i has de portar moltes coses d'aquestes, no el porten. I nosaltres ja tenim l'aigua a granel, vull dir, per omplir la cantimplora, per el que sigui, no? Però
0: és cert el que comentava la Mercè, que portin aigua, perquè és veritat que estem a la tardor, però que fa calor. I vull dir que és necessari hidratar-se.
1: Exacte, ho comporta.
0: Digues.
1: Vull dir una cosa. Com a novetat, aquest any el cartell hem inclòs el segell de 150 anys de l'excursionisme català.
0: Ho he vist.
1: Això és una iniciativa del SEC, del Centre Excursionista de Catalunya, que va néixer el 1876 i coincideix amb això, amb el naixement de l'excursionisme català. Llavors, ells faran una sèrie d'actes i activitats per commemorar-ho, i ho van transmetre a través de la FEC i de la Vegueria per veure si els clubs ens hi volíem adherir, no? Nosaltres vam pensar primer en la serralada, però ja no vam ser
2: a temps.
1: Ells no, era molt just.
2: No, eren ells que no tenien encara les coses preparades.
1: Exacte. I al final ho hem acabat posant aquí, a la caminada nocturna de Gallecs. Molt millor, perquè és molt multitudinària, molt arrelada al club i al poble, no? I consisteix en caminar, en conèixer el territori i en fer-ho plegats, que això és l'esperit de l'excursionisme, en definitiva. O sigui,
0: està bé que ho hagi explicat la Mercè, perquè jo per xarxes ho he vist, això, no? que posàveu, i he pensat, dic, escolta'm, han fet 150 anys, no pot ser, si no era tant que havíem fet 75, i ara 150 de cop i volta, el temps passa molt ràpid, però no tant,
2: no.
0: Molt bé, llavors, ho heu fet ara a la caminada, i el que queda de curs, si feu alguna activitat més, també ho incorporareu?
1: Sí, perquè teòricament ells comencen, penso, les activitats del novembre. Llavors serà de novembre a novembre.
2: Exactament.
1: Podria ser que ho tornéssim a posar la serralada, la marxa nòrdica...
2: Aquest logo posarem nosaltres a totes les activitats que fem, així multitudinàries. commemorant aquest tema.
0: Dèieu que conteu que arribareu al 1.100, sí, com l'any passat, que ara porteu allà unes 800, no? Sí, persones.
2: Sí. Hi ha 799.
0: Vaja.
1: S'està apuntant algú ara, en aquest moment.
0: Molt bé.
2: Segur.
0: Sobretot, m'imagino, inscripcions per internet, tot i que aquests dies he vist, no?, fins al dia 25 es pot fer... Com us agafeu els dits? Fins al mateix dia 25 es poden fer inscripcions? Jo m'he quedat sorpresa.
2: Sí. Fins al dia 25 per internet. Pot ser, i personalment.
0: I presencialment.
2: Sí. Després sempre ens venen el mateix dia allà, pues, 20, 25 persones, pel motiu que sigui, pues, escolta, que em puc apuntar-me, i ja veus que ja ve equipada, no li pots dir que no.
1: Ens sap greu.
2: Sí. Ja comptem.
0: I el tema de les botifarres, que fa ballar molt?
2: Una mica... No,
0: perquè quants quilos de botifarra i pa i pues tot això?
2: La veritat és que els quilos no t'ho puc dir, però sí que...
1: Per unitats, potser,
2: per
1: no?
2: Unitat, les demanem per unitats. Sí. N'he demanat, de moment, 1.250.
1: Clar.
2: Perquè nosaltres, l'organització, som 113 persones. Després sempre comptem diverses persones més que se'ns costen, pues, protecció civil. Varios d'aquests que col·laboren a... extraoficialment, se'ls dona, i comptem amb aquestes altres 25-30 persones més que es puguin apuntar. A veure, en principi, diem això, si són 1.100 apuntats, diem, no es pot inscriure ningú més perquè ja tenim els entrepans justos, no?, per els voluntaris. Si estem amb 1.000, que s'apunti qui vulgui i els...
0: I parles d'entrepans, que compreu allò, barres de pa...
2: Les baguettes, sí, les tenim baguettes. Encarregades les baguettes.
0: Quantes, va? També
2: 440 baguettes, dividides per tres trossos per baguette, o sigui, tres entrepans per baguette, no?
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí.
0: Tot això pesa, eh?
2: Totalment.
1: Bueno, i és una feinada d'organització,
2: sí,
1: important.
2: El dissabte a la tarda, en allà al club, la sala d'actes del club, no?, allà hi ha tot un parament de senyores, en allà un estellant pa, els altres sucant, l'embolicant, comptant-les a les caixes, a cada caixa hi ha tants entrepans, no sé què, no sé quant. Bueno, anem lligant-ho tot.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Fi de festa. A Prunera serà?
1: Sí.
0: Fi de festa?
1: Sí.
0: Ballaruca?
2: Sí.
0: Tindreu...
1: És un duo o és...
2: És un DJ.
1: DJ.
2: DJ a la carta. Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Un grupet, sí, que ens coneixem d'altres cosetes, i dic, va, els hi vaig dir si volien venir, m'ha dit, encantats, doncs pues perfecte.
0: Estava pensant que, mireu, no ho havia fet mai, però pensava, dic, mira, sempre diem inici de curs, la diada, inici de curs polític, el curs escolar, inici de la programació de Ràdio Mollet, que hem començat aquesta setmana, i vosaltres també, m'imagino que per vosaltres la caminada és l'inici del curs també, d'activitats.
2: Sí.
0: No?
1: No,
0: a veure, no
1: parem mai, a l'agost,
2: però
1: és veritat. Sí.
0: No, que l'activitat així important, segurament, clar, els que són allò de nòrdics ja porten allò dies.
2: Sí. Però per nosaltres és, bueno, clar, el començament de fer una activitat gran, no? Mm-hmm. Però bueno...
1: I hem de preparar ja... a final d'any la programació de l'any que ve, també,
2: sí,
1: clar, vull dir,
2: sí,
1: que ja, sí, és veritat, és un començament de curs, perquè has de pensar ja en l'any que ve.
0: Perquè en aquest curs, en aquest trimestre, us queda alguna activitat així forta, també?
2: Així, a nivell popular, no.
0: No.
2: No. Pues més interna. Al final, al desembre, portem el pessebre per tots els socis. Mm. Bueno, ara marxarem al mes d'octubre, marxem uns quants a l'aplec dels Països Catalans, que aquest any ho fem aquí al Cúdia, a Mallorca. Vull dir, però no, ja això...
1: Això és cosa de socis, clar.
2: De socis, no?
1: Sí.
2: I a finals d'any més hi ha això del pessebre.
0: Però escolteu una cosa, està parlant de socis. Evidentment, per participar en les activitats s'ha de comprar un tiquet, perquè hi ha totes aquestes, no?, despeses d'organització. En el cas de la caminada són 12 euros, les persones que no són socis, els socis 8 euros, però parlant de socis, encara hi ha persones que poden fer-se socis, no? El club té cabuda.
2: Sí. Sempre va venir gent, eh?
1: I animem a que
0: la gent...
1: A que vinguin a provar, perquè sempre ho diem. Veniu, que teniu 3 diverses vegades per provar, a veure si us agrada, i després ja us fareu socis, no?
0: Ah, sí? Com funciona això, Mercè? Sí. Això de tres vegades per provar.
1: Sí, sí.
0: Que pots venir a tres activitats.
1: A tres activitats sense pagar, no? Uh-huh. Oi? Li fem, sí, sí, només sí, sí. Li fem l'assegurança del dia.
2: L'assegurança del dia, perquè, ja perquè està. Perquè això sí que és bàsic. Euros, vull dir que
1: però
2: es fa...
1: Però a qualsevol de les activitats que tenim programades... A la marxa nòrdica jo ara tinc una noia que ja ha vingut un parell de dies, pues ara ja s'ha de decidir una mica a veure si vol continuar o no, i així.
0: Sí, doncs sí. Ja sabeu que us podeu adreçar al Casal La República, que és on té la seu, al Club Muntanyenc, a veure si, doncs, no, va creixent, sobretot gent jove, que s'apropi.
2: Bueno, aquests són els que no s'acosten. Aquests són els que no s'acosten. Aquests van per WhatsApp. Però sí, tota sí. La gent més o menys de mitjana edat, en amunt, ja sí que solen venir. Uns ho proven, els altres no els hi agrada, o venen, s'engresquen i segueixen, no? I hi ha una sèrie d'activitats, com és les sortides de gerra, hi ha unes altres activitats de 100 cims, vull dir, l'escalada ara està un pèl una mica fluixa, amb les vies ferrades...
0: El tema de l'escalada, jo crec que teníeu converses amb l'Ajuntament, tema del rocòdrom, no? D'alguna cosa...
2: D'activar el que tenim, de fer-lo, intentar fer-lo en un lloc que estigui més aviat cobert, però perquè poguéssim participar més. Però, bueno, són coses que buscar local, és més complicat, això costa, ja és més complicat.
0: Això haurem de tenir una miqueta de paciència.
2: Sí, mica en mica. Sobrà.
0: Molt bé, doncs escolteu una cosa, fins al mateix dia 25, si podeu abans, no espereu a darrera hora, sembla que el temps ha d'acompanyar, fins i tot massa. És a dir, que tindrem lluna plena, tindrem temperatura agradable, aquelles persones que mai hagueu fet la caminada nocturna a Gallecs, paga la pena, de, com a mínim, no? Una vegada jo provar-ho.
2: Sí, s'ha de participar.
0: S'ha de participar i passar-s'ho bé, que és la, a més enllà de fer esport. Abans ho ha dit molt bé la Mercè, no? Fer territori, fer allò...
1: I caminar plegats.
0: Caminar plegats, que és el tema de l'excursionisme, no?
1: Correcte.
0: El lema. Moltíssimes gràcies, Josep i Mercè. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
2: Que vagi molt bé.
0: Fins la propera, estarem en contacte. Adéu-siau.
2: Val, adéu.

0: Bé, aquesta setmana estem inaugurant la temporada radiofònica 2026-2027 i de manera que també els espais que conformen el Posa't les Piles anem donant la benvinguda. De manera que avui anem d'estrena amb aquest espai que compartim amb els centres educatius de la nostra ciutat. Per estrenar-se, doncs, ens acompanya l'alumnat del nou Claver, amb la qual cosa això és fantàstic. No sé si per ells i elles també, però per nosaltres sí, van acotant amb el cap, sembla que sí. Fa il·lusió, Julià?
1: Sí, sí, molta.
0: Això d'estrenar-se, sí?
1: Sí, la veritat, molta.
0: Bueno, de fet, és que vosaltres aneu de doble estrena, estic pensant, no? Perquè us estreneu a la ràdio, però també us estreneu amb el canvi aquest de curs, no? Allò de primària a secundària.
1: Sí, la veritat que lo portem molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: A veure si ens ho confirmen també l'Helena. Bon dia, Helena.
2: Bon dia.
0: Com estem? Contenta?
2: Sí, estic contenta. Pues sí, a mi també. Sí, és un canvi molt gran i també està molt xulo, no? Passar de l'ESO, de primària a l'ESO també.
0: Sí, t'havies conscienciat, no sé si...
2: Jo tenia una idea de que era com molt dur, però jo m'he fixat i tampoc és tant. O sigui, no és una passada ni res.
0: A més, l'Helena, com porta, m'han dit, m'han xivat, que des de... i 3 al Claver, doncs, clar, jo crec que allà domines, deu ser referent també al centre.
2: Clar, jo ja conec els professors no? I tot això, i pues clar, clar.
0: La resta d'alumnes deuen dir, ah, doncs aneu a parlar amb l'Helena, que us indicarà on està tal cosa. Sí. I la Rita, doncs sí, sí que s'estrena, no? Estrenes allò de primària a secundària, t'estrenes de centre perquè has fet canvi... De ràdio no, eh? No t'estrena.
3: No.
0: A veure, Rita, què tal aquest canvi?
3: En general, molt bé, però noto una mica la diferència de nivell, perquè jo anava a l'escola pública, a l'escola Can Besora, i també és que estava molt acostumada que Can Besora, sobretot aquest any que havia passat lo de l'escola pública, les vagues, que hi havia potser en una setmana 3 vagues. I llavors, clar, això d'anar tantes hores de matí i tarda, doncs m'havia xocat una mica.
0: Uh-huh. I llavors, el centre, explica'ns, t'ha agradat el centre, el nou centre, el professorat, els companys, companyes... Són les primeres setmanes, no sé, quins inputs, quines sensacions estàs tenint?
3: La primera impressió ha estat molt bona, perquè jo venia d'una escola molt grossa, o sigui, potser més grossa que el nou Claver, i era només de primària. I se'm va fer molt estrany perquè l'escola era petita, era com un bloc de pisos, bueno, un bloc de pisos no, però era com que els patis estaven en terrasses, i se'm va fer una mica estrany al principi, però llavors molt bé. Els companys ens han fet molt bona acollida a tots els companys nous que hem vingut, que hem estat uns quants, hem estat sis. I, bueno, l'estada molt bé en general.
0: Què us han fet? Que dius allò, ens han fet molt bona acollida.
3: Bueno, que els professors ens han acollit molt bé, també el Juan Carlos, el director, i bueno, els companys també, o sigui, són molt simpàtics. Aquí estan el Julián i la...
0: L'Helena i el Julián, sí, eh?
3: Sí. Jo tinc un germà bessó que es diu Jofre, que també ha fet molt bona... que li ha fet molt bona impressió a l'escola.
0: Mm-hmm, molt bé. Helena, a vosaltres us diuen, escolta'm, que quan arribin nous companys, companyes, mireu d'acollir-los, no sé, d'ensenyar els... No sé si us fan algunes indicacions.
2: Sí, ens ha dit que ens comportem bé amb els companys, òbviament, i que, bueno, que a mi també tots els companys nous m'encaurà superbé, i, pues, bueno, pues això.
0: I Helena, a tu t'hauria agradat canviar de centre? Dic, no sé si
2: no,
0: dius,
2: ai,
0: o estic tan bé...
2: No, o sigui, a mi m'agrada molt el nou Claver, i també com els companys i tot, que ja està com, dins del col·le, i llavors com canviar-ne una nova etapa i tal, no m'agradaria.
0: A més, això que comenta la Rita, que és com sí. De dimensions més reduïdes, això també m'imagino que fa que et sentis més com a casa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, com una família. I pues... sí.
0: Julián, tu ja et portaves un any d'experiència al nou Claver. Ara també et trobes allò amb companys que passaran el mateix que vas viure tu l'any passat. No sé si això fa que empatitzis més amb ells, que diguis, escolta'm, doncs...
1: Sí, la veritat que quan vaig arribar em va agradar molt, perquè és com que ja coneixia a dues persones d'allà i me van ajudar a fer nous amics. A més, l'espai és petit i llavors no es pot perdre. no et pot perdre.
0: Perquè tu l'any passat de quin altre centre venies?
1: Jo venia a l'Escola del Bosc. I era com a públic i la veritat que en sisè ho vaig passar una mica malament perquè no hi ha el mateix nivell que un públic i un curs d'edat, llavors...
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Això ho esteu comentant tant la Rita, també ho ha dit, no?, que notàveu aquesta diferència.
1: Sí.
0: On hi ha més nivell? En el concertat?
1: Sí, en el concertat. Sobretot en música, perquè abans en música, bueno, pues, tocaven la flauta i ja està. Però ara és com que hi ha llibre i tot i és més exigent.
0: I llavors et costa més allò d'adaptar-te o no? O una vegada agafes la dinàmica, no sé si t'ho posen més fàcil...
1: Sí, sí, la veritat que la professora em va posar més fàcil i tots i vaig agafar la dinàmica molt ràpid i ja està.
0: Tu també, Rita, estàs notant aquesta diferència d'exigència? Que és més exigent la formació en...
3: Bueno, sí, o sigui, sobretot com deia el Julián, que a música... Aquí al nucle B fan llenguatge musical i era com col·locar les notes i no sé què. Jo de petita vaig fer llenguatge musical, però ara que em vas hora només tocàvem l'ukelele, fèiem cançons, cantàvem i ha estat un canvi força gran. En els altres àmbits també hi ha hagut una mica de canvi, però no tan gran.
0: I llavors, com espereu? Què és el que espereu d'aquest curs, Julián?
1: Jo espero un curs... molt divertit, també implicat i sobretot passar-lo bé.
0: I tu, Helena?
2: Pues jo espero sacar molt bones, bones notes, no?
0: Ets bona estudiant, fins ara, sí. Sí.
2: També pues, passar-ho bé, no? Que al final és això. I, pues, bueno, estar atenta i tot el tema.
0: Esteu al cas, no?, del tema de pantalles i tal, això ja des del nou clavé està més que regular.
2: Sí, ara fem com dos classes de llibre digital, però també és com que ajuda, perquè al final tu, molta gent quan està amb un ordinador és com que vol fer com coses, com tota l'estona mirar vídeos i tal, però és com que ajuda a saber que no tenim que fer com mal ús i només fer el llibre. Llavors, pues,
0: està bé. I tu què esperes, Rita? Aquest curs.
3: Jo espero que sigui un curs molt divertit, que ens ho passem molt bé i també treure bones notes.
0: Molt bé. I escolteu una cosa, això és el que espereu vosaltres, però m'imagino que en aquestes primeres setmanes els professors, no? Quants professors teniu?
2: Pues...
0: Més o menys, aproximadament.
2: Set.
1: Sí,
0: però... I us hauran explicat, no?, una miqueta allò que és el que fareu,
1: sí, no,
0: si fareu sortides, si fareu algun treball en equip...
2: Sí, tenim com una rúbrica de que explica què compta nota, per exemple, que sí, m'augmento a l'examen, 80% el comportament, 15% això de cada assignatura, i pues, bueno, les sortides fem cada trimestre una, dos o tres.
0: I hi ha una temàtica de treball en aquest curs, o no?
2: Bueno, sí, que de cada curs fem com una temàtica que va sortir que, això, no, de l'any passat, que crec que són com... És que ara no ho sé, que són com invents de persones, no sé, és que no me'n recordo.
0: Bueno.
2: Persones importants i tot això.
0: I en aquest curs no s'han dit encara si hi haurà alguna cosa o serà continuïtat de...
2: Bueno, sí, una miqueta...
0: Bueno, també s'ho estan pensant el professorat, jo crec, eh? Ho deuen tenir allò de dir, a veure si ho acaben de definir. Quan us plantegen allò, Julián, hi haurà treballs en equip. Això de fer-ho en conjunt, a tu t'agrada?
1: Sí, és millor, perquè si no saps alguna cosa li pots preguntar al teu company i entre tots ens ajudem i molt bé.
0: Ah, està bé.
1: Sí.
0: I no tens por allò que diguis,

0: Això està bé.
1: Sí, això està...
0: Sí, matina no, però sí. Tenir el divendres tarda lliure, bé. Sí.
2: Bueno, i si volem, podem anar a fer deures al col·le.
1: Sí, al col·le.
0: Ahà. I... Que hi ha una aula que podeu sí. anar, i hi ha algun professor per si teniu algun dubte i consulta.
1: Sí, sí.
0: Uh-huh. I més enllà dels horaris, no sé si a casa us han dit, escolta'm, aquest curs serà molt més exigent.
1: Sí, una miqueta sí, perquè és com que ja tens que ser com tu, tu tens que muntar tot, tens que despertar-te a l'hora, tens que preparar-te la motxilla, és com tot independent que ho tens que fer tu.
0: Uh-huh. Més responsabilitat.
1: Clar, clar.
0: I també, no sé si vosaltres aneu perfilant de dir, escolta'm, a mi en un futur m'agradaria estudiar i...
1: No.
0: O no, encara que això queda molt lluny,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, encara queda lluny.
0: Encara us queda lluny. Però, no, hi ha persones que de molt jovenetes tenen molt clar. Jo, de bon gran, vull ser... Tu, Julián, tens
2: sí,
0: clar?
2: Sí, jo ja aquest dissabte o el següent vaig a la meva peruqueria a que m'ensenyin a cortar el cabell.
0: Ah, tu t'agradaria ser perruquer?
2: Sí.
0: Uh-huh. Molt bé, estilista.
2: Sí, perquè sempre m'ha agradat.
0: Clar. A més, això té futur. Saps per què té futur? Perquè aquí la IA i coses aquestes no ho podran fer. T'ho haurà ja. de fer una persona. Eh? És a dir, que està bé. La Rita té clar que l'agradaria fer en un futur o no?
3: Bueno,
0: no
3: jo...
0: sé si dius... Jo sobretot vull aquestes
3: sí.
0: assignatures.
3: A mi actualment m'agrada molt fer costura, cosir, que faig que si coleteros, que si... Bueno, els coleteros són com els de cabell.
0: Sí.
3: Que si monaders, que si roba... I potser quan sigui més gran m'agradaria dedicar-me a això.
0: Dissenyadora no sé. De moda,
3: sí,
0: també.
3: Sí, perquè m'agrada molt aquest mundillo.
0: Ahà. Uh-huh. Molt bé. I l'Helena, doncs, s'ho veu una mica lluny, o no?
1: O sigui, jo no sé, perquè jo des de ben petita també volia ser perruquera, perquè és com que sempre em tocava el cabell i sempre feia coses rares, però quan, o sigui, quan més gran ets és com que ja ets conscient i a mi m'agrada molt pues, els animals, la biologia i tal, i també com la enginyeria de les màquines i tot això també.
0: Això també, molt xulo. Escolteu una cosa, jo us he preguntat què és el que espereu vosaltres d'aquest curs, però m'agradaria que també, doncs, ja que teniu uns micròfons davant i jo espero que des del centre us escoltin, què és el que els hi demanaríeu als professors?
1: No? Ara mateix...
0: No, jo diria, escolta'm, jo el que et demanaria és això que feu les classes amenes, que participatives, no?
1: No, però al
0: que
1: final,
0: sigui molt dinàmica...
1: Al final la classe, o sigui... Tu entres i veus que tot, o sigui, tota la gent participa, tota la gent fa cas...
0: Bueno, sí, us demanen majoria. Opinió? El professorat
1: sí.
0: us demana
1: sí,
0: opinió?
1: Sí, sí.
0: Jo de dir, escolta'm, sí?
1: Sí.
0: Ah, això està molt bé. Hi ha votacions, també? Allò, si dieu, escolta'm, anem a fer aquestes... Us faig aquestes dues propostes.
1: Ara, encara no, perquè és com que acabem de començar, però segurament, jo que sé, per exemple, ara hem d'escollir a la...
2: El delegat.
1: El delegat, doncs potser allí sí que hi haurà votacions, i doncs, tot aquest tema.
0: Uh-huh. I quan s'escull el delegat, Julián, què és el que es té en compte? S'ha de fer campanya?
2: Sí, tenim que fer un canva i lo presentem i ahir llavors ja vota a qui vulguis.
0: Uh-huh. Tu has estat delegat?
2: No, jo no vull. I a les 9 de la tarda, avui, es tanca la...
0: La presentació sí. de candidatures.
2: Uh-huh. Sí, sí.
0: Molt bé. Tu, Helena, has estat delegada?
1: Jo fa uns anys sí, però no sé, ara és com que no... No m'agrada molt, tampoc.
0: Però podeu optar o no?
1: Sí.
2: Sí.
1: Si tu vols fer una presentació com perquè et tenen que votar tu i tal, i si no, pues, votes i ja està.
0: I tu, Rita, això és una novetat per tu?
3: No.
0: O no? O abans també a la pública també teníeu delegats, delegades?
3: No, sí que teníem delegats i delegades, però no havien de fer una presentació. Simplement tu no vas davant de tota la classe... I havies d'explicar per què volia ser pues, delegat, delegada. I clar, en aquest cas, molta gent es presentava perquè deia, bueno, va, em presento, a veure si... Però clar, ara com això...
0: Si pujo nota.
3: Sí, a veure si pujo una mica de nota i sóc delegat o delegada, que també mola.
0: Uh-huh.
3: Però com aquí és en presentació, canvia una mica perquè aquí t'ho has de preparar, t'ho has de pensar més, perquè... No comptava tant, perquè ho anaves a fer davant de tota la classe, i clar, és el que se t'acorria al moment. Però clar, si fas una presentació ja saps el que volies fer, que és una mica d'informació.

0: o algo.
1: I et presentes?
0: No.
1: No. Has decidit que aquest any és masses coses noves.
0: Sí, sí.
1: Dèieu allò, ara tindrem delegat. No sé si també d'aquí un mes tindrem allò castanyades. Alguna... És una activitat que es viu al centre?
0: Sí, jo quan vaig ser delegada normalment és com que fan reunions cada mes o cada un, dos reunions o alguna cosa així. És com que expliquem què vol la classe en general al Halloween, a la castanyada, a Nadal, i pues, es fa com votacions a què voldries fer.
1: I una coseta més, estava pensant, vosaltres també, que hi ha molts centres, crec que, no sé, diria que vosaltres també ho feu, no sé, això de que ajudeu als nous companys, companyes que s'han incorporat al centre, no?, d'acompanyar-los, com una mena de mentor o mentora.
0: No tenim això, però, o sigui, no ho fem, però és veritat que jo la Rita quan va venir és com que, pues, em va preguntar alguna cosa i jo li vaig respondre. Pondrà com dir, és això, perquè ella estigués.
1: És a dir, que de forma natural vosaltres ja teniu incorporat el tema de l'acolliment, no?, de la resta de companys i companyes. Molt bé, doncs, no sé, esperem les assignatures fins ara, que us ha semblat? Allò, difícils, no?, allò que dèiem, ui, ara us diuen que és més exigent, no noteu massa el canvi?
0: És com que abans... Tu entraves a classe, és com 10 minuts així de parlar amb els teus companys, així com un poco de xàxera, i ara és com que entres i ja et diuen, saqueu la llibreta i el llibre de català per la pàgina tal, i és com pa, pa, pa, i és tota l'estona.
1: S'ha d'aprofitar allò que comença el temps. I hi ha hagut allò, exàmens d'aquests ràpids? Allò de dir, bé, ja portem 2-3 setmanes, anem a veure si assoliment de coneixements...
0: Primer, el primer dia, segon, vaig fer com un mini-examen per saber en quin nivell estàvem. I, per exemple, el dilluns que ve tenim de català un examen i, pues, ara cada setmana, de les capitals d'Europa. I, pues, bueno...
1: I de idioma estranger, què teniu?
0: És que tenim optativa que pot ser per escrit, que és tot el tema de... bueno, escriure. I després tenim alemany.
1: Alemany. Sí. I pots escollir entre una o l'altra.
0: Sí, sí.
1: I què heu escollit, tu, Rita?
2: Nosaltres, a tots, crec que hem elegit per escrit.
3: Sí, tots.
0: És com el més fàcil, perquè aprendre un idioma nou, no sé, és com complicat, no sé.
2: I a sobre l'alemany no és que sigui molt fàcil.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: No, però si comences ara, doncs això que tens guanyat, no?
0: Sí.
1: Després, igual, de fet, allò a Mollet tenim allò un agermanament amb una població alemanya,
0: sí,
1: que diuen que és molt xula. Que és Ravensburg. És a dir, que potser estaria bé, no?, començar a conèixer... Ui, no sé, ens estan dient que sí que és molt xula. Algú ha anat, no sé si aquest estiu o en una de les experiències aquestes d'intercanvi que se n'han fet. Bé, ho deixem ara aquí. Esperem que tingueu un curs brillant.
0: Gràcies.
1: Que us ho passeu molt bé, perquè això heu coincidit tots tres, que... Voleu aprendre molt, adquirir molts coneixements, però sobretot també passar-ho molt bé i tenir, doncs, allò, una bona sintonia amb els companys i companyes, també amb el professorat. Gràcies per venir a explicar-nos-ho. I ens anirem trobant en aquests micròfons, si voleu.
0: Sí,
2: sí.
1: Gràcies al Julián, a l'Helena i a la Rita. Fins una altra. Que vagi
0: gràcies.
1: Bé.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu-siau, bon dia.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
2: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
1: Els socis de govern l'han titllat de presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albià, que és la líder dels comuns.
3: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
4: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
1: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absorb l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per l'narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu en Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: El 23 de setembre arriba a Ràdio Mollet No dubtis entrar, un programa de salut mental per respondre qualsevol consulta que tinguis. No dubtis a entrar, els dimecres a les 6 i la remissió els dissabtes a les 7.
2: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sabies que...
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.

0: Us donem la benvinguda a l'espai de psicologia que compartim en el Posa't les piles. Sí, sí, el mantenim, tot i que la Teresa de vegades ens diu, escolta, potser que en doneu de baixa, però no, és que nosaltres l'estimem, esperem que ella també ens estimi una miqueta. El cas és que pensem que, a més, ara no, de pilota res, és cert, que portem molt de temps, Teresa.
1: Ja ni me'n recordo.
0: Ja ni te'n recordes, però a més, si ara el tema de la salut mental és tan important, el tema de la salut emocional... És a dir, que en necessitem més que mai.
1: Els ciutadans, perquè el que són les autoritats...
0: Bé, el cas és que la Teresa és psicòloga, la trobareu al Centre de Psicologia Psicotres, que es troba al carrer Francesc Cambó, número 19. El telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. I tenen pàgina web, psicotres.net, el 3 és amb número, i també són presents a diferents xarxes socials. Avui la Teresa, com s'ha començat el curs, fa escassament un parell de setmanes, no?
1: Bueno, doncs... L'1 de setembre,
0: el dia 7.
1: Ah, el curs escolar. El meu curs ha començat a l'1.
0: Ara hi ha gent que, des de l'agost, que està treballant, clar,
1: també,
0: cadascú.
1: També.
0: És a dir, que... A veure... Jo deia el tema del curs perquè anem a parlar d'inclusió educativa,
1: sí.
0: Tema d'educació.
1: Més que res perquè jo ja vaig enrebotada.
0: Ja vas rebotada. Sí. Bé, en tot cas, el que estaria seria interessant, perquè es parla molt, no?, d'educació inclusiva,
1: sí.
0: I al final dius, però això què vol dir?
1: Vol dir que, com que hi ha diferents característiques de nens, que cada nen té unes necessitats educatives especials, no?, hi ha molts que entren dintre de la normalitat, amb la qual els currículums, doncs, cap problema, però hi ha nens diferents que tenen unes necessitats diferents, amb la qual necessiten un projecte diferent. Llavors, què es fa? S'intenta donar a cada nen les necessitats que té. Vale? Llavors, inclusió vol dir que, en comptes de, com es feia abans, escoles especials per nens amb dificultats i les escoles ordinàries, doncs es va treure les escoles especials per tema de la inclusió. Què passa? Que la inclusió significa que tu, en una aula, tens nens amb unes característiques
0: normals. És que quan parlem allò de nens diferents, estem parlant de capacitats, no?
1: Capacitats tant físiques com mentals. És a dir, pots tenir un nen amb un grau d'autisme lleu, que aquest nen és totalment adaptable i tal, amb un cas d'autisme de nen que ni parla. Vull dir, que no sigui no verbal. O pots tenir un nen amb dificultats motrius, de que tingui una paràlisi o que tingui dificultats de discapacitat mental.
0: Auditiva,
1: no?
0: també, o visual.
1: Tothom. Sí. Llavors, clar, cada nen té unes necessitats diferents. Què passa? Eliminem les escoles especials i llavors els incluïm. Però, clar, aquesta inclusió ha implicat...
0: També, en aquest grau de diferents... també posaríem els nens nouvinguts, no? Que igual tampoc dominen allò, el llenguatge del país.
1: Exacte.
0: Al que han arribat, el d'aquí, no? Ni el català ni el castellà, per
1: exacte.
0: Exemple.
1: Sí, sí, i que també poden tenir, pues, poden tenir TEA, TDAH, dislexia, poden tenir de tot, no? Però clar, el principal problema en aquests nens és l'idioma. Ja hi ha l'escola de que, bueno, primer hi ha el primer any...
0: cursos d'acollida, no?
1: Exacte, sí. Llavors, què passa? S'ha ficat tota aquesta sèrie de nens perquè els altres també vegin, pues, que hi ha nens diferents i que s'han d'incloure a la societat i tal, però clar, no s'han posat els recursos adequats. Llavors et trobes amb una sola persona que té, millor, 25 nens, però d'aquests 25 uns tenen TDA, que els altres tenen autisme, els altres tenen dislexia, una discapacitat intel·lectual. Llavors et posen allà un nen TEA que no parla, o un nen que té una disrupció que et pot muntar un poll o començar a córrer per tota la classe i destrossar-t'ho tot, una sola persona.
0: Bé, de fet, per això la comunitat educativa
1: aquí
0: està,
1: doncs... No? Llavors, la comunitat educativa s'està queixant i jo sento comentaris. És que ja teniu tres mesos de vacances, és que no és una qüestió d'això, és que el problema que estan defensant els profes és un problema que afecta no només els que tenen nens, sinó només tota la societat.
0: I no només els que... posem entre cometes, allò, els diferents que estàvem dient, sinó que afecta tota l'aula, perquè evidentment si aquesta persona,
1: aquí
0: no,
1: està,
0: que s'ha de fer aquests 25 infants, no pot donar, no? No.
1: Home, si tu tens un nen que t'està voltant per tota la classe i que t'està destrossant tot, El que no pots fer és seguir la classe normal i deixar que l'altre vagi pol·lulant. Necessita no una contenció.
0: I a Magisteri ja es fa una formació adequada? De que, dels, és a dir, els nous docents surten bueno, allò amb eines...
1: A veure, les carreres són les carreres. Vull dir, les carreres...
0: Sí, però clar, una cosa és que tu t'ensenyin que has d'impartir, no?, doncs jo què sé, determinats coneixements o competències, perquè ara també es parla de competències, no sé si això doncs, també ho parlarem allò amb la Teresa. Una cosa és que tu t'ensenyin això i una altra és que et diguin, bé, és que a l'aula tindràs una diversitat.
1: Sí, però no et preparen per la vida real, no, ja t'ho dic jo. Si et preparen en teoria.
0: Si tens un alumne amb TEA, doncs hauràs de... Quins recursos tens
1: sí.
0: per...
1: En teoria sí, o sigui, la teòrica la tenen. El problema és la pràctica, i la pràctica és que una sola persona amb aquesta diversitat és impossible que pugui fer classe normal. D'acord? Perquè, clar, hi ha un altre nen que té unes necessitats que allò s'han de complir. Què passa? Que després ve el segon problema. Mentre tu estàs pendent d'aquests nens amb necessitats diferents, que tenen tot el seu dret, clar, els altres què fan? Els altres també surten perdent. Amb la qual llavors ho enllancem amb l'informe PISA, que hi ha aquesta baixada de coneixements, però és que no m'estranya. Un dels components no és només això. Un altre component seria doncs, totes les pantalles, l'educació, la societat en general. Però clar, si tu estàs a la classe amb nens diferents, el profe no pot estar per tu. Amb la qual cosa, per això deia abans que no és un problema només dels que tenen nens amb necessitats educatives especials, és un problema de tots. Perquè si tu la qualitat de l'ensenyament, aquests nens acaben l'ESO, passen a graus i passen a la universitat. I ja trobes que a la universitat ja t'estan dient de que nanos que venen acompanyats dels pares a reclamar una nota. Un tio de 18 anys, o de, clar. O gent que no sap organitzar-se, que la comprensió lectora... Una xorradeta, l'altre dia escoltava, la DGT, que fan els exàmens de teòrica.
0: De trànsit, sí.
1: Es troben que hi ha una quantitat de suspesos perquè la comprensió lectora és deficitària. Clar, vull dir, que ja estava marcant aquí. L'altre dia, una comadrona, els hi venen gent que van a parir i diuen, bueno, però això a quina hora s'acaba? A veure, com que a quina hora s'acaba? Clar, una... Saps que vull dir que està creixent una societat que dius, a veure, aquí no pot ser, no? Llavors, la inclusió, el tancar les escoles especials, és un problema de diners, bàsicament. Ells van pensar, escolta tu, tot aquest manteniment d'aquestes escoles, ens l'estalviem, li passem la pilota als professors... I ja està, no? Vull dir, ja t'apanyaràs tu dins l'aula.
0: Bueno, de fet, tu has dit allò, les teòriques són molt... No? Són fantàstiques. Després la pràctica, no? Que fèiem referència allò, la preparació també dels docents per fer front a aquesta situació. Una cosa és la teòrica, que els hi puguin allò ensenyar a la universitat i una altra la realitat, que després es troben.
1: Exacte.
0: Aquesta manca de recursos, no?
1: I llavors és això de que dius, bueno, el que té necessitats especials has d'estar per ell, no pots fer classe normal i llavors no té les mateixes necessitats d'un nen que no té un problema d'autisme, un problema de...
0: I després això ja és una opinió personal meva, jo crec que després això el que acaba generant també són guetos, no?, d'aquelles escoles que diuen, ah, és que en aquesta escola hi ha molts nens que, no?, amb dificultats i llavors...
1: Ja, però saps què està passant? Que aquests guetos ja no existeixen, perquè a totes les escoles, tu parla amb la professora que vulguis de qualsevol zona, potser les zones de muntanya viuen més bé, no t'ho diré que no, potser en els nuclis més de ciutats, però tu parla amb qui vulguis i et diuen el mateix, perquè els professors
0: públiques, privades i concertades.
1: Sí. Bueno, privades no t'ho diuen, clar. Ja. Perquè segurament la privada pues, té un nivell d'exigència i et deu dir, no, aquí no el portis. Uh-huh. I la concertada pot limitar-ho... Et poden aconsellar que no li portis, però clar, és concertada.
0: Ara que dius allò, el grau d'exigència, parlàvem del tema de com també ha variat allò de coneixements i competències, no? Ensenyar, no?, coneixements, però a través de d'adquirir competències.
1: Sí, ara és una cosa que ni ells entenen, i tu quan llegeixes un informe amb això de les competències, al final molts pares em trobo que em diuen, però a veure, el nen va bé? Perquè, perquè és que és veritat, és que tu llegeixes l'informe i penses, a veure, què m'estàs contando?
0: Bueno, és que la Teresa, que té a bé, i nosaltres li agraïm que sempre ens remet allò algun article, alguna informació del tema que parlarem, hi ha un apartat que sí, que ara també s'utilitzen moltes plataformes, no? que es contracta empreses per fer plataformes que després ni els propis allò, no? Els pares tampoc acaben d'entendre com funcionen aquestes uh-huh. plataformes digitals.
1: Que va.
0: No? I quan s'està dient que precisament s'ha de fugir de les pantalles.
1: Bueno, avui és que ara...
0: No, comentaven que l'utilització de la IA per menors de 14 anys s'havia de treure dels centres educatius i que s'havia de tornar a recomanar lectura de llibres en paper.
1: Clar, ara hi ha un retrocés, perquè s'ha vist, perquè clar, quan tu tens un nen que està acostumat a les pantalles són ràpides, tu mous el dit i passen coses, no? Llavors tu digue-li a aquest nen que ha estat hores així i que està acostumat al mòbil, a la Play, no sé què, digue-li que es posi a llegir un text, que necessites calma, anar lent i llavors contestar preguntes. És que no, vull dir que el cervell està acostumat a anar a una rapidesa i llavors li poses una cosa que és molt lenta. Com faig aquest canvi, no? Llavors, les pantalles, en el seu ús mesurat, van bé, però clar, l'ús desmesurat és el que està perjudicant. Llavors, i també una mica tota la societat, no?, de que tenim els nens en allà superprotegits, sisplau, que no mengi això, que no mengi l'altre, que no pugi aquí, que tal, proteccions per tot arreu, els parcs no poden ser de sorra perquè és... A veure... Vull dir, a la vida et passen coses dolentes i això no ho pots evitar i tu el que has de fer com a pare o com a educador, educant aquell nen perquè estigui preparat per les coses dolentes que li vindran. Llavors, si cau i es fa una rascada, no passa res, hi ha una tirita. Però és que estem arribant a un punt que dius...
0: Tu, Teresa, en el teu exercici professional, comentaves el cas de la comadrona. Jo no sé si ara t'has trobat també que et venen infants, però que, clar, tu parles amb els pares i també són persones immadures.
1: Sí.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Clar, és que jo ja porto tot un recorregut. Pensa
0: clar,
1: que a mi em venen
0: fills
1: de nens que ja jo havia tractat. Llavors, uh-huh. clar, ja vaig amb la segona generació, no? Sí, i persones que no saben, o sigui, jo crec que s'ha idealitzat tant el fet de ser mare i pare que no s'ha ensenyat la realitat. Vull dir, tu llegeixes molts llibres i tots són flors i violes, però a veure, que no, que educar un nen és xungo. Vull dir que el nen no és una màquina que apretes un botó, has de gestionar i has de, sobre la marxa, pensar el que dius, no deixar-te portar per el malestar que tu puguis tenir, posar normes i límits, buah! Això és una feina impressionant. Mm-hmm. Clar, si tu tens nens de 4 anys que ja fan el que volen, però no et dius de 2, que 2 no m'arriben, però bueno, ja m'arribaran. Mm-hmm. Nens de 4 anys que fan el que els dona la gana.
0: Ja. Yeah.
1: I bueno, i et parlen d'una manera, dius, perdona, tu de què vas? No? Llavors, perquè no s'han posat els límits adequats, perquè el dir no, clar, si tu dius no i el nen et munta una rebequeria, per no sentir-lo, vinga, va, cedeixes, no? O negocies, que això ho fa molt, negociar. No, hi ha coses que tu pots parlar-lo amb ell i pots decidir, doncs mira, ho fem així, tal, d'acord. Però hi ha coses que s'han de fer perquè tu ets el pare, perquè saps el que toca fer i perquè és el convenient, punto. I això no hi ha discussió. Doncs això tot el dia.
0: Estem parlant allò de l'educació inclusiva. Clar, sentint, diria, la majoria de persones que pensaríem és que no hi ha recursos. Potser allò, no?, sobre el paper, la idea d'una educació inclusiva, doncs...
1: Però és que és un problema de diners. Uh-huh. Per què hi ha aquestes lluites amb la consellera? El problema són els diners. Si tu vols fer una escola inclusiva i vols que les nens surtin amb una qualitat de coneixements, has de posar-hi gent a l'aula. No pots tenir una sola persona per 25 nens amb tota la diversitat de nens que hi ha. És impossible. Has de posar gent a l'aula, 3, 2 professors a l'aula, com a mínim. Perquè si et passa
0: perquè
1: un cas...
0: Perquè més enllà de la teoria, el tema de la inclusió és positiva.
1: Clar que és positiva, sí.
0: Perquè sí. Si els infants veuen altres realitats i...
1: És inclusiva si tu el que no pots pretendre és que un nen que té, jo què sé, el síndrome de Down pugui fer el mateix o pugui ser igual que un nen que no té el síndrome de Down. Cada un és diferent. però tu el que has de fer és, bueno, la societat se'ls ha d'ensenyar que la societat és diversa i que hem d'acollir a tothom, no? I que cada un té unes característiques diferents i que s'ha de respectar, i que això no el fa menys que un altre. Això és el fet de l'educació inclusiva, no? Sí. Incloure. Ara, per fer això, a l'escola tu has de posar personal que puguis fer això, perquè si un nen et munta una rebequeria, que un dels dos pugui agafar-lo i donar-li la necessitat que té de suport, de recolliment, d'emportar-te en una altra sala, calma, tal...
0: I també perquè la resta, no? La resta de l'aula...
1: No es vegi perjudicada.
0: No es vegi perjudicada i que també pugui entendre-ho, perquè és que al final... Igual també estàs afavorint que aquell nano doncs, acabi sent allò, doncs, no? Que la resta del grup l'esclogui.
1: Bueno, al final no s'esclou... No?
0: Més que incloure'l, no. Però més que incloure'l...
1: Això és complicat perquè, com que creixen des de petits, ja s'acostumen. Amb la qual ja la inclusió aquesta en els nens ja veuen, bueno, pues, l'Àlex és així, o l'Aitor no sé què, la Maria tal, bueno, és així, no? Ja ho comencen a entendre i comencen a veure. El problema és quan aquest nen passa a l'institut. Aquí sí que hi ha, clar, és tot de relacions noves, és complicat, i nens que no aprenen res. Si tu tens un nen que no parla perquè no pot parlar, o que només diu... clar, és que és molt complicada la feina.
0: I imagino, Teresa, que també hi ha molts d'aquests infants que necessiten, més enllà de l'escola, un recurs extern.
1: Bueno, això no? També, això ja...
0: No?
1: Clar, evidentment, clar, no?
0: Parlant amb tu perquè segurament a vosaltres també teniu allò...
1: Clar, teràpia psicològica,
0: infants, no?
1: Teràpia ocupacional, logopèdia, clar, tot això són diners, perquè si vas a la pública... Clar, no poden acollir altra cosa a la pública, no? Vull dir que, clar, no hi ha recursos. Es vol fer una societat molt bonica, però no posen recursos, i això és impossible. Llavors, quan veus que els profes fan vaga i tal... L'altre dia un humorista ho va dir, però ho deia en plau d'humor, però jo crec que seria la solució. Quan hi ha vaga, els nens van anar a la feina amb els pares. Mm-hmm. Que estiguin allà i que vegi tothom... que és el que és tenir els nens allà, no? Perquè al final diguis, bueno, doncs planti allà el cap dels empresaris i dius, escolta, senyora, o soluciona això o jo no...
0: Clar, és que... No, el problema és que segurament aquestes mobilitzacions també tensionen les famílies, perquè clar...
1: Què fas? Has de deixar de treballar? No, si no tens avis, què fas? Pues, bueno, pues us emporteu els nens a la feina, a veure si així hi ha més persones afectades, no només els pares, i es fa alguna cosa. Per això et dic que el problema de les mogudes aquestes dels professors és que és tota la societat la que hauria d'estar mobilitzada, no només ells. Perquè de què els hi serveix? T'augmento el sou, vale. Però és que el problema en l'aula el continuo tenint. Sí, al final de mes cobraré 60 euros més, però d'aquí mira que em serveixen.
0: No, si jo tinc molt present allò unes paraules d'una mestra d'aquí de Mollet que comentava, diu, és que el meu pare em diu que estem perjudicant, no?, els nens. Diu, però jo li dic, si estem lluitant pel seu futur, no?, perquè, clar, diu, no,
1: s'està perjudicant, bueno, clar, el problema s'està ampliant perquè, clar, no hi ha excursions, no hi ha colònies, tot això és un sector que ens surt perjudicat. Bueno, però és que al final, o la gent està veient que és un problema de tots, o aquí no se soluciona. Si no hi ha una pressió de cara a la conselleria de dir, ei, què estàs fent? Perquè, clar... Els
0: però,
1: mitjans
0: Teresa,
1: de comunicació...
0: Això també és fer volar coloms, perquè estem en una societat cada vegada més individualista,
1: sí.
0: Amb la qual cosa aquest és el teu problema, jo tinc un altre...
1: Clar, però quan el teu problema perjudica a molta gent, llavors és quan les persones reaccionen. No? Llavors és el que s'ha de fer, encara que ens emprenyi, doncs mira, arriba tard a la feina perquè els altres estan tallant la carretera. Bueno, doncs posa-t'hi, afegeix-t'hi i ja veuràs com faràs més pressió.
0: Teresa, ho deixem aquí, ens retrobem la setmana vinent. Gràcies per... Si més no, allò de fer... Jo sempre dic que és important posar temes a sobre la taula per pensar-hi, no? Perquè tots ens aturem una mica i diguem per què està passant tot això.
1: Exacte.
0: Doncs per això.
1: Per això.
0: Perquè no hi ha recursos. Gràcies, Teresa, ens retrobem. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. La tardor ha arribat a Mollet acompanyada de tot un seguit de propostes d'oci pels joves d'entre 12 i 35 anys. La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Mollet ha presentat aquest dimarts la programació Tardor Jove, la qual omplirà d'activitats, tallers i xerrades la nostra ciutat fins a finals d'any. Una de les principals novetats serà per Halloween, amb una nova iniciativa que neix des del Punt Jove. Marina Escribano, regidora de Joventut, ha explicat que enguany deixen enrere el tradicional túnel del terror i aquest evoluciona en un curtmetratge immersiu de terror.
1: I també una activitat destacada, que sabeu que sempre estem organitzant el túnel del terror. L'any passat ja va fer un salt qualitatiu amb aquestes professionals de Mollet que ens van ajudar amb tot el que era l'escenografia, amb tot el que era la interpretació. I aquest any li donem encara una volta més, i el que proposem per la ciutat és un curtmetratge. Un curtmetratge de terror que s'estrenarà a la sala Fiveller. Per tant, sortim de l'era, però que també es farà aquí l'era, perquè també l'espai familiar pugui venir, perquè el públic que li agrada veure-ho a l'era pugui venir aquí.
0: La programació de la Tardor Jove s'ha creat a partir dels interessos dels joves per oferir oci a la seva ciutat, una programació que combina innovació, manteniment i consolidació, ja que hi ha activitats que s'han convertit en clàssics, com les tardes gamer, els vespres gastronòmics al Museu Abelló o el Nadal al Mercat Vell. I per altra banda, us informem que dins el programa de les Jornades Solidàries 2026, el Centre Cultural La Marineta va acollir ahir dimarts una xerrada al voltant de l'exposició Declara la guerra a la FAM, una mostra impulsada per Mans Unides que en aquesta ocasió posa el focus a la realitat del Perú. De la mà de Mans Unides, la iniciativa vol acostar la ciutadania molletana a les condicions de vida de la població peruana, marcada per la manca d'aliments i els problemes de nutrició, així com el projecte que l'organització desenvolupa sobre el terreny. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: CQ, CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
2: Soy Pera García y te espero en tu programa de radio. CQ, CQ, Voces Amigas.

a fons. Entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.

0: Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. A Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sí, benvingudes i benvinguts a una nova temporada de Veus de Ciutat. Després d'aquest estiu on hem anat coneixent a totes les persones que formen part de la vida de Mollet, doncs a partir d'aquest setembre volem continuar posant veu a totes aquestes persones i avui encetem una nova temporada de Veus de Ciutat i ho fem de la mà de la Maria Teresa Sacurún, a qui saludem. Molt bon dia, Maria Teresa.
2: Bon dia.
1: Com estem?
2: Pues molt bé. Encara, però molt bé.
1: Estan en temporada.
2: Sí, exacte.
1: Maria Teresa, moltes gràcies per ser amb nosaltres, per dedicar-nos a aquesta estoneta. I com fem amb tots els nostres convidats, comencem per les presentacions. Qui és Maria Teresa Sacurún? Quina és la presentació que faries de tu mateixa?
2: Doncs mira, soc una dona de 73 anys, mare de família, que he estat treballant de metgessa molts anys, casada, i que em dedico a Mollet, doncs... amb una part de, des de la parròquia, a Càritas, en el servei de la gent de Mollet, ja està, que més necessita.
1: Mm-hmm. Precisament la Maria Teresa Sacurún, nosaltres més la coneixem per aquesta faceta, no?, doncs, de voluntariat, treballant doncs, el que és a Càritas d'aquí de la ciutat. Quines són exactament les tasques que feu des de Càritas, vosaltres?
2: Bé, nosaltres estem al costat de tota la gent que ho necessita. Llavors tenim l'acollida, que està oberta a les portes cada dia de 10 a 12 del matí, perquè ell qui vulgui demanar el que sigui, uh-huh. o només parlar el que sigui. Tenim uns voluntaris i una treballadora social que fa el treball social. I llavors tenim diversos projectes, com és el menjador social, el pis per mares amb fills, com tenim la botiga solidària, com tenim doncs, entrega també d'algun tipus d'aliments i com fem classes de repàs o de sobretot dels nois nouvinguts, això amb l'IES Mollet.
1: Mm-hmm. Una activitat que mai para en el vostre cas.
2: Parem alguns, el mes d'agost l'únic que funciona és bueno, el pis, evidentment, mm-hmm. i el menjador social. La botiga tanca i l'acollida també, però tenim un servei d'urgències que si algun moment, doncs amb un telèfon, doncs ho assumim el que calgui.
1: Mm-hmm. En el teu cas, Maria Teresa, què és el que t'hi porta a Càritas?
2: A mi m'ha portat doncs, perquè jo sóc una persona catòlica, llavors estava vinculada a l'Església i un bon dia, en aquell moment era un mossèn, em va demanar doncs, si volia assumir unes tasques. Clar, jo llavors treballava com a metgessa a Barcelona mm-hmm. i llavors tenia molt de feina, però va coincidir que vam fer jornada intensiva i a les tardes tenia lliure. Llavors, bueno, m'ho vaig estar pensant una miqueta i vaig dir que sí, que eren, llavors eren una o dues tardes a la setmana. I llavors això s'ha anat, bueno, anat evolucionant, anat augmentant i ara tenim tots aquests projectes. Mm-hmm. I així, però això ja fa, doncs, quasi des de l'any 2003.
1: Déu-n'hi-do, sí. Què és el que t'aporta tu, Maria Teresa, per estar tants anys vinculada?
2: Bueno, primera, perquè penso que és, com a persona, crec que tothom tenim que estar, dedicar-se també una part de la nostra vida als altres. Això ja és una cosa personal, no? Uh-huh. I després és que jo a vegades ja deia, bueno, jo m'heu de rellevar, no? Vull buscar un relleu, però és difícil trobar gent, la veritat ja sigui aquesta, no? I ara estem en ello, perquè dic, bueno, és que jo em tinc que jubilar, i no jubilar-me, però sí, en un altre racó, o acompanyar la persona que vingui nova un temps, bueno, el que sigui, no? Però costa molt. Jo sí que, de veritat, és que demanaria que si hi ha algú que jubila aviat, o que realment, doncs, ja tens suficient per poder-se dedicar, doncs que ens vingués a Càritas i ens donés un cop de mà, la veritat que sí.
1: Clar, perquè és una feina a temps complet, entenc.
2: Bueno, jo ara estic jubilada i llavors, pues, mira, dic moltes hores, però és que ja no solament és això, és l'economia, porta l'economia, són moltes coses. Mm-hmm. És que no solament els projectes, que tot funcioni, que vagi bé, perquè, de fet, jo sóc, a veure, d'alguna manera, Càritas, no sóc, som un grup de gent que estem treballant tots molt en equip i uns funcionen amb els altres, vull dir, és que és així, si no podríem funcionar, no? Però sempre ha d'haver-hi algú o un grup de gent que estigui en el davant per tota una sèrie de problemes i coses que surten al dia a dia i que un voluntari, si està, per exemple, al menjador social, venen un cop a la setmana. Clar, llavors, això és una altra cosa, no? El que es porta més la gestió són altres coses i és diferent. Mm-hmm. Les tasques són diferents.
1: Havies pensat mai que en la teva jubilació estaries fent aquestes tasques de voluntariat?
2: Sí, sí, sí. Jo crec que sí, perquè l'altre dia, no sé com parlàvem, ja deia, no, jubilar fins que nosaltres puguem, mm-hmm. evidentment, i siguem útils. Però jo penso que la meva vida no me la imagino d'una altra manera, no? Jo m'imagino a casa, amb els meus nens, la meva família, però també una part, doncs, dedicar-la als altres. M'imagino així. Mm-hmm. La veritat és que sí.
1: Per tu, què creus que és el més gratificant o què creus que és el que t'aporta?
2: Jo no sé si a mi m'aporta... No sé què és el que m'aporta realment. És que és una necessitat... No, no necessitat tampoc, és que crec que és un compromís amb els altres, no? Llavors és això. Llavors a mi a vegades dic, home, em porta més problemes que satisfaccions, perquè a vegades treballar amb persones tan vulnerables i amb problemes, a veure, crea a vegades angoixes. Però al final, quan veus que la gent se'n surten, quan veus que fas un... Doncs també és una gran satisfacció, no? I poder ajudar els altres, doncs això és un... Bueno, és gratificar, la veritat.
1: Mm-hmm. Ara ens sortim una mica del guió, però aprofitant que tenim amb nosaltres, Maria Teresa. Quina ha estat l'evolució de Càritas Mollet en els darrers anys? Com ha canviat?
2: Bueno, hem creat en projectes. De fet, Càritas és una institució, és un d'això que ha estat molt reconeguda sempre aquí, perquè hem estat al costat ja des dels anys, bueno, això va des dels anys 60 o una mica abans, ja funcionava Càritas, ja hi havia molta gent treballant amb això, no? Vull dir que sempre ha funcionat. Però els projectes han anat canviant perquè la societat ha anat canviant. Uh-huh. Vull dir, l'imatge social nosaltres no en teníem mai, però llavors hem vist gent que tenien aquesta necessitat i llavors juntament amb... Nosaltres el que veiem molt és, i creiem des de Càritas, que el que hem de fer és coordinar-se moltíssim amb totes les institucions del poble. Nosaltres coordinem amb l'Ajuntament, amb l'Hospital, amb Creu Roja, perquè tots junts arribem a més, no? I llavors veiem també les necessitats. Hem d'estar oberts a totes les necessitats del poble i quan veiem, detectem alguna cosa, dius, va, què podem fer des de Càritas? Podem fer això? Doncs vinga, endavant. Com el pis, no? El pis, no ens ho havíem pensat, però teníem un local, ho teníem a sobre que estava infravalorat, utilitzat, sí. I vam dir, però escolta, què podríem fer? Doncs mira, en aquell moment teníem mares amb nens en una situació difícil, complicada, vam dir, però seria un bon projecte, i endavant. Doncs és això. Llavors estem oberts al que calgui. No? Si podem, dintre del que puguem, eh?
1: Clar, clar.
2: Ja està.
1: Tens d'anar tenint aquestes oportunitats, no?, i aprofitar-les.
2: Clar, però Càritas sempre ha ajudat els altres, ajudes amb aliments, amb roba, tot això ja ho havia fet. Fèiem tallers de costura, donàvem classes, tot això, i fa molts anys que s'està fent. Mm-hmm. Però, bueno, ara estem, doncs, en un menjador, ara estem en un pis diferent, però l'altre continuem.
1: Mm-hmm. És a dir, s'ha anat ampliant el projecte. Maria Teresa, hem conegut la teva faceta, no, doncs, el teu treball per Mollet a través d'aquest voluntariat, però també volem conèixer els teus orígens. Com eres de petita? Què és el que recordes de la teva infància?
2: Home, jo ara es veu que era una miqueta trapella, però tinc una germana més gran, 5 anys més que jo, i jo soc de Mollet tota la vida, visc ara a la mateixa casa on vaig néixer. Uh-huh. I una nena, doncs, no sé, molt estimada. Jo recordo que tenia una família que m'estimava molt, tota la meva família, sigo molt estimada, i recordo de jugar molt en el carrer. Al carrer érem... Jo era l'única noia, érem tres nois, i jugàvem al carrer. Jo jugava a bales, bueno, aquestes coses que es feien abans, amb cartons, jo jugava això. No, a casa jugàvem nines, però fora així. I ja està, una vida molt bé. Jo la recordo maca, la meva infància, de petita. Mm-hmm. I de joventut també, sempre teníem coll aquí a Mollet i sortíem. I... Bé, jo... No sé, no... Bé, molt bé. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Havies anat a l'escola aquí a Mollet?
2: A l'Estonac, a les Monges, sí. Sí, sí, des de ben petita, fins al batxillerat aquí també. Llavors vaig anar a fer cou a Barcelona i llavors em vaig llicenciar en Medicina a Barcelona.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Recordes alguna anècdota concreta d'aquesta etapa d'infància aquí a Mollet o joventut més a primerenca? De dir, ostres, ara això seria impensable. O recordo aquest dia que va passar alguna cosa i...
2: No ho sé, ara en aquests moments sí que et diria... Jo de petita, petita, me recordo que la meva mare un dia va tirar que... Clar, jugàvem al carrer i passaven abans, no sé, tu clar, ets molt joveneta, però abans passava gent amb carros i amb animals i amb monos i demanant coses. I és que al carrer Sant Llorenç al final ja l'havia. Doncs es quedaven allà amb caravanes, es quedaven allà. Doncs jo anava al darrere d'ells i la meva mare em tenia que venir a buscar perquè no em trobàvem i estaven allà prenent. Em sembla que la meva mare que prenia una tassa de, com una, bueno, una tassa com cafè. Jo devia tindre en aquells moments, devia tindre 8 o 9 anys. Vull dir que ja em havien perdut i estaven allà amb aquella gent perquè ja es veu que ja em cridava l'atenció tot això a mi. I no sé què més em puc dir-te d'infantesa. No sé, va ser una nena molt normal i jo recordo molt feliç, la veritat.
1: I com recordes el Mollet d'aquell moment? Perquè, clar, abans ens comentaves, no?, que sempre has viscut a la mateixa casa, per tant, has pogut veure de primera mà com ha anat canviant tot el que és l'entorn.
2: Pues l'altre dia ho parlaven de l'ajuda, no?, de l'ajuda mútua i l'ajuda... Que és que nosaltres abans els veïns ens ajudaven. Primer que ja estaven sempre al carrer, no?, quan era l'estiu, tots amb les cadires, allà els jugant, i la família, i les famílies parlant, no?
1: Sí.
2: I anàvem a casa d'uns i els altres, els nens. Avui en dia això és més complicat, això no ho fa... No podem jugar al carrer, els nostres fills, els nostres nens ja no anar jugant al carrer, no? I això és el que recordo. I llavors l'ajuda que teníem amb els veïns, es coneixíem tots. Quan no es posava malalt, doncs jo recordo la meva mare d'anar a cuidar aquella persona que era gran o que el fill hi treballava i ella estava sola. Això, jo i altres veïns, igual, no? Aquesta cosa s'ha perdut moltíssim. A vegades vius en un bloc de pisos i no saps ni el que fa el de dalt ni el del costat. Pràcticament no coneixes res. I això és el que crec que això és lo dolent, no?, de viure amb una... que no és maco, això. Hauríem de conèixer-nos més uns amb els altres i ajudar-nos a més.
1: Això que comentes, d'alguna manera o una altra, va relacionat amb el voluntariat, no?, preocupar-se pels altres...
2: Exacte. Això, doncs, jo penso que sí. Bueno, de fet, ja hi ha consells i coses que estem treballant una mica amb la solitat no desitjada i veure com ho podem fer, ajudar-nos uns amb els altres, no? Doncs jo crec que això és el que hem d'impulsar, no? Fer més comunitat, no? I més de barri, més de més proper, no? De tindre... d'estar més atents a aquests passos uns amb els altres.
1: Sí, això és cert, que cada vegada som més individualistes i doncs no coneixem el veí i sembla com que tampoc ens interessi, com que no vam nosaltres.
2: Exacte, sí, és així. És així. Estem molt tancats a casa, sí. I ja està.
1: Recordes què volies ser quan eres petita, Maria Teresa?
2: Pues sí. Bueno, petita no, però quan tenia 14, 13 o 14 anys jo vaig dir al meu pare que jo era

0: Era així, tot i que jo tenia que ser un nen, perquè era la segona i tenia que ser un nen. Ja que expliques anècdotes, jo tenia que ser un nen, i el meu pare em deia, quan vaig néixer, doncs, i el meu pare, content i feliç, va anar a buscar la llet, i que quan arriba, i la, diu, què t'han dit? Diu, carai, diu, a més de donar-me l'enhorabona, m'han acompanyat el sentiment, oh, perquè sempre jugava que ell seria un noi, que seria un noi, si jugava, no? I, però bueno, mai més vam parlar de... Diu, mai més va dir nen i nen, al contrari, ens estimava moltíssim i estava encantada amb les seves filles. Ell.
1: Uh-huh. I d'aquesta idea de voler vendre a places, no? Vas acabar fent medicina, que és el que t'hi va portar?
0: Pues no ho sé el que em va portar. Potser perquè vivia davant de l'Hospital de Mollet, bueno, la clínica, sí. No? I veia moltes coses. No, sí. I jugava a la clínica, jo de Mollet, allà en el pati aquell, jo anava, vivia a la Palmira i allà jugava. I no sé, llavors quan vaig tenir que decidir-me, això va ser ja quasi al cou d'acabar-me de decidir, deia farmàcia o medicina. A mi mare volia farmàcia perquè li feia molta angúnia als malalts, i jo, no, home, jo m'agradava medicina i vaig dir, no, mare, jo vull ser metge i vaig ser metge, ja està.
1: Uh-huh. Ara hem conegut a la Maria Teresa aquesta infància, no? Aquesta doncs, adolescència, també a joventut, i ara és el torn d'encetar el bloc cultural. Sempre nosaltres, en els convidats que venen, els hi diem doncs, que ens recomaneu una cançó, alguna que us transmeti, que us agradi, i en el teu cas has escollit aquesta de Mustaki. Si et sembla, Maria Teresa, l'escoltem una estoneta i després comentem per què l'has escollida.
0: Molt bé, molt bé.

0: avec ma gueule.
1: Aquesta cançó en francès és la que has escollit, Maria Teresa. Per què? Què és el que t'agrada?
2: Pues mira, m'agrada perquè em porta uns records molt macos, perquè doncs, en el 8 de juliol de fa ara 55 anys vaig conèixer el meu marit i al voltant d'aquesta música. Mm-hmm. Llavors sempre em porta molt bons records i m'agrada molt. I el Mostaki m'agrada molt, m'ha escoltat moltíssim. Però clar, com el Mostaki n'hi ha moltíssims, perquè ja, a mi m'agrada la música i m'agraden molts cantautors. Mm-hmm. Però bueno, he escollit aquesta perquè a més fa 55 anys que vaig conèixer el meu marit un mes de juliol. I ara la tornava a escoltar, sí.
1: Et transporta aquell moment.
2: Sí, aquests records molt bonics, la veritat.
1: Uh-huh. Ens comentaves que ets amant de la música. Quines altres cançons, grups o cantants et solen acompanyar en el teu dia a dia?
2: Ui, jo sóc molt... Puc variar moltíssim, però a mi els més que més m'han agradat ha sigut el Raimon, Lluís Llach, Silvio Rodríguez, aquests el Mostaki, evidentment. Uh-huh. Aquests m'han acompanyat sempre, però llavors puc... Bueno, és que a tots. És que m'agrada molt l'òpera últimament, fa ja uns quants anys, sí. Que, bueno, uns quants anys tampoc no tants, que l'he coneguda, i a més la vaig encara estudiar més quan vam fer el taller d'òpera aquí a Mollet, a la Marineta, m'agrada molt i disfruto molt amb l'òpera, la veritat, també.
1: Mm-hmm. Veiem un ampli ventall, Maria Teresa?
2: Sí, puc de tot. I m'agraden els grups també, ara, catalans d'ara també, però no et sabria dir aquest més que l'altre. Cançons. Hi ha cançons que m'agraden molt i altres que les passo. Però en general m'agrada la música i jo quan em vull desconnectar, doncs quan estic a vegades arribo a casa i em poso a l'ordinador una partideta de solitari, així faria un d'allò, i em poso música d'aquesta i així ens em desconnecto i vario. Mm-hmm.
1: És que al final l'opositiu de la música és que et pot acompanyar en molts moments, no? Sí. Si tens desconnexió, si estàs potser més trist, més content, et pot acompanyar en qualsevol moment.
2: Exacte, sí. Mm-hmm.
1: Ja que parlem de cançons, parlem també de

0: pel·lícules, alguna pel·lícula que t'agradi, que t'hagi marcat, o que allò de dir, ostres, no sé què veure, doncs mira, poso aquesta que sempre va bé tornar-la a veure.
1: Home, jo la que he repetit algunes vegades ha sigut What's His Story, perquè també la vaig veure de molt joveneta i em va impactar molt el Toni i la Maria, em van encantar, no? I a més, quan vaig conèixer el meu marit es diu Toni. Ja ho tinc tot, hasta el Toni, perquè realment estava... I que és una de les pel·lícules que més m'ha agradat, però bueno, n'hi ha moltíssimes de pel·lícules que m'han agradat i que no... Però aquesta és com a anècdota, no? Perquè la vaig veure molt joveneta. I aquesta l'he repetit dues o tres vegades, eh? Sí. I altres, però bueno, aquesta... Quedaria amb
0: aquesta.
1: Sí.
0: I algun llibre que t'agradi o potser que t'estiguis llegint ara?
1: Mira, ara tinc a la tauleta de nit L'art de ser humans, de David Bueno, que encara l'estic començant, i bueno, aquest. De llibres, bueno, n'hi ha moltíssims. Però potser el que podria dir que em va agafar ganes, no?, de llegir, va ser perquè allà als 15 anys vaig llegir en un estiu, vaig llegir Los que vivimos, que em va impactar molt, aquesta d'allò, Éxodo, i llavors Bonjour Tristeza i, bueno, Bonjour Tristeza, i ja està, i Fer-te sonrisa, que són... Era aquests llibres, em van agafar com un estiu, en un mes, me'ls vaig llegir tots, i tenia 14 o 15 anys. I a partir d'aquí, doncs he sigut una lectora que he llegit de tot. Últimament no llegeixo tant, també et diré la veritat, eh? Últimament estic... Bueno,
0: costa a vegades trobar aquests moments, sol passar.
1: A vegades més la revista Sapiens, alguna cosa, i ara tinc aquest llibre i una novel·la que tinc també per començar, però encara no, tampoc no l'he començada. Bueno, la començaré, suposo.
0: Segur que sí. Doncs estem arribant ja al que és el final de la conversa, Maria Teresa, i és el torn de les preguntes ràpides. Et donaré dues opcions, esculls la que prefereixis i si vols justificar-te ho fas, i si no, passem a la següent. Primera pregunta, truita amb ceba o sense ceba, què prefereixes?
1: Les dues m'agraden.
0: És la primera vegada que un convidat ens respon que li és indiferent.
1: Sí,
0: sempre hi ha com una opinió molt...
1: Les dues són bones. No, m'agraden les dues. Són bona menjadora, eh?
0: Això. Mira, doncs parlant d'això, quin és el teu plat preferit, Maria Teresa?
1: Mira, jo en tinc molts, però mira... uns ous ferrats o una entrepada truita a la francesa, mira tu, que soc, mira que senzilla que soc, m'encanta.
0: Molt bé. Què prefereixes, el matí o la nit? Què t'agrada més?
1: La nit. Són més noctàmbuls, sí. Ja estudiava la nit, ja de matí em costava molt i sortir la nit m'agrada la nit. Sí, m'agrada la nit.
0: Si has de parlar amb una persona, què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
1: Jo una trucada. I ara em sap molt de greu perquè sembla que la gent diuen que trucar és invadir, no? Invadir. Jo penso, conya, doncs és que a mi m'agrada molt més la d'escriure, doncs no, m'agrada molt més la trucada.
0: No,
1: però la veritat, com que la gent, jo sé que hi ha gent que no, doncs escric WhatsApps.
0: Maria Teresa, si poguessis tenir un superpoder, què t'agradaria, què escolliries? Pregunta molt àmplia.
1: Doncs no ho sé. No ho he pensat mai que pugui tenir un superpoder. Però no sé, alguna cosa que pogués canviar la gent i que tothom sigués feliç i que tothom sigués content. No sé, alguna cosa d'aquest tipus, perquè no...
0: Per ajudar els altres.
1: Sí, sí. O que s'acabessin les guerres, allò de dir, pum, s'ha acabat tot, apa.
0: Això
1: que tothom
0: també...
1: tingui casa, tothom tingui sap a viure. Això seria el que seria, realment. Això sí que ho faria, David. Si tingués un poder, és el que faria.
0: I si poguessis viatjar al passat o al futur, què preferiries?
1: El futur no el coneixo, el passat... Coneixo el que coneixo, no ho sé. Mira... No, tu sabria dir-ho, eh?
0: T'estic enganxant, eh?
1: Sí, m'estàs enganxant. El futur, potser, perquè com que ja me'n queda poc, no? Potser me l'allargaria per conèixer més, doncs, la meva família, no? Els meus nets, com evolucionen, com creixen, saps? Si pogués, no? Mirar això, m'agradaria. I el passat està.
0: I ara sí que ja arribem a la darrera pregunta que sempre fem, doncs, en aquest programa de Veus de Ciutat, que és a Maria Teresa, en el teu cas, com t'imagines el Mollet del futur? Has viscut tota la vida aquí a la ciutat, has viscut l'evolució, encara, doncs, haurà de canviar molt més, però si poguessis escollir com seria aquest Mollet del futur, com t'imagines la ciutat?
1: No me la imagino perquè, com que... Ara, si te l'imagines tal com estem i com evoluciona el temps i com està la política, me l'imagino malament, la veritat és sigui dita. Però què és el que m'agradaria, no? Doncs una ciutat doncs, propera, que la gent, això que dèiem l'altre dia, no? que els veïns es coneixessin, que hi haguessin moltes més coses comunitàries, que estiguessin pendents de la gent, que la gent pogués viure amb el mínim necessari per viure. No cal grans coses, però que tot és una casa. Aquestes coses, doncs, això és el que m'agradaria, un poble obert, però en comunitat. Sí, seria una cosa així. És que...
0: Veiem, sí. Maria Teresa, que tot et porta a aquest factor humanitari, eh? Està tot molt relacionat.
1: Ai, doncs es veu que sí. No ho faig expressament, és que no, surt no. Així, eh? Sí, doncs sí, doncs és això.
0: Una ciutat més cohesionada, no?, la gent
1: sí,
0: que hi vivim.
1: Sí, perquè sí que recordo el temps antic d'això, no? I no el temps antic sempre és millor, això tampoc no és veritat, i no... Però sí aquesta companyerisme, aquest veïnatge, que ja no hi és, i que nosaltres ja som els primers, eh? Vull dir, no et dic que jo també em quedo a casa, vull dir que... Però sí que poguéssim, doncs, confiar més en els altres, no? Aquesta confiança i aquesta... Bueno, és això.
0: Sí, això s'ha perdut bastant.
1: S'ha perdut.
0: Sí.
1: Recuperar això.
0: Doncs amb aquest missatge de la ciutat del futur arribem al final de la conversa, Maria Teresa, agrair-te que ens hagis acompanyat, que ens hagis doncs, obert les portes per deixar-te conèixer una mica millor i doncs, per fer tot aquest viatge, no?, en la teva trajectòria i també en el que era el Mollet d'abans. Agrair-te que ens hagis acompanyat, ens trobarem pels carrers de la ciutat segurament i que vagi molt bé, Maria Teresa, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 5. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unión Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars, com la retirada del passaport i l'imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda a tothom. Benvinguts de nou avui dimecres. Des de fa molts anys, molts anys.
1: Sí, ja no sabem.
0: Tornem aquí amb el Barreres fora, després d'aquestes vacances tan merescudes.
1: Sí, senyor.
0: El programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació Adimo.
1: Jo us diré qui som, els membres, vull dir, qui us ha parlat, en Jaume Girbau. Bona tarda, amic.
0: Bona tarda.
1: Cristina Sandoval, molt bona tarda, amiga.
2: Molt bona tarda.
1: Bueno, el Guillermo no pot estar amb nosaltres ja fa bastant de temps, però bueno, d'aquí el saludem. Perquè
2: saludos, Guillermo. Saludos.
1: Perquè segurament ens escoltarà. Vale, i també tindrem ara a l'Àngela des de Sevilla, con amor. Vull dir...
0: Ja tenim.
1: Àngela, estàs por aquí?
3: Hola, bona tarda.
2: Hola!
1: Muy bien, muy bien.
0: Entonces, buenas tardes.
1: Estás aquí con nosotros para iniciar el principio de temporada, ¿no?
3: Aquí estamos, lista para todo. Sí, muy, un besito, Josep.
1: Muy bien.
0: I a l'altra banda del vidre?
1: Bueno, qui us parla, el Josep Roca, hòstia.
0: Ah, també. Ja també parles, tu, és veritat. A part de ser l'igonista, també
2: és,
0: parla.
2: Qui
1: vale.
2: És?
1: Vale.
0: Josep
2: nuevo,
0: Roca, bona tarda.
1: Santa Fe, per servir-lo a Déu i a vostè.
2: Vale. Pues bueno, no anem bé, eh?
1: I a l'altre costat del vidre, vull dir, tenim el nostre tècnic, en Josep Casasnovas.
2: Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar Barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, com per exemple el d'avui, que és Inici de temporada. Després de les vacances.
1: Sí, senyor.
2: I, per cert, la redifusió, que no se us oblidi que la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
0: Molt bé, i si no en teniu prou amb escoltar-nos...
1: Ah, amigo.
0: Ah! També ens podeu visitar i veure'ns les cares, que és a la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Pantiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts, de 17 a 21 hores. També ens podeu trucar per telèfon al 93 570 3525 93 570 3525, i ens podeu deixar l'encàrrec, que molt de gust us atendrem. I si voleu intervenir en directe, ara mateix, en rigoroso directo, aquí al Barreres Fora, podeu trucar-nos. Apunteu, agafeu boli, paper, llapis o mòbil, el que sigui, i apunteu 93 570 6866 93 5 7 0 6 8 6 6.
1: Que bien pronuncia.
0: Que bien pronuncio,
3: bingo.
0: Bingo. Al telèfon directe de Ràdio Mollet.
1: I ara, Àngela, què dices?
3: Benvinguts a casa vostra. Vamos, que nos vamos.
1: Molt bé.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana a Catalunya, s'ha trobat aquest dimarts amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès, juntament amb una delegació formada, entre d'altres, per Oriol López, secretari general adjunt, i Sergi Suárez, candidat a l'alcaldia per Esquerra Mollet, s'han desplaçat fins a Santa Maria de Martorelles per reunir-se amb l'associació i intercanviar opinions sobre el sector industrial català i el moment econòmic actual. Oriol Junqueras ha afirmat que el programa d'Esquerra Republicana ja contempla les demandes del sector industrial, com per exemple rebaixar el cost de la tarifa elèctrica o millorar les infraestructures, en particular les ferroviàries i l'AP7.
1: I sabeu que Esquerra Republicana aquí està fent propostes molt rellevants per millorar els trens i per el tren orbital, perquè també això contribueix.
0: Membres d'Esquerra s'han desplaçat fins a Mollet del Vallès per mantenir un dinar amb representants d'entitats i personalitats de la ciutat amb l'objectiu d'escoltar la ciutadania. Membres d'entitats esportives, culturals i també associacions veïnals s'han trobat al restaurant Neoris de Mollet per mantenir una conversa més directa i propera amb el president d'Esquerra. I per altra banda, us informem que fa uns dies des de Ràdio Mollet us avançàvem que la llibreria Lilla preparava el seu primer taller d'escriptura creativa. Ara ja en coneixem tots els detalls, qui l'impartirà, les dates i com s'hi pot participar. El taller anirà a càrrec de l'escriptora Irene Pujades, guanyadora del Premi Documenta i del Premi Finestres i també finalista del Premi Llibreter. La proposta constarà de 5 sessions que començaran el 28 de setembre i continuaran els dies 19 i 26 d'octubre, 9 de novembre i 23 de novembre. Les sessions es faran de 7 a 9:15 del vespre a la mateixa llibreria Lilla de Mollet. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, l'Avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
2: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
1: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com ajuda a enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
1: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
1: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.

Què tal? Molt bona tarda. Soc Sigrid Galindo i et dono la benvinguda aquí, al No dubtis a entrar. Un programa sobre salut mental i on volem donar resposta a totes les preguntes que et sorgeixin, a més de fer el dimecres el millor dimecres de la teva setmana. D'ara endavant ens podràs escoltar cada dimecres en directe a les 6, de 6 a 7, a la 96.3 a Ràdio Mollet. A més, ens pots seguir a l'Instagram com a Rocamaura i com a Ràdio Mollet. Avui comencem aquest espai amb un plat fort, i aquesta temporada i tant, ja que ens acompanya el psicòleg Xavier Conesa, que ens anirà obrint les portes amb el seu coneixement de l'ansietat.

0: Molt bona tarda, Xavier. Moltes gràcies per venir avui i per obrir una nova temporada aquí a Ràdio Mollet, un nou programa.
1: Hola, Sigrid. Encantat que m'hagis convidat. Feia molt temps que no venia aquí a Ràdio Mollet.
0: Hi ha algú que et provoqui ansietat a tu després de tants anys de professió?
1: Caram, una pregunta personal. L'ansietat sempre estarà present.
0: Sí.
1: És inherent a la condició humana. Quan venia cap aquí a fer un programa de ràdio, òbviament hi havia uns mínims d'ansietat. I això és bo perquè ens activa i ens fa poder ser més vàlids en la comunicació. L'ansietat ens permet l'activació, ens permet el desig de fer coses. Per tant, no és una emoció a combatre, sinó saber que, com tot, el verí està en la dosis. Una mica d'ansietat es beneficia, un excés d'ansietat, i de manera permanent caldria tractar-la o ser atesa. No oblidem que som mamífers superiors, per tant, hem de mirallar-nos en els animals superiors, inclús de la selva, com l'ansietat, per exemple, que va lligada a la por, són germanes bessones, l'ansietat o la por que pugui tenir un mamífer perquè és atacat o perseguit per un lleó, és una ansietat o un temor puntual que durarà uns segons, uns minuts, i passat aquest espant, l'animal mamífer superior, també el ser humà, hauria de regular aquesta ansietat i tornar uns mínims perquè l'espant ja ha passat. Quan hi ha problema, quan aquest neguit, aquesta angoixa, aquest patiment perdura de manera crònica i no sabem aturar-la, és aquí quan cal ser atesos, o si més no, plantejar-nos una altra forma de gestionar el temor, la por o l'ansietat, que són termes germans, eh? L'ansietat és una filla de la por.
0: I els nervis, perquè a vegades quan fem alguna cosa que fem per primera vegada, sempre hi ha un punt de nervis. Tu dius, bueno, estava una mica ansiós perquè venia a la ràdio, perquè feia molt de temps que no venia, però també poden ser nervis.
1: Sí, clar, és un tema semàntic. Quan parlem de nervis, i abans es parlava, de manera molt general, és que pateixo dels nervis, o estic dels nervis fatal. Clar, si som tècnics o precisos, els nervis no deixen de ser una mena de fils que surten del cervell i que van recorrent tot el nostre organisme. Això són els nervis, que ens permeten la mobilitat, ens permeten el tacte. I l'ansietat és un altre fenomen. És un fenomen que està instal·lat en la forma de sentir. Encara que, òbviament, tots els entenem quan diem estic nerviós. Semànticament podríem dir que no és precís o exacte. Però, responent al que preguntes, podríem dir que estar nerviós o estar ansiós en el nostre llenguatge serien sinònims.
0: Hi ha diferents tipus d'ansietat, llavors?
1: Sí. Hi ha l'ansietat que abans comentava, que és fruit d'un instant, que quan s'amplifica esdevé la crisi de pànic o la crisi d'ansietat, que és molt aparatosa, però que ho saben els metges d'urgències, que constantment reben pacients que han patit una crisi d'ansietat o un atac de pànic, que són dos elements sinònims. És d'altíssima intensitat, un queda invalidat durant una estoneta, realment se sent morir, és molt alarmant, però clar, un, quan ho ha experimentat diverses vegades, sap que una crisi d'ansietat no té més recorregut que una estona de descontrol del propi cos. La crisi d'ansietat durarà uns minuts de gran profunditat i de curta durada. La crisi, l'altra cosa és, l'altra expressió de l'ansietat seria l'ansietat generalitzada. És a dir, una persona que nota aquesta inquietud de manera permanent, sense aquestes puntes, aquestes crestes tan alarmants. L'ansietat o el temor s'instal·la en la seva vida. I, clar, té moltes expressions. Irritabilitat, mal humor, inquietud, crispació, dificultat per dormir, i llarguíssim llistat de sensacions. Clar, quan és crònica i esdevé ansietat generalitzada, clar que necessita abordatge, segurament psicològic i psicofarmacològic.
0: I com es genera una, un que sigui generalitzada, que duri, que perduri en el temps? Perquè potser estàs passant un mal moment, estàs passant estrès...
1: No tant per un fet puntual. Més aviat té a veure amb la construcció del propi temperament de l'individu, sumat inclús al tema genètic, i també lligat a, sí, a la, la biografia, com he viscut el gota a gota de cada dia, més que no tant un incident puntual que em desestabilitzi. I clar, la gran dificultat és no saber aturar o no tenir eines per aturar aquest neguit que pot durar mesos, anys, i persones que poden tenir tota la vida una ansietat generalitzada. Que clar, com si de cas jo parlaré més endavant, la crisi generalitzada ara se sap que, òbviament, limita la nostra qualitat de vida, però també se sap que limita la nostra quantitat de vida. Aquella persona que podria viure 90 anys, doncs mira, igual viurà 85, perquè passar-se dècada rere dècada confungit, temerós, clar, el cos en fa ressò. Per això a vegades quan plantegem el tema de l'ajuda farmacològica, no hem de veure els ansiolítics o els fàrmacs contra l'ansietat una cosa, doncs, negativa o pejorativa, o si no ho prenguis millor, perquè no és només que ens dona qualitat de vida, ens permet viure d'una manera més satisfactòria i no veure'ns limitats per l'ansietat, sinó que, com que, clar, fa tants anys, gairebé mig segle, que aquests fàrmacs ja els coneixem, no només donen qualitat de vida, si no em repeteixo, també se sap o es comença a intuir que donen quantitat de vida. Per tant, no són els psicofàrmacs, substàncies a combatre. Se sap que els últims psicofàrmacs no són addictius, com els inhibidors selectius, la recaptació de la serotonina, que moltes persones que ens escolten de ben segur que o ho prenen o saben d'algun familiar molt proper que ho pren, sense dir, bueno, podem dir per un pare de la floxetina, del citalopram, de la sertralina, fàrmacs molt coneguts, que inclús algun metge comenta que, escolta, recepto més psicofàrmacs que antiinflamatoris en l'època actual, oi?
0: Tu deies que era, a lo millor, també l'arrel pot ser educacional. Creus que hi ha més persones amb ansietat de la nostra generació que no pas de la gent jove?
1: Segurament que sí.
0: No, perquè jo entenc...
1: De la nostra generació, vols dir?
0: Sí, perquè jo entenc que els nostres pares han sigut com molt disciplinats, molt... no me respondes, no em portis la contrària, calla i aguanta... I potser ara l'educació que els estem donant als nens és d'explicar el que et passa, digue-ho, encara que no els hi agradi, expressa't.
1: Ja, yeah. Potser apuntes cap a aquesta dificultat en la tolerància a la frustració, diguem, de la joventut o dels nois de l'actualitat, que poder, per la quantitat d'inputs que reben. I és que, de manera general, el nostre cervell no està preparat per rebre tota aquesta càrrega d'inputs que podem rebre al cap del dia o al cap de la setmana. Inputs informatius que no ens n'adonem que estem bombardejats o saturats. El cervell nostre està molt proper a l'època prehistòrica. Es considera que fa uns 250 o 300 anys les informacions que rebia una persona, no sé, d'aquí de Catalunya, avui ho rep en un dia. Abans, al món de la pagesia, o fa 300 anys, en el món rural, les notícies eren... Mira, el veí s'ha casat. O l'altre veí d'allà, doncs mira, se l'ha mort el cavall. I podria no hi havia més inputs informatius. Però avui la saturació és extraordinària i és un dels elements que justificarien o explicarien per què actualment es pateix tanta ansietat. Òbviament no és la causa única, el bombardeig d'inputs informatius. Hi ha més elements.
0: Però tu dius que el cervell no està adaptat per rebre tants inputs. Però entenc que s'està adaptant.
1: Sí.
0: No, perquè... no sé, jo crec que hi ha gent, ja et dic, de la nostra generació, que els veus al bar, o sigui, els veus als restaurants, parelles relativament joves, jo què sé, 50 anys, 40, i cadascú està amb el mòbil, sense parlar, sense dir res, dinant, i dius, també caiem, i nosaltres no hem nascut amb tanta tecnologia. Yeah. Però hi ha persones que cauen.
1: Home, aquí entraries en el tema de la importància de la comunicació com a element, podríem dir, que dilueix el neguit i l'angoixa. Sí, parles del mòbil, les noves tecnologies, òbviament fan que la gent que està lluny la sentim molt a prop, però és que en paral·lel les persones que tenim a prop, mira, es distanciem, i com acabes de dir, veus parelles que estan en un restaurant i poder no comuniquen i estan pendents del mòbil. Però a vegades això s'ha d'agafar amb pinces, perquè aquesta parella que està en un restaurant mirant-se el mòbil i no dialogant, igual a casa, quan estan sols, no paren de parlar. És a dir, no podem fer generalitzacions. Si el que tractaves de subratllar és la poca tolerància dels joves de cara a la frustració, segurament que sí, segurament que generacions de més edat, home, han tingut més dificultats, s'han hagut de combatre més.
0: I tornant així a l'ansietat, com podem detectar que estem patint ansietat? Perquè pensem, bueno, això és un mal, una mala estona. Haig de tenir una reunió abans una reunió de treball i estic nerviós, estic ansiós, però que es torni generalitzada, com podem dir, no, això ja se m'està escapant de les mans.
1: Ja. Sentir l'ansietat, inclús, i molt incrementada, una estona, unes hores, i si vols uns dies, estaria dintre de la condició humana. Uh-huh. Quan s'allarga i no tenim control, preguntes com es pot detectar. Home, es pot detectar des del punt de vista psicosomàtic o somàtic i també des del punt de vista emocional. El tema somàtic és que hi ha dos elements, Diana, on s'expressa l'ansietat. Un seria el tema de l'aparell digestiu, males digestions o descomposició. Tots sabem que quan anàvem a examinar-nos d'una cosa molt delicada, sempre poso l'exemple del carnet de conduir. Aquell dia el tub digestiu té vida pròpia. Això ens ha passat a tots. O sí. Descomposició, o nàusees, o vòmits, sí. Etc. És a dir, l'angoixa s'expressa en el cos, o bé en el tub digestiu, també en el tema respiratori, un sent que s'ofega, que no respiro bé, que em falta aire, i també en el tema epidèrmic, en la pell. Un descobreix que hi ha clonxes, que hi ha vermells. Això seria la part més visible, però també hi ha la part invisible. L'ansietat, clar, provocarà dolències, dificultats en tot l'organisme. Això pel que fa al tema somàtic. El tema emocional, home, noto que no dormo bé, noto molta sudoració, noto apatia, noto irritabilitat, que per res m'altero, tendeixo a la soledat, etc. De tota manera, fixa't que estem parlant de l'ansietat, però quan fem informes sempre parlem d'una persona que pateix síndrome ansiós-depressiu, perquè l'ansietat i la depressió podem dir que són dues cares de la mateixa moneda. Quan hi ha ansietat, també hi ha depressió, encara que sigui molt poquet. I quan hi ha depressió, també hi ha ansietat, encara que sigui molt poquet. Sempre quan ho explico faig el símil d'un tren. La màquina del tren pot ser la depressió, però arrossega uns vagons que són, per exemple, l'ansietat. Aquella persona pateix depressió. I a vegades la màquina del tren, la locomotora, és l'ansietat, que porta uns vagons que serien sensacions depressives. Pateix ansietat i arrossega depressions. Per tant, no hi ha, diguem-ne, alteracions pures en el sentit de trastorn d'ansietat. Segur que hi ha més cosetes afegides de menor intensitat. Per això parlem que i podem posar-hi un nom, o podem posar un mal funcionament psíquic, que diem que, segons estadístiques, entre una de cada quatre persones, o de cada cinc, pateixen alteracions de l'ansietat o de la depressió. Vull dir que no és un tema, diguem-ne, excepcional o atípic, sinó que en un grup, no sé, de 10 persones o de 20, si són 10 persones, segurament hi hauran dues que pateixen ansietat o depressió.
0: I no totes les pateixen iguals. Hi ha gent que ho porta com molt més liviano que no pas altres persones.
1: Clar, això, hi ha molts elements a veure. Per exemple, entraríem al tema de les diferències inclús de gènere, com la dona és més expressiva, més comunicativa, com l'home es tanca més de cara a expressar el neguit, l'angoixa, i poder somatitzar més, o té més problemes conductuals, l'home. Poder la dona ho viu més des de l'angoixa, des del desànim. Cada persona expressa l'ansietat de maneres diferents. No hi ha un estereotip universal, i aquí un notarà més en que no dormo, i un altre que notarà més en que no se'n pot dir res perquè salta la primera. I un altre descobrirà que li costa molt concentrar-se. Tot això és un mosaic o un puzzle de moltes peces que construeixen l'alteració de l'ansietat. I com insinues, cada persona és un món, no podem fer generalitzacions. I també el tema de l'ansietat evident, òbvia, i l'ansietat latent, a vegades una miqueta soterrada, no? Això de poder detectar una persona que és, com deies abans, nerviosa, vol dir que pateix ansietat, a vegades no és exacte. Persones que es belluguen molt, que són molt inquietes, que no paren quietes, no vol dir que pateixen ansietat.
0: No.
1: Igual no coneixen ni el concepte ni els símptomes. I altres persones, en canvi, pausades, tranquil·les, amb moviments lents, poder ser que tingui alteracions importants de l'ansietat. No és una qüestió, com ho podem dir, no és una qüestió visible.
0: Tu deies que no sempre l'ansietat és angoixa. No sempre. O sigui, i a més, els homes ho viuen d'una manera diferent. Les dones, dius, potser ho visquin d'una manera més angoixant, encara que s'expressin, encara que parlin. Però perquè potser no estan tan acostumades a parlar del que realment els hi passa.
1: Certament. Un dels privilegis que tenen les dones és que som molt més hàbils en la comunicació que els homes. I això és... Clar, hi havia un psiquiatre, ara no recordo el nom, que deia que totes les persones, homes i dones, haurien de tenir una amiga íntima, perquè obre la porta a intercanviar tot l'univers emocional que està present en les dones. Sempre estem parlant aquí de tendències. Clar que hi ha homes molt més comunicatius i molt més emotius que les dones, però parlem de tendències generals. Clar, subratllava això, que homes i dones, tant de bo tinguéssim una amiga en femení íntima, perquè l'emotivitat fluís, perquè l'expressivitat fluís. El que passa és que a vegades la testosterona influeix en aquests intents i distorsiona aquesta possibilitat de què bé que em vindria una amiga íntima per poder expressar més. O, així més no, que em contaminés de la seva emotivitat.
0: Potser tenir una amiga íntima et fa veure o et dona altres opcions, encara que sigui el que tu dius, no? Diu, tant home com dona ha de tenir una amiga íntima. En els homes, donar-los com, sí, uns altres punts de vista, no ha de ser de més emocionals o més emotius.
1: Sí, home, tornem a insistir, estem parlant d'una manera molt general. També hi ha homes més comunicatius que algunes dones. Però l'univers de l'emotivitat està més instal·lat en vosaltres. I tant de bo els homes ens poguéssim contaminar d'aquesta actitud vital on l'emotivitat fluís amb certa naturalitat. Certament, el diàleg i la conversa entre homes i dones, clar que té diferències de contingut i de forma, sense que unes siguin millors que les altres. Però a vegades podem agafar qualsevol tema, no sé. El tema de la sexualitat, posem per cas. Generalment els homes, mira, parlen més de sexe, però parlen més des de la superficialitat i des de la broma. En canvi, una conversa sobre sexe entre dones segurament són converses més profundes, més interessants, més àmplies i no instal·lades en un tema, no sé, lúdic.
0: Bueno, a vegades sí, home, és més divertit, per exemple.
1: Òbviament.
0: Bueno, per exemple, sí.
1: Tornem a generalitzar.
0: Efectivament, tornem a generalitzar. I els símptomes entre els nens, els nens i els adults, són diferents?
1: Els símptomes de l'ansietat.
0: Sí.
1: Clar, el nen està encara més en si mateix.
0: Sí.
1: El nen s'instal·larà en la solitud, encara més que l'adult, encara que la base sigui la mateixa. I la base quina és? Doncs la por. El nen té por, no comunica, i això també, clar, entraríem al tema del rendiment escolar. Podem dir que cap nen, cap nen vol portar males notes a casa, pel que això representa. Angoixa els pares, angoixa a mi mateix, queda malament davant dels companys, queda malament davant dels mestres. Cap nen vol portar males notes. Llavors, per què passa això? Perquè hi ha elements contaminants. I un element fonamental és l'angoixa, el neguit, l'ansietat, que dificulta, com abans dèiem, la comunicació, la concentració, l'atenció. I aquest nen no pot rendir com voldria per aquests contaminants. El nen pot manifestar l'ansietat i l'angoixa, mira, amb enuresis, per exemple, per cas, fer-se pipí al llit, o pot expressar, doncs, mira... en què es baralla molt amb els seus amiguets, o al contrari, que es tanca molt a si mateix, i l'adult ja m'ho ha explicat una miqueta com ho pot manifestar. En qualsevol cas, l'expressió sol ser, no diré idèntica, però molt similar.
0: Jo t'ho preguntava perquè vaig veure a un nen, un nen que tenia 9 anys a l'hospital, que no podia respirar, i era això, un atac d'ansietat com si fos un adult. I clar, em va cridar l'atenció, perquè vaig pensar, home... és que és massa petit perquè el cos reaccioni d'aquesta manera, que entenc que, clar, som humans.
1: Sí.
0: I entenc que, i al igual que hi ha expressions universals, entenc que l'ansietat, la por, actuen sempre de la mateixa manera per tothom. Però sí que em va sobtar. I no podia respirar, eh?
1: Certament. Certament. Sí, ho associem a l'adult que té una crisi de pànic, que no pot respirar, que porten urgències, però també es dona amb els nens. Però, clar, la crisi d'ansietat ho veig molt a la biografia. I poder el nen no té una biografia amb suficient recorregut perquè hagi fet forat en la personalitat d'aquell individu.
0: Doncs fem una petita pausa i tornem de seguida.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. Dins el programa de la Jornada Solidàries 2026, el Centre Cultural La Marineta va acollir ahir dimarts una xerrada al voltant de l'exposició Declara la Guerra a la Fam, una mostra impulsada per Mans Unides que en aquesta ocasió posa el focus a la realitat del Perú. Eduard Sosa, voluntari de Mans Unides al Vallès Oriental i a Mollet, va ser l'encarregat de presentar la xerrada.
1: Aquesta xerrada doncs, permet posar-se una mica en la pell de les circumstàncies en què viuen, tant des del punt de vista social i polític i també la inseguretat que poden tenir, i d'altra banda, i el més important, és la falta d'aliments i els problemes de nutrició. Per tant, aquesta xerrada ens ajuda a prendre consciència d'aquest tema i també és una mostra de com treballa Mans Unides, com porta els projectes amb aquests països.
0: Sosa va explicar que en el cas peruà l'entitat se centra en la sobirania alimentària per promoure l'autonomia personal en la producció d'aliments, una línia de treball que busca que les mateixes comunitats puguin garantir-se l'accés a l'alimentació de manera sostenible. I en esports us informem que l'Escola de Dansa Urbana SQS de Mollet ha tancat la temporada de campionats amb una destacada actuació al Campionat Nacional celebrat aquest passat cap de setmana a Múrcia. El centre molletà ja ha participat amb diferents grups i solistes i ha aconseguit pujar al podi en totes les categories en què s'ha presentat. En total, SQS ha aconseguit 5 primers premis, un segon lloc i un de tercer. Amb aquest final d'èxit, des de SQS tanquen la temporada de campionats i ho fan més tard del que és habitual. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: Aquesta cinto no em provoca ansietat de cap manera. Però quina diferència hi ha entre l'ansietat i la por, Xavi?
1: Entre l'ansietat i la por?
0: Tu deies, són germanes.
1: Sí, o podem inclús ajustar-ho més. Són mare i filla. La por, o la millor dir, l'ansietat, és filla de la por. Quan tractem alguna persona en consulta, ja sigui per qualsevol dificultat, ansietat, depressió, conflictes de parella, dificultats adaptatives, problemes de personalitat, el que sigui, inclús sexualitat, quan hem traient les capes d'una seva imaginària i arribem al nucli de la seva, sempre en el nucli hi ha la por. La por com a generadora de tot el malestar o el patiment humà. La por, l'ansietat, podem dir que emergeixen del mateix punt del cervell, d'un punt que es diu l'amígdala. Són van unides, òbviament. Podem dir inclús que l'ansietat és una por disminuïda.
0: Ah.
1: Òbviament, els atacs de pànic, fixa-t'hi que els podem associar a una por immensa. Si ens ataca algun animal, poder quedarem també tremolant i sense respiració. I quan la por seria extrema, amb una por extrema d'un atac imaginari, d'un monstre, no tindríem expressions psicosomàtiques massa diferents en una crisi de pànic.
0: Quan tens una crisi de pànic et deixa esgotat.
1: Certament, sí.
0: Però molt.
1: Sí. I aquí ve la paradoxa, que quan una persona va a urgències perquè té una crisi de pànic, que afortunadament són de curta durada, clar, li donen, òbviament, un ansiolític sublingual. I clar, comença a fer efecte als 15 minuts d'haver-lo pres. I als 15 minuts, segurament, la crisi d'ansietat ja està marxant. Per tant, les estratègies terapèutiques de com he de reaccionar jo quan tinc una crisi de pànic són més psicològiques, per saber gestionar el moment, i farmacològiques, si de cas, de manera continuada, però no en el món dels ansiolítics, sinó altres famílies de psicofàrmacs que puguin prevenir les crisis de pànic. És que a vegades hem tractat persones amb crisis de pànics continuades, gairebé diàries, o a vegades més d'un cop al dia, que són realment invalidants. Clar, prendre un diazepam cada vegada que tingui una crisi no és resolutiu. Per això es donen altres tipus d'ajudes més consistents, més a llarg termini i més resolutives. Quan parlem de la crisi d'ansietat, hem de recordar, i amb això em repeteixo, quan ens examinàvem pel carnet de conduir. Com ens sentíem aquell dia? Doncs tu imagina't sentir-te així, com et senties aquell dia que t'examinaves, dia rere dia, setmana rere setmana, mes rere mes, sense poder-ho reduir ni controlar. Clar, és tremendament corrosiu per aquell individu des del punt de vista orgànic i psicològic. Cal intervenir quan aquesta ansietat té aquesta magnitud. Moltes persones que no entenen les crisis d'ansietat, sempre es posa el mateix exemple. Més que la crisi, que també, sobretot l'ansietat generalitzada. Imagina sentir-te així cada dia, tal, tal, tal.
0: Tu dius corrosiu. I per això deies abans que hi ha efecte a la qualitat i a la quantitat.
1: Òbviament,
0: de vida.
1: La qualitat és innegable. Bé, ho poden dir persones que no podien anar a treballar o estaven de baixa per trastorns de l'ansietat. La qualitat de vida és innegable. I abans dèiem que són tants anys que aquests psicofàrmacs existeixen, que estan molt ben controlats, hi ha molta informació, i persones que l'han pres durant molts anys, clar que s'ha vist que no només la qualitat de vida, també es comença a parlar de la quantitat de vida, però és una obvietat. Abans ho dèiem, passar dècada rere dècada patint. I jo podia viure, aquella persona podia viure 90 anys, però aquest patiment continu que incideix en totes les esferes del seu cos i ment, poden no viure 90, igual viure 90, 95 anys o 94, per aquesta corrupció que deies.
0: O sigui, que aquella creença que es tenia els nostres avis, nostres pares, de no, això són els nervis, sentim mal d'esquena, visc molt malament, i això era, no, és que els nervis
1: sí.
0: et poden fer molt de mal. Això ho havia escoltat de gent gran. O sigui, que era ansietat, més bé. Ansietat generalitzada, clar, que portaven anys i anys visquent en aquella situació i per això els ha minvat la salut.
1: Clar,
0: física.
1: Segur. El que passa que ara són més precisos amb, amb el llenguatge, però els avis tenen raó. A vegades deien, aquests se l'han portat els nervis. I clar, per un mal viure, per la quantitat de disgustos, se l'han portat els nervis. I potser no estaven equivocats, no?
0: No, ja veig, jo avui estic descobrint moltes coses. Doncs tenim diversos àudios i diverses preguntes que ens han fet gent. Com, per exemple, Eva, que és el primer àudio que escoltarem. Eva. Eva és el primer àudio, que tenim quatre, eh? Però ja et dic, eh? O sigui, que jo crec que la gent els interessa molt, doncs, que es parli d'això, d'ansietat, i que li puguem donar resposta. A veure què ens pregunta.
2: Hola, me llamo Eva, y quisiera preguntar si podemos sufrir ansiedad por cualquier cosa o situación.
1: Home, qualsevol cosa o situació. Doncs depèn de la sensibilitat de cadascú. I a vegades se'n sorprèn persones que han tingut garrotades tremendes en aquesta vida. I caram, quina tolerància, no? No s'han enfonsat, no han conegut ansietat. I d'altres, per podem dir una cosa menor, no diré una insignificància, però sí una cosa molt menor, desenvolupen una alteració de l'ansietat important que requereix tractament. Per tant, no és tant que per qualsevol cosa, sinó com és la meva sensibilitat o com gestiono jo allò que he viscut. Però més aviat diria que sí. Qualsevol cosa ens desperta l'ansietat. El tema és el nivell d'ansietat, els graus d'ansietat. Home, clar, una mala notícia, una trucada inesperada, desperta l'ansietat. I a vegades ho explico d'una manera gràfica. Imagina't una escala de l'1 al 10. I 10 seria la pitjor cosa que et pogués passar en la teva vida, gairebé inimaginable. Visualitza-ho, això és el número 10. Vale, això que estàs explicant ara, no sé, que el nòvio t'ha deixat, de l'1 al 10, on ho posaries? Home, és que 9, 9 i mig, estic fatal. Però coita, fiques gairebé en contacte aquest 9 i mig amb el 10, que seria la cosa més terrible que et pogués passar. Hem de resituar aquest neguit, que et deixi la parella, mira, o el nòvio, poder ocupar un 6 sobre 10, si vols, un 7 sobre 10, però em nego a acceptar que sigui un 9 sobre 10. Si 10 seria, per exemple, que sé jo, un accident de cotxe terrible que quedés invàlid, posem per cas.
0: Clar, és el que tu dius, no? Hi ha unes persones que poden sentir que et deixi la parella, pot ser un 2, i altres persones que ho vegin com un 9, un 10.
1: Clar, aquí intervé molt la base genètica, el context familiar, com ha sigut la meva educació, la meva fortalesa, que a vegades, aviam, va haver una època, una temporada, que es parlava molt de la importància de la genètica. Després això, mica en mica, es va anar desvirtuant, no? Dient que no, la genètica no té tanta importància, té més importància les vivències personals. I ara s'està veient que la genètica té molt més pes del que es creia, en tots els ordres. Me refereixo al món psicològic, i també al món orgànic. Segurament que si vostè pateix una malaltia, abans es deia un mal dolent, i aquest mal dolent, aquest càncer, vostè el té als o millor dir, el seu pare el va tenir als 45 anys i el seu avi també als 50, vostè s'ha de cuidar molt i fer-se colonoscòpia sovint perquè té moltes probabilitats. Això que en el món orgànic és molt evident també passa en el món psicològic. Posem per cas el trastorn bipolar. Moltes persones que pateixen un trastorn bipolar de ben segur que o la mare o l'àvia o el tiet també ho tenien.
0: Escoltem un audio, un altre audio de Juan Antonio.
3: Soy Juan Antonio. ¿Cuál es el mejor antídoto para la ansiedad? Gracias.
1: Hi havia un psiquiatre molt conegut que deia que el millor contra l'ansietat era saber treballar la llengua, els dits i els peus. Caram.
0: Ah, sí?
1: Sí. A veure, anem per parts. els peus. Ah, córrer molt, fer exercici, caminar de pressa, activar el cos. Els dits, clar, està ocupat. Està fent coses de manera continuada. No caure en l'anedonia, en l'avorriment, que és com venen els pensaments intrusius. I finalment la llengua. És a dir, quan més comuniqui, quan més expressi, quan més parli, més reduiré l'impacte de l'ansietat. Em va agradar molt aquesta reflexió, que la vaig sentir una vegada, peus, llengua i dits.
0: Doncs parlant de l'esport, ara escoltarem a Gerai, que mira que els que... què és el que li passa.
4: Hola, em dic Gerai i dies abans de tenir una reunió de treball necessito fer molt esport. Això seria ansietat?
1: Home, la naturalesa és molt sàvia. La naturalesa et convida, t'impulsa a activar-te, a estar en moviment, perquè t'està insinuant que les endorfines i tota aquesta història que ara s'ha descobert, d'acord, que la neurociència tant en parla, és un bon antídot contra l'ansietat. Per tant, és un indicador gairebé natural que si corro o moc, faig esport, l'ansietat queda reduïda i estaré més en condicions d'una entrevista o del que sigui. No és res excepcional.
0: I per últim, escoltem Andrea.
5: Hola, em dic Andrea i m'agradaria saber quina és la pitjor conseqüència física que pot provocar l'ansietat. Gràcies.
1: La pitjor conseqüència física. A curt termini, una crisi d'ansietat molt alarmant i que m'endugui un bon ensurt i que inclús que pugui donar-se de manera repetida. I també el que abans comentàvem de la traducció en l'organisme de manera expressat en malalties diferents. Abans ho dèiem, digestives, respiratòries, dermatològiques, i el que vulguem. És a dir, no té límits. La capacitat d'espallar-nos el cos, patir una ansietat intensa.
0: Tu deies peus, dits i llengua. Com és d'important les paraules?
1: Les paraules, la conversa, ja és teràpia. Poder tenir... A més, el nostre cervell necessita d'un altre cervell per funcionar bé. Que hi hagi aquest intercanvi. Que hi hagi... Que puguin fluir expressions, emocions. També sabem que hi ha dos tipus de comunicació. La comunicació del món i la vida, i l'altra, la comunicació de nosaltres. Clar, podem parlar del món i de la vida. L'actual situació del Pròxim Orient, el tema de l'educació aquí a Catalunya, el govern i els problemes que hi ha, estem parlant del món i de la vida, però no parlem de nosaltres. No és una conversa de qualitat. Passa a ser una conversa de qualitat quan som capaços de parlar de nosaltres. Com et trobes? Què t'angoixa? Passa-me la cara. Què puc fer per tu? Aquí entrarem en una conversa, amb unes paraules de qualitat. Dius la importància que té la paraula com a amortiguador de l'ansietat. És innegable. És innegable la capacitat... I a més, se sap perfectament que una conversa amable, una mirada als ulls afectuosa, inclús una abraçada, segreguem oxitocina i altres substàncies que les anem a comprar a les farmàcies, com patim ansietat, angoixa, depressió. I a vegades cal plantejar-se per què he d'anar a la farmàcia a comprar una substància quan en realitat la puc fabricar a casa amb una bona comunicació, ja sigui amb la llengua, com deies, ja sigui amb les carícies, amb les mirades, amb un tracte amable.
0: Xavier Conesa, has escrit 3 llibres. El poder neurològic que té la música, el poder de les paraules... i un tercer llibre. Explica'm

0: tema de recull. És un treball de recull d'articles seriosos que parlin dels beneficis psicològics de la música. I l'altre és, es diu Contes per despertar adults i adormir nens.
1: I què sobre el TDAH?
0: I a sota posa per persones amb TDAH. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Clar, és un llibre pensat en les característiques de les persones que tenen TDAH, que tenen dificultats a mantenir la concentració durant llarga estona, ja sigui per llegir un llibre. Clar, una persona que té aquesta peculiaritat, llegir una novel·la és tremendament difícil. De fet, difícilment ho farà. Perquè la tercera o quarta pàgina, o abans, el cap se li dispersa, li costa molt fixar l'atenció. Per tant, la lectura agraïda són contes curts amb una gran càrrega emocional i amb molta varietat de recursos. I aquest llibre està pensat en això, en persones que tenen TDAH que es puguin familiaritzar o puguin llegir d'una manera grata i no com una càrrega feixuga que representa per tothom que té TDAH, que jo de petit ho tenia, el que representa la lectura continuada.
1: I aquestes persones poden patir ansietat, perquè deuen veure que es dispersen a tercera, quarta pàgina i al principi no deuen saber el per què.
0: Certament, certament. I aquí hi ha molta connexió amb les dificultats que tenen molts nens per estudiar. I clar, l'individu adult o nen, també hi ha el TDAH de l'adult, viu amb sorpresa. Que, no sé, que la seva parella pugui llegir-se un llibre sencer en un cap de setmana, que pugui posar atenció a dues pel·lícules seguides per televisió, i ell reconeix que jo no podria. I a més m'han d'explicar, i aquest policia com és que... No resulta que necessita l'explicació d'una persona al costat per aquest TDAH. Però alerta, el TDAH té la part de la hiperactivitat. Què vol dir? Que és un cervell que no para, que no para, que no para. Que és un gran constructor. Persones molt conegudes han reconegut públicament que pateixen TDAH. Un d'ells, per exemple, ho va dir el Rojas Marcos, el psiquiatre que portava la salut mental a Nova York, i reconeixia que patia i pateix TDAH, i això no ha impedit que hagi fet tots aquests propòsits que s'ha plantejat a la seva vida. I com ell hi ha molt... Mira, en aquest llibre precisament he afegit un llistat de persones conegudes que pateixen TDAH. I això, clar, és reconfortant, perquè el nen que li costa fixar l'atenció no vol dir que hagi de ser un adult amb dificultats. En qualsevol cas, li costa fixar l'atenció, però té una hiperactivitat que juga al seu favor.
1: Bueno, i a mesura que vas... que el portes al professional, li pot donar eines, perquè quan sigui adult no pateixi les mateixes conseqüències. Tu deies, el TDAH als nens, en els nens i en els adults, no sempre és el mateix.
0: Bé, podríem dir que l'expressió és la mateixa. Em costa concentrar-me,
1: sí.
0: La concentració se me'n va, i en paral·lel tinc un cervell que no para quiet. Un cervell que construeix, que pensa en 40 coses a la vegada.
1: I poden ser molt creatives, aquestes persones.
0: Òbviament. Molt creatives i molt actives i posar en marxa molts projectes. No és... I abans he dit les persones que tenen la peculiaritat del TDAH, no tant el trastorn, perquè no ho contemplem des del trastorn, sinó des de la peculiaritat. A vegades admirem la hiperactivitat d'algunes persones i són, bueno, que tenien l'etiqueta de TDAH.
1: I tornant així a l'ansietat, com podem detectar que un familiar, un amic o nosaltres mateixos comencem a tenir ansietat generalitzada, que se li ha escapat de les mans, que ha d'anar a un professional?
0: Abans dèiem que no va unit a com s'expressa físicament. Que una persona que no para quieta igual no pateix ansietat generalitzada. I una persona tranquil, amb calma, li està menjant l'ansietat per dintre. L'única forma és que aquella persona ho expressi. No em trobo bé, no sé què em passa. No dormo. Tot m'altera. A partir del que ell expliqui, podem... Bueno, òbviament, podem ajudar-lo. Ajudar-lo amb la companyia. amb el procés d'acceptació d'allò que li passa i de suggerir-li que hi ha moltes formes de ser atesa aquesta ansietat. Afortunadament, avui hi ha molts recursos.

0: psicològics i psicofarmacològics perquè aquesta ansietat deixi d'atormentar-lo a una persona. I també deia sobre...
1: Doncs sobre... si nosaltres estem patint, si algun amic està patint,
0: sí,
1: què és el que tu dius? Bueno, fixar-nos en ell,
0: sí,
1: i veure si està canviant la seva actitud, si fa algunes coses que no, que se sobresale de lo habitual, doncs aconsellar-lo, doncs això, que vagi a un professional.
0: Sí, sí, certament. Passa que entre els adults els consells no acostumen a funcionar. És més agraït sentir-me comprès, sentir-me escoltat i la presència. Conto amb la teva presència, em fa sentir bé. I un mateix, home, de ben segur que és prou alarmant l'ansietat generalitzada perquè un mateix se n'adoni. Una altra cosa és que tingui, diguem-ne, l'interès o la voluntat o la valentia, a vegades,
1: d'acceptar
0: un tractament. D'acceptar un tractament.
1: O de reconèixer-ho, no?
0: De reconèixer-ho, sí. Sí, ho reconec, però no ho dic. Perquè s'acostuma a associar quelcom pejoratiu o associat a debilitat, que no és cert.
1: Ens pots recomanar... no donar consells, sinó recomanar algun llibre o alguna música que tu diguis.
0: Yeah. Home, llibres... Hi ha un llibre que es diu El cervell ansiós i jo no acostumo a recomanar llibres. Amb els temps que corren, la gent agraeix molt més i és molt més pràctic determinats àudios o podcast. Hi ha uns magnífics que moltes persones ja els hi sona. Seguir, per exemple, àudios de Mario Alonso Puig, o sigui, àudios d'una col·lecció d'àudios d'Àlex Rovira i d'Antoni Bolinches, que tenen un nom genèric que es diu això, Ojalá lo hubieras sabido antes. I Marian Rojas també fa àudios magnífics sobre temes de l'ansietat, pel pragmatisme, per la rapidesa, per la facilitat, pel llenguatge directe. Jo acostumo a recomanar més... Escolta't aquest parell de gravacions, veuràs que sembla que parlin de tu. Perquè els llibres acostumen a ser molt genèrics o molt generals, i difícilment parlen de tu.
1: I ens hem acostumat a no llegir llibres.
0: Això és molt de tema.
1: I mai, mai acudir a ChatGPT. Mai acudir a la IA. No entenc?
0: Home... Clar, hem de dir que no és bo utilitzar el ChatGPT com a psicòleg, òbviament no. Però, aviam, tampoc és el dimoni. El GTP no és el dimoni. A vegades et dona idees, et dona què pensar, li fas una pregunta determinada, he tingut aquest conflicte, què opines? I et fa una reflexió, oita, mira, puc tirar d'aquest fil. No és diguem-ne, la...
1: No l'ideal.
0: L'eina òptima, però tampoc és el dimoni. Entens?
1: És que havia llegit un comentari, un article d'opinió d'una psicòloga on deia és que al final t'està donant unes respostes que són les que tu vols escoltar, amb la qual la gent incrementa el seu ús al ChatGPT. I no és una persona, no és un professional. Que de manera neutral et pot dir això sí, això no, això utilitza aquesta eina,
0: clar,
1: que et faci un seguiment, a la que tu li puguis dir realment el que sents. Perquè hi haurà amics que no li puguis, que no pots desnudar-te l'alma, però un psicòleg sí, perquè és una persona neutral, perquè és una persona fora de la teva família, del teu cercle, que no et jutja tampoc. Tu li pots dir el que vulguis, que...
0: Sí, sí, hi ha el tema de la confidencialitat del secret professional, que és impensable que un psicòleg expliqui el que la consulta s'explica, a part que és un delicte. Per tant, hi ha d'haver molt poc interès per part d'un psicòleg d'anar escampant temes tan íntims i privats. Home, l'opció, ja que estem parlant de l'ansietat, és fer una teràpia psicològica i segurament que el metge de capçalera estigui al corrent i que et faciliti algun psicofàrmac si fes falta. I en quant al ChatGPT, home, mira, dona idees, però no és la pedra filosofal.
1: Ja. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier Conesa, psicòleg, per venir avui al programa que comencem aquí a Ràdio Mollet. Nosaltres ens veiem el proper dimecres... no dubtis a entrar. Pots entrar a la pàgina de Ràdio Mollet a la secció de programes. I si no has pogut escoltar el programa en directe, doncs no et preocupis, perquè si no te'l pots baixar a podcast, els dissabtes a les 7 es torna a transmetre. Tant una servidora com el nostre genial convidat i el nostre tècnic, et desitgem molt bona setmana i ens veiem el dimecres vinent. Adéu!

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 23 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet ha presentat la programació Tardor Jove, que omple d'activitats, tallers i xerrades el calendari juvenil de la ciutat fins a finals d'any. Una de les novetats serà la realització d'un curtmetratge immersiu de terror. I el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès. L'ha acompanyat Sergi Suárez, qui ha destacat que el desenvolupament industrial serà una prioritat en el seu programa electoral. I la llibreria L'Illa posa en marxa el seu primer taller d'escriptura creativa. L'impartirà Irene Pujades i constarà de 5 sessions. L'escola de dansa SQS Team tanca la temporada amb 5 primers premis al campionat nacional celebrat a Múrcia. En destaca que tots els equips que han portat han aconseguit un podi. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La tardor ha arribat a Mollet acompanyada de tot un seguit de propostes d'oci pels joves d'entre 12 i 35 anys. La regidoria de joventut de l'Ajuntament ha presentat aquest dimarts la programació Tardor Jove, la qual omplirà d'activitats, tallers i xerrades la nostra ciutat fins a finals d'any. Les propostes estan pensades per totes les edats i gustos i es realitzaran tallers de creació escènica, il·lustració, estampació botànica, informàtica en anglès o fins i tot xerrades centrades en l'àmbit laboral i l'emancipació. Una de les principals novetats serà per Halloween i per la castanyada, amb una nova iniciativa que neix des del punt jove. Marina Escribano, regidora de Joventut, ha explicat que enguany deixen enrere el tradicional túnel del terror i que aquest evoluciona en un curtmetratge immersiu on el públic viurà una experiència terrorífica i plena d'ensurts. El primer passi serà divendres 30 d'octubre a la Sala Fiveller i el segon divendres 6 de novembre al Centre Cívic Lera.
2: I també una activitat destacada, que sabeu que sempre estem organitzat en el túnel del terror. L'any passat ja va fer un salt qualitatiu amb aquestes professionals de Mollet que ens van ajudar amb tot el que era l'escenografia, amb tot el que era la interpretació. I aquest any li donem encara una volta més i el que proposem per la ciutat és un curtmetratge. Un curtmetratge de terror que s'estrenarà a la Sala Fiveller. Per tant, sortim de l'era, però que també es farà aquí l'era, perquè també l'espai familiar pugui venir, perquè el públic que li agrada veure-ho a l'era pugui venir aquí.
1: La programació de la Tardor Jove està marcada pel calendari i també es fan activitats que se sumen a tot allò que passa a la ciutat. La regidora de Joventut ha remarcat un recital poètic entorn del 25 de novembre, el Dia Mundial per l'Erradicació de la Violència vers les Dones.
2: També tenim tot una part d'activitats que, bueno, una activitat que volem parlar dels valors de tot el col·lectiu de l'LGTBI. Per tant, quan programem ho fem també pensant, tenim el 25N i per tant també participa en el calendari anual i en el calendari de la ciutat. El 25N amb la poètica en femení, no?, que fem i també doncs, tenint aquest espai de poesia que també aquest any li volem donar una volta i que l'acabarem de, doncs esperem, doncs aquesta volta.
1: De la programació també en destaca per aquesta estació la col·laboració amb el Museu Abelló. El dissabte 24 d'octubre tindrà lloc un club de lectura titulat A les Musses, una proposta per llegir, conversar i gaudir de l'art. L'altra proposta és el Molletart 2026, una exposició dedicada a la creació contemporània i als artistes emergents. Són declaracions de Marina Escribano.
2: I una altra novetat d'aquesta programació, que és la col·laboració amb el Museu Abelló. El Museu Abelló, no?, i nosaltres des de joventut s'ha estat tenint unes converses de quina manera acostar l'art, la cultura a la gent jove. I llavors això s'ha concretat per aquest curs o per aquest trimestre amb dues. D'una banda, la Bienal d'Art, no? El Mollet Art, amb tota una sèrie de creadors que doncs, explicaran els seus projectes, el seu procés, etc. I un club de lectura, vinculat no només la lectura, vinculat amb l'art, vinculat amb el Museu Abelló, la figura d'Abelló.
1: Més enllà de les noves propostes, també hi ha activitats que es consoliden per segon any consecutiu, com el Talent Mollet, un concurs per mostrar el talent artístic molletà, o el torneig de futsal jove solidari. La Nerea Díaz és una de les joves de Mollet que participa activament a les activitats. En el seu cas, el que més ha valorat de les propostes és poder fer noves amistats.
3: Em sembla molt bé perquè a la tarda que no tenim molt cafè, doncs ens agrada venir aquí a fer conèixer gent nova i a parlar també amb els nostres amics que talvez van a altre institut i tenim l'oportunitat de veure-los aquí cada dia.
1: La programació de la Tardor Jove s'ha creat a partir dels interessos dels joves per oferir oci a la seva ciutat, una programació que combina innovació, manteniment i consolidació, ja que hi ha activitats que s'han convertit en clàssics, com les tardes gamer, els vespres gastronòmics, el Museu Abelló o el Nadal al Mercat Vell.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana a Catalunya, s'ha trobat aquest dimarts amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès, juntament amb una delegació formada, entre d'altres, per Oriol López, secretari general adjunt, i Sergi Suárez, candidat a l'alcaldia per Esquerra Mollet. S'han desplaçat fins a Santa Maria de Martorelles per reunir-se amb l'associació i intercanviar opinions sobre el sector industrial català i el moment econòmic actual. La trobada ha servit també per escoltar de primera mà els seus principals problemes i inquietuds, molt centrats en la desindustrialització del Baix Vallès. Oriol Junqueras ha afirmat que el programa d'Esquerra Republicana ja contempla les demandes del sector industrial, com, per exemple, rebaixar el cost de la tarifa elèctrica o millorar les infraestructures, en particular les ferroviàries i l'AP7.
4: I sabeu que Esquerra Republicana aquí està fent propostes molt rellevants per millorar els trens i pel tren orbital, perquè també això contribueix a treure pressió a l'AP7. Per tant, són qüestions molt importants per a les empreses i pels treballadors d'aquesta comarca.
1: Per Esquerra Republicana, el principal repte és convertir la generació de riquesa en prosperitat compartida, tot creant sinergies i col·laboracions entre el sector laboral i l'empresarial. Per ara, Mollet Esquerra, la reunió amb el teixit industrial no és quelcom nou. El passat mes de juliol, Sergi Suárez ja es va reunir amb l'associació, ja que afirma que la indústria a la ciutat es troba en un total abandonament. En declaracions als mitjans locals, el candidat a l'alcaldia ha afirmat que pel partit municipal el desenvolupament industrial serà una prioritat.
5: I hem anat també a escoltar aquelles propostes que tenen a nivell municipal, òbviament també doncs, les que depenen no, d'altres àmbits com la Generalitat o l'Estat, però en tot cas ens hem posat a disposició i hem marcat que per nosaltres el desenvolupament industrial serà doncs, una prioritat en els propers anys i en cas de ser alcalde de la ciutat, doncs, a l'horitzó de 5-10 anys, la millora dels nostres polígons i la creació de riquesa i que les empreses vulguin venir a la ciutat doncs, serà una prioritat.
1: Després de la reunió, els participants d'Esquerra s'han desplaçat fins a Mollet del Vallès per mantenir un dinar amb representants d'entitats i personalitats de la ciutat amb l'objectiu d'escoltar la ciutadania. Membres d'entitats esportives, culturals i associacions veïnals s'han trobat al restaurant Neoris de Mollet per mantenir una conversa més directa i propera amb el president d'Esquerra. De fet, des del partit municipal mantenen reunions continuades amb la ciutadania i en aquest cas Sergi Suárez ha comentat que han detectat com cada entitat té unes necessitats diferents però totes centrades en la millora.
5: Si parlem de les entitats veïnals, demanen doncs, que els seus barris estiguin més cuidats, que hi hagi més il·luminació, més seguretat, que les voreres estiguin en condicions, que els asfaltatges estiguin en condicions. Si parlem de les entitats esportives, hi ha una bàsica, que és la millora de les instal·lacions esportives. Sempre hem dit, i tornem a dir, que Mollet té un dèficit pel que fa al manteniment dels seus equipaments esportius i és molt necessari posar-hi fil a l'agulla. Si parlem de les entitats culturals, no? Doncs més escolta, un equipament de cultura popular, etc, etc, i per tant, doncs les necessitats són molt diverses, però crec que totes no convergeixen en la necessitat de millora.
1: La trobada d'Esquerra amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès i Ciutadans de Mollet arriba en un moment clau, ja que comença el compte enrere per les eleccions municipals. En referència a aquestes eleccions, Oriol Junqueras s'ha mostrat convençut del fet que Sergi Suárez serà el futur alcalde de Mollet.
4: Bueno, nosaltres vivim abocats en els nostres pobles, a les nostres ciutats, als nostres municipis, i el més important del món per nosaltres doncs, són els nostres candidats, en aquest cas doncs, el Sergi, que estem convençuts que pot ser i que serà el proper alcalde de Mollet.
1: Així, Esquerra Republicana tanca la jornada a Mollet amb el compromís de continuar mantenint el contacte amb el teixit industrial i associatiu de la ciutat. Una agenda de reunions que de cara als pròxims mesos estarà marcada també per la proximitat de les eleccions municipals.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica meteorològica que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus, i a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Balart de Rambla Nova 25 a Col·legis Nous.

0: Fa uns dies des de Ràdio Mollet us avançàvem que la llibreria Lilla preparava el seu primer taller d'escriptura creativa. Ara ja en coneixem tots els detalls, qui l'impartirà, les dates i com s'hi pot participar. El taller anirà a càrrec de l'escriptora Irene Pujades, guanyadora del Premi Documenta i del Premi Finestres i finalista del Premi Llibreter. La proposta constarà de 5 sessions que començaran el 28 de setembre i continuaran els dies 19 i 26 d'octubre, 9 de novembre i 23 de novembre. Les sessions es faran de 7 a 2 quarts de 9 del vespre a la mateixa llibreria, tal com ha explicat el propi llibreter Carles Penya.
1: Començarem el 28 de setembre, constarà de 5 sessions, d'una hora i mitja cada sessió. Es farà en dilluns alterns fins a finals de novembre. Bé, de fet, en el post que hem penjat a les xarxes ja teniu, hi ha un enllaç on diu exactament quins dies seran. I l'imparteix la Irene Pujades, que és una escriptora, és una escriptora reconeguda, tot i que és molt jove, que va rebre amb la seva primera novel·la el Premi Documenta i el Premi Finestres, i que amb La intrusa, que és la seva darrera novel·la, també va ser finalista al Premi Llibreter.
0: El curs neix d'una idea que fa temps que rondava pel cap de l'equip de la llibreria i està pensat per a tothom que tingui ganes d'escriure ficció. No cal tenir experiència prèvia, sinó simplement inquietud i interès per explorar l'escriptura creativa. Segons ha explicat Carles Penya, la proposta està oberta a tothom que tingui aquesta inquietud per escriure, encara que no hagi fet mai cap taller ni tingui experiència prèvia.
1: S'hi pot apuntar a tothom, només que tingueu ganes de... que tingueu això, aquestes inquietuds per escriure ficció, i no cal que tingueu cap mena de... vull dir que prèviament hàgiu fet res, ni que tingueu cap experiència prèvia. El cas és això, tenir ganes i endavant, ja està.
0: El taller tindrà un format reduït i exclusiu, amb només 10 places disponibles. Perquè es pugui tirar endavant, cal arribar a un mínim de 8 inscrits i, de moment, ja n'hi ha un 5. Així ho explica també Carles Penya, que destaca que la voluntat és treballar amb un grup petit per poder aprofitar millor les sessions i l'acompanyament de l'escriptora.
1: Sí, veurem com funciona. De moment ja tenim alguna persona inscrita. I, com has dit tu abans, hem posat un màxim de 10 persones, i perquè la cosa pogués tirar endavant hi hauria d'haver un mínim de 8. Tot just avui hem fet la difusió, ja tenim 3 inscripcions i veurem, esperem, confiem que sí que la cosa pugui tirar endavant.
0: El preu del taller és de 160 euros i les inscripcions ja estan obertes. Les persones interessades poden consultar tota la informació i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que la llibreria Lilla té disponible a la seva biografia, a les xarxes socials o a la llibreria illa.cat. Dins del programa de les Jornades Solidàries 2026, el Centre Cultural La Marineta va acollir ahir dimarts una xerrada al voltant de l'exposició Declara la guerra a la fam, una mostra impulsada per Mans Unides, que en aquesta ocasió posa el focus a la realitat del Perú. Des de la mà de Mans Unides, la iniciativa vol acostar a la ciutadania molletana les condicions de vida de la població peruana marcada per la manca d'aliments i els problemes de nutrició, així com el projecte que l'organització desenvolupa sobre el terreny. Eduard Sosa, voluntari de Mans Unides al Vallès Oriental i Mollet, va ser l'encarregat de presentar la xerrada.
2: Aquesta xerrada permet posar-se una mica en la pell de les circumstàncies en què viuen, tant des del punt de vista social i polític i també la inseguretat que poden tenir, i d'altra banda, i el més important, és la falta d'aliments i els problemes de nutrició. Per tant, aquesta xerrada ens ajuda a prendre consciència d'aquest tema, i també és una mostra de com treballa Mans Unides, com porta els projectes amb aquests països.
0: Sosa va explicar que en el cas peruà l'entitat es centra en la sobirania alimentària per promoure l'autonomia personal en la producció d'aliments, una línia de treball que busca que les mateixes comunitats puguin garantir-se l'accés a l'alimentació de manera sostenible.
2: En aquests països tenim diferents tipus d'accions. Tenim projectes de salut, educació, drets de la dona, drets de persones damnificades per la guerra, etc. Però aquesta xerrada concretament se centra en un dels projectes de sobirania alimentària. O sigui, un projecte que porta Mans Unides a Perú per potenciar i fomentar l'autonomia personal en la producció d'aliments.
0: El voluntari va remarcar que Mans Unides desplega diferents tipus d'accions arreu del món i que cada delegació territorial es responsabilitza d'un projecte concret. En aquest sentit, va detallar que la delegació del Vallès Oriental, la Mollet inclòs, centra la seva tasca a ajudar infants de l'Índia que viuen al carrer.
2: Actualment estem treballant un projecte d'infants al carrer, a la Índia, infants que viuen en una zona molt desafavorida, una zona que hi ha moltes migracions i, per tant, hi ha molta infància al carrer. Aleshores, el que es tracta és d'intentar donar-los una formació per treure'ls de la pobresa i de tenir que malviure i a vegades entrar dins de xarxes i donar aquesta petita formació perquè puguin tirar endavant i puguin guanyar-se la vida de forma autònoma, diguem.
0: Les jornades solidàries de Mollet seguiran aquest dijous 24 de setembre a 6:45 PM al Centre Cultural La Marineta amb una taula rodona titulada Cooperació Educativa Cubana Internacional a càrrec de l'entitat Mollet en Cuba i l'associació Tipsima.
3: Mollet al dia, els esports.
0: L'Escola de Dansa Urbana SQS de Mollet ha tancat la temporada de campionats amb una destacada actuació al campionat nacional celebrat aquest passat cap de setmana a Múrcia. El centre molletà hi ha participat amb diferents grups i solistes i ha aconseguit pujar al podi en totes les categories que s'ha presentat. En total ha aconseguit 5 primers premis, un segon lloc i un tercer. L'or se l'han emportat els grups Peck Screw, Anonymous, Crazy Queens, SQS Team i el solista Yerai Kuchi. La segona posició per SQS Empire i el bronze per les Mini Queens. Uns resultats que permeten a l'escola posar el punt i final a la temporada amb un balanç molt positiu. Verónica Gil és membre de l'equip SQS i s'ha mostrat contenta amb aquest final de temporada.
4: Pues mira, venim molt cansats però molt contents de Múrcia, perquè tots els equips de totes les categories que portàvem hem vingut amb un podi, hem vingut amb 5 primers premis, un segon i un tercer. O sigui que molt bé, molt contents amb els resultats.
0: Amb aquest final de temporada tanquen, doncs, amb uns campionats i ho fan més tard del que és habitual. Verónica Gil ha destacat que mentre algunes escoles donen per acabada la temporada de competicions durant el mes d'agost, SQS manté la seva participació al Campionat Nacional de Múrcia com una de les cites habituals per posar el punt i final al curs competitiu.
4: Nosaltres, i normalment tothom acaba temporada a l'agost, però nosaltres sempre, ja fa uns anys que sempre anem a aquest, que és com l'últim, ja per tancar la porta de la temporada i donar la benvinguda a la següent, i sempre, bueno, pues fer-ho així amb aquests resultats, pues, bueno, sempre t'ajuda a començar amb moltes més ganes.
0: Si bé els campionats han acabat, l'activitat a l'escola molletana només acaba de començar. Verónica Gil ha comentat que ja miren cap al proper curs de campionats. Gil ha afegit que ara es començarà a preparar la nova temporada amb canvis en els espectacles, les músiques i els vestuaris, entre altres aspectes.
4: Nosaltres vam fer un parón d'un mes, més o menys, un mes una mica curtet, però bueno, perquè vam anar, com ja sapigueu, a Arizona, i llavors vam fer només aquesta parada. Ara hem tancat temporada amb Múrcia, però ja comencem a preparar-nos per la següent temporada. Ara toca canviar show, toca canviar tots els muntatges de músiques, tots els vestuaris, tot. O sigui, ara comencem de zero amb tots els grups.
0: Així doncs, SQS posa el punt i final a una temporada de campionats amb 7 podis i amb la mirada ja posada en el proper curs, una temporada que tanquen amb altres grans èxits com la participació al Campionat Mundial de Hip-Hop d'Arizona als Estats Units del passat mes de juliol. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. L'Ajuntament de Mollet ha presentat la programació Tardor Jove, que omple d'activitats, tallers i xerrades al calendari juvenil de la ciutat fins a finals d'any. Una de les novetats és la realització d'un curtmetratge immersiu de terror. I el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb l'Associació d'Industrials del Baix Vallès. L'ha acompanyat Sergi Suárez, qui ha destacat el desenvolupament industrial serà una prioritat en el seu programa electoral. I la llibreria Lilla posa en marxa el seu primer taller d'escriptura creativa. L'impartirà Irene Pujades i constarà de 5 sessions. I l'escola de dansa SQS Team tanca la temporada amb 5 primers premis al Campionat Nacional celebrat a Múrcia. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem com sempre demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
2: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: ovnis, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
1: Expedient Mollet.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
2: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Estrenes, recomanacions, tràilers, tot el que cal saber sobre el món de les sèries 2.0. Cada divendres a 2:45 del migdia.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: Bona tarda, benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dimecres ens acompanya via telefònica Marina Escribano de Mollet en Comú. Aquí saludem, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Amb tu volem parlar de diferents temes, entre d'altres un de que ha obert els nostres informatius, que és aquesta tardor jove, que tot just, doncs això, entrant amb la tardor, s'ha presentat i que enguany doncs, també hi ha aquestes novetats, que s'ha escoltat també a la ciutadania jove, que ja ha fet propostes i que amb tot doncs, heu encabit aquest programa amb activitats fins a finals d'any. Què ens en pots dir al respecte?
1: Doncs que és una programació pensada per poder doncs, satisfer diferents estils, no? De joves, gustos, aficions, etc. Evidentment, sempre n'hi podrien haver més, en som conscients, que és una programació que consolida propostes, que innova i que fa créixer propostes, tallers, trobades ja que són clàssics, no? Doncs com és el Christmas Football Cup, no? Que és aquest partit al voltant del Nadal, com és el Nadal jove al Mercat Vell, que s'ha de 3 a 4 dies, i per tant doncs, que també segur us proposarem també coses noves, no? Proposarem espais i activitats noves, i això ja ho sabrem més endavant. També m'agradaria destacar que sempre pensem aquesta programació com elements d'oci, de lleure, etc., però que també volem plantejar coses que tinguin a veure amb el procés d'emancipació dels joves, aquests a més a partir de 18, 19, 20 anys, doncs que en aquest sentit hi ha dues trobades que volen ser divulgatives, de formació, de xerrada, una sobre els drets en la feina, els drets laborals que tenen, una primera feina, quins són els drets que hauria de tenir molt presents, i després una d'habitatge sobre també quins són els drets en el moment en què tu llogues un pis per primera vegada i quines coses s'han de tenir en compte. Creiem que això és fonamental, visibilitzar també aquestes necessitats. A banda, doncs, tallers artístics, una col·laboració amb el Museu Abelló per un club de lectura i joves creadors d'art. Tenim el Punt Jove, que amplia oferta amb molts tallers, amb moltes activitats per fer, mantenint cuina, circ, però ampliant, per exemple, diferents propostes més doncs com la costura o un espai per deixar les pantalles a banda i poder connectar, no?, entre joves. I una novetat i és que veníem fent un túnel del terror, que l'any passat ja va doncs, fer un salt qualitatiu doncs, guanyant amb formació teatral i d'escenografia, i enguany el transformem en un curtmetratge i que també doncs, anirà acompanyat d'uns tallers d'interpretació i d'uns tallers d'efectes efectes especials. I per tant, doncs et fa molta il·lusió que aquest curtmetratge que voldrem que s'estrenarà doncs, a la sala Ciballé. Per tant, moltes coses, també oferta doncs, cultural d'impro-shows, música, tarda gamer, bueno, hi ha unes 40 activitats o més, i per tant doncs, creiem que és variat, que evidentment són rebudes totes les aportacions per doncs, que cada vegada aquesta programació sigui potent i els joves i les joves s'hi sentin identificats i amb ganes de participar-hi.
0: Doncs queda dit i també estarem pendents i anirem parlant d'això, d'aquestes activitats a mesura també que s'acostin en el calendari. Després volem parlar d'aquest projecte de la Teneria, no?, que ja coneixem doncs, qui seran doncs, aquests arquitectes que acabaran de dissenyar ja aquest projecte final del que ha de ser aquest espai per les entitats, que al final és un tema que, doncs, que s'ha anat allargant amb el temps, però que veiem també que va veient la llum i que cada cop ja estem més a prop de que sigui una realitat.
1: Doncs sí, efectivament allò, no? Tant de bo les coses poguessin doncs ser més àgils, més ràpides. Aquí, amb la voluntat d'aquest procés de participació, de procés de participació de les entitats, no?, de plantejar com ens imaginem aquest espai cultural, i també amb aquest procés d'elecció de qui ha de redactar el projecte, doncs això, clar, implica doncs, temps de pensar, de trobar-se, d'idear i d'imaginar. Hem fet un pas més i amb aquesta, doncs, amb aquesta notícia de saber qui serà, doncs ja doncs com dius tu, no? Ja es va veient més passos per fer-ho endavant. També recordem que la Diputació, doncs, vam aconseguir aquesta subvenció de 800.000 euros per la redacció del projecte, amb el qual això no és paper mullat, sinó que són realitats tangibles que aniran fent possible aquest projecte que crec que és molt, molt, molt necessari per la nostra ciutat.
0: I ara feu una miqueta de memòria al cap de setmana, no sé si va poder passejar, segur que sí, doncs pels carrers del nucli antic de Mollet en aquesta fira d'artesans, que enguany no vam tenir cap núvol, va fer molta calor i que per tant doncs no va ser present la pluja, com sempre s'ha dit que algun dia plou, doncs almenys aquest cop no ha passat i no ha sigut així.
1: Sí, hem trencat aquesta tradició. Pels paradistes molt millors, sí que cal que plogui, però pels paradistes en parlava amb ells i bueno, doncs els va permetre el divendres obrir-hi perfectament, fer vendes, i com deia, sí que va fer calor, sobretot diumenge al matí, no, amb aquesta actuació dels castellers i les colles convidades, però com sempre la Fira d'Artesans és un espai on hi passen moltes coses, molta gent. Jo vull destacar que és un espai com de, molt de trobada, no? Molt de poble, però que també atrau gent de fora. La qualitat també de tots els productes dels artesans i artesanes, que molts d'ells doncs són clàssics, que també cada any sabem que els trobarem i que a més com que estan situats a més o menys al mateix lloc en els carrers, doncs sabem on els podem anar a buscar. Evidentment, doncs, a part de l'alimentació també és un clàssic que també aplega molta gent, i les activitats al voltant, doncs, algunes d'elles organitzades pels veïns i d'altres doncs, evidentment, a proposta d'Ajuntament o de tot l'equip que fa possible aquesta Fira d'Artesans, on hi ha música, on hi ha tradició, on hi ha una mica de tot, no?, de cultura popular i evidentment d'artesania. I vaig poder anar també a la inauguració de l'exposició de la Marineta, que la recomano moltíssim, i bé, doncs un any més una Fira d'Artesans que jo crec que ha funcionat molt i molt bé.
0: I després canviem totalment de tema, i és que ja s'estan celebrant aquestes jornades solidàries a la nostra ciutat, i que això gairebé cada dia tenim algun acte que ens ajuden a conèixer també ONGs d'aquí de la nostra ciutat o associacions, entitats doncs, que lluiten per aquests drets humans, o si més no pel benestar de tothom, de les persones, en aquest cas també molt enfocat doncs, al que està passant doncs, a altres països.
1: Exacte, és una mica sortir de Mollet per veure les realitats d'altres països que necessiten sí o sí de la nostra mirada, de la nostra presa de consciència i, evidentment, també del nostre suport, i que no és incompatible amb donar suport a les persones, col·lectius i necessitats d'aquí, de casa nostra. Això sempre ho repetiré, solidaritat en fora ens fa millors i és perfectament compatible amb tot el suport i les polítiques d'ajut i d'escut social i de benestar cap a aquí, no? Cap a col·lectius més vulnerables. Doncs sí, he començat les jornades solidàries. Aquest any són 3 setmanes d'aquesta Festa de la Solidaritat recuperada l'any passat després de 9 o 10 anys sense fer-se, i vam començar amb aquesta exposició al voltant de la vulneració dels drets humans que es donen a tot el món, amb especial mirada al Sàhara Occidental. Vam tenir doncs la visita del delegat del Frente Polisario, que junt amb l'activista de Tip Sima i dibuixant molletà, en Francesc Verdugo, doncs, i també periodista de Ràdio Mollet, Paco Niebla, que havia estat periodista de Ràdio Mollet, doncs van estar parlant de tota la situació d'un conflicte doncs, que en els últims molts anys sembla que encara ha desaparegut del mapa, i no ho ha desaparegut, s'estan vulnerant els drets del Sàhara Occidental, i per tant des de l'Ajuntament volem posar-ho sobre el mapa i volem establir també col·laboracions, en primer lloc per informar, per difondre i perquè en prengui consciència la societat molletana i en general. I demà també hi haurà un acte compartit entre Mollet amb Cuba i Tip Sima, no? Que parlarem de tot això, i en concret doncs, de la formació de mitges de molts països del món on es col·labora, Cuba col·labora en aquesta formació, i es compartirà precisament la taula amb un metge saharaui que treballa aquí, a Mollet.
0: D'altra banda, aquest...
1: I vull aprofitar, disculpa, per convidar tothom a participar a aquestes jornades que són molt interessants i que, bueno, doncs que parlen de coses que tots hem d'estar al cas, jo crec.
0: I després, aquest cap de setmana, també el dissabte al vespre, hi ha una nova edició de la caminada nocturna de gallecs, que també és un d'aquests que tenim marcats al calendari.
1: Doncs sí, és una d'aquelles cites de quan comença el curs de tardor, o l'altre dia doncs vaig poder parlar amb el Club Muntanyenc, que estaven recollint inscripcions i que es marquen aquest objectiu, no?, de 1.100 o aproximadament persones que omplin gallecs de llumetes a la nit, i per tant doncs desitjant que sigui tot un èxit. La gent li agrada molt aquesta trobada que combina, doncs, això, no? Conèixer el nostre espai, encara que sigui les fosques, caminar, petar la xerrada i després acabar-ho amb un entrepà i una miqueta de música per acabar-ho de forma més festiva. Per tant, doncs, una cita que segur que funcionarà molt bé.
0: I ja per anar finalitzant, també volíem comentar, de cara al ple d'aquest proper dilluns, no sé si des del vostre partit porteu algun tema en concret a debatre.
1: Doncs presentem una moció conjuntament amb el grup d'Armollet Esquerra, Esquerra Unida Alternativa, que doncs parla de la millora de recursos i també de transparència en el que és el funcionament del servei dels CAPs a domicili, Servei d'Atenció Primària a Domicili. En tot cas, ja en parlarem passat el ple o més endavant amb algun comunicat que farem. Aquesta és la moció que nosaltres presentarem de forma conjunta.
0: I després també, no sé si a nivell també de partit, previ a eleccions municipals, ja en comenceu a parlar, hi ha alguna novetat?
1: Doncs sí, hi ha alguna novetat. Ja també us convidarem segurament per poder explicar-vos una mica amb més detall. El 3 d'octubre celebrem una assemblea a Mollet en Comú, a la Marineta, el dissabte 3 d'octubre, per fer valoració i també per encarar l'horitzó maig 2027.
0: Doncs si més no, va haver-ho anar sabent per tenir aquest calendari ja agendat, i segur que això, el primer de molts actes que hauran de venir en aquests propers mesos.
1: I tant.
0: Marina, gràcies per ser amb nosaltres, i de tot el que vagi passant, ja la propera setmana, doncs, fent aquesta xerrada després del ple, doncs en parlarem com sempre l'últim dia del mes de setembre, el dimecres dia 30. Que vagi molt bé, fins la propera.
1: Moltes gràcies. Fins la propera.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Avui al POU parlarem d'un descobriment que porta una nova mirada sobre la manera com el cervell regula l'alimentació. Un estudi liderat per investigadors del Clínic IDIBAPS i de la Universitat de Yale ha identificat un mecanisme cerebral que permet anticipar l'arribada dels aliments abans fins i tot que comencem a menjar. El treball apunta que quan aquest mecanisme s'altera, també poden aparèixer canvis en el metabolisme que afavoreixen el desenvolupament de malalties com la diabetis o l'obesitat. Per entendre què han descobert i quines implicacions pot tenir. Avui ens acompanya Alicia García, que és investigadora de l'IDIBAPS i primera autora d'aquest estudi. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Abans d'entrar en els resultats, Alicia, m'agradaria començar pel principi. Quina pregunta us fèieu també? Què us va portar a investigar aquest mecanisme?
1: Doncs mira, el que ens va portar a investigar aquest mecanisme era una necessitat que creiem que no estava resolta en el camp de la ciència, i era com unes determinades neurones que estan a l'hipotàlam, que és una regió del cervell que té una funció essencial en la regulació del nostre metabolisme perifèric, el gasto energètic i com sentim la gana. Doncs hi ha una població de neurones que es va... Històricament se sap que s'activen quan mengem per induir satietat. Fa com 10 anys es va descriure que, a més, aquestes neurones s'activaven només de manera sensorial, és a dir, quan ensumem o veiem el menjar, però no se sabia ni per què ni com passava això. Nosaltres el que volíem era respondre a aquesta pregunta.
0: I si haguéssiu d'explicar aquest estudi a algú que no té coneixements científics, què diríeu que heu descobert una vegada heu resolt la pregunta?
1: Mira, jo tinc una filla de 8 anys. I quan li explico aquest projecte, sempre li dic que és molt important com mengem i menjar amb consciència. I és molt important que ensumem el menjar abans de menjar, perquè això dona les ordres al nostre cervell per preparar la resta del cos per la feina de digerir aquests aliments i distribuir correctament aquests aliments. Per tant, jo crec que aquest és el missatge final.
0: Per tant, el que dèiem, no? Tradicionalment s'havia considerat que el nostre organisme reaccionava quan els aliments ja havien arribat al cos, i aquest estudi demostra que alguna cosa que no sabíem, no? Que no només és quan arriba, sinó quan ja el sent el cos, no? Sensorialment.
1: Sí. El que aquest estudi apunta i ensenya és que no només això, quan ja hem ingerit els aliments, el nostre cos respon als increments, no? Quan absorbim, doncs, ens pujarà el temps de glucosa, de lípids, etc., sinó que abans, fins i tot, de consumir aquests aliments per estímuls sensorials, és a dir, vista i olor, principalment, olor, el nostre cos ja té unes reaccions que són donades, les ordres són donades a nivell cerebral, per unes

0: extraiem això quan veiem el menjar o l'ensumem. D'acord? I aquesta secreció anticipatòria, el que hem vist és que és important a llarg termini que es doni correctament per després no desenvolupar malalties metabòliques com diabetes i obesitat. Una altra, per exemple, adaptació que va descriure un grup uns anys abans que nosaltres, i nosaltres també ho hem demostrat en els nostres models que no tenen aquesta activació, aquesta percepció sensorial del menjar, és una activació, per exemple, del fet de determinades vies que afavoriran la digestió dels aliments. Per tant,
1: us ha sorprès tots aquests resultats, a vosaltres?
0: Digue'm.
1: Us han sorprès els resultats?
0: No, no ens han sorprès, perquè sí que hi havia petits indicis. Aquestes secrecions anticipatòries de determinats aliments, determinades hormones en resposta a la detecció d'aliments, és un fenomen que ja des dels anys 70 estava descrit, però no se sabia què feien ni quines neurones estaven ordenant aquesta secreció ni quina era la funció fisiològica d'aquestes secrecions. El nostre treball ve una mica a posar una raó de ser en aquestes secrecions anticipatòries, en concret la de la insulina.
1: Clar, sobre això de la secreció anticipatòria d'insulina, per què és important que el cos també alliberi insulina abans fins i tot de començar a menjar?
0: Bueno, perquè això senyalitza als diferents òrgans sensibles a la insulina que es preparin, que preparin determinades vies moleculars que seran essencials després per poder digerir els aliments i metabolitzar els increments de diferents nutrients, glucosa, lípids, etc., que implica l'absorció d'aliments.
1: De fet, l'estudi mostra que aquests canvis poden aparèixer abans que hi hagi un augment de pes. Per tant, això canvia, no?, la manera d'entendre com es desenvolupen, com abans ara parlaves, no?, de malalties com la diabetis o l'obesitat.
0: Exacte. I, de fet, això, si nosaltres inhibim aquesta. Nosaltres, en el nostre estudi, vam generar diferents models animals en els que no es donava aquesta activació sensorial d'aquestes neurones de l'hipotàlam. I aquests animals eren incapaços de mobilitzar totes aquestes respostes anticipatòries. I què li passava? Fins i tot amb una alimentació sana, al llarg del temps, acabaven desenvolupant diabetis i obesitat. I, de fet, a edats més tempranes, amb models joves, ja tenien una sintomatologia típica de la prediabetes, és a dir, resistència a insulina, que és el que passa en molts casos just abans de desenvolupar una diabetes oberta.
1: Per tant, sí, digues.
0: És essencial aquesta senyalització en els òrgans perifèrics d'aquestes increments hormonals anticipatòries.
1: Per tant, com sovint associàvem l'obesitat només a l'alimentació o a l'activitat física, aquest descobriment reforça també la idea que el cervell també té un paper molt més important del que es pensava, no?
0: Exacte, totalment així. De fet, nosaltres, amb el nostre col·laborador de Yale, de fet, ell sempre diu, quan parla de l'obesitat, és que, i jo estic d'acord amb ell, és que l'obesitat és una malaltia del cervell, perquè al final és el cervell, des de l'hipotàlam, diferents centres amb diferents grups de neurones que tenen un paper fonamental en la regulació tant del metabolisme perifèric com de la sensació de gana que tenim. I aquest és un exemple de desregulació dels mecanismes d'aquestes neurones que comporten a llarg termini obesitat i diabetes, fins i tot en un context de dieta sana.
1: De fet, estem parlant, perquè la gent ho entengui, d'un problema en la manera com el cervell interpreta aquests estímuls. Per això parleu, per exemple, la nota de premsa que ens han passat, d'una mala percepció sensorial dels aliments, no?
0: Exacte. Quan parlem de percepció sensorial, parlem d'aquella connexió que hi ha entre l'olfacte i el cervell, que informa el cervell de que hi ha menjar disponible. I quan això no passa, és quan es desencadenen totes aquestes alteracions metabòliques que a llarg termini desenvoluparan prediabetes, finalment diabetes i obesitat.
1: Aquest és un estudi fet en models animals. Quins passos falten ara perquè aquest coneixement es pugui traslladar també a les persones?
0: Aquesta és una pregunta molt bona. De fet, en la nostra recerca és una gran limitació traslladar a les persones, perquè, òbviament, com et pots imaginar, no podem, és molt difícil, de fet, no és que no podem, és molt difícil obtenir

0: desfet de persones, òbviament, o traslladar persones. Per tant, sí que és veritat que els estudis de secreció d'hormones, per exemple, a nivell sensorial, en persones amb o sense obesitat, ens donarien una pista de si això realment ho podem traslladar a persones. Que, de fet, apunto que la secreció anticipatòria d'insulina és un fet que sí que està vist que passa en persones. Per tant, tenim una gran evidència que això sí que passa en persones. Doncs estudis més clínics on es vegi què passa amb aquesta secreció anticipatòria d'insulina, d'altres hormones que regulen la gana com grelina, etcètera, que també s'ha vist que regulen sensorialment, veure què passa amb aquestes secrecions en situacions d'obesitat en humans ens ajudaria a entendre realment la importància d'aquest fenomen de percepció sensorial dels aliments i la seva implicació en el desenvolupament de l'obesitat.
1: Entenc, de fet, en el que el futur o a llarg termini el que es proposa amb aquest estudi i amb aquests resultats és obrir la porta a noves estratègies, no?, per prevenir o tractar diabetes i obesitat.
0: Exacte, i a més, jo trobo que són estratègies gens intervencionistes que no impliquen farmacologia, fins i tot, no? És a dir, simplement el que deia al principi de l'entrevista, entendre que menjar és important, no només què mengem, sinó com ho mengem, i menjar-ho realment amb tots els sentits. És a dir, entendre que menjar és una cosa que es fa amb tots els sentits, que és molt important l'aroma. Una altra qüestió molt important que jo em plantejo ja a títol personal és com ens afecten tots aquests, en els menjars processats, totes aquestes molècules que fan que tinguin olors artificials estan intervenint en una interferint negativament en aquesta secreció anticipatòria d'hormones, no tenen impacte a llarg termini en la nostra salut metabòlica.
1: En quin punt es troba aquest estudi projecte després d'aquest descobriment i una mica ara les passes a seguir cap a on anirien?
0: Mira, a mi una pregunta que ara mateix em sorgeix i que m'agradaria respondre és precisament el que et deia en humans. Què passa en un estat d'obesitat? Perquè en el nostre estudi descriu que en individus sants existeixen aquestes activacions sensorials de determinades hormones, de determinades neurones, perdó, i que és important per regular el metabolisme. Però quan ja està espatllat, diguéssim, el sistema, en situacions d'obesitat en la que ja aquestes neurones no estan funcionant bé, continuen tenint o també s'ha espatllat la detecció sensorial d'aliments? Precedeix a l'obesitat o és posterior a l'obesitat? Aquest tipus de respostes que una mica enmarquin en el temps el desenvolupament de la malaltia, a mi ara mateix és el que m'interessa respondre.
1: Perquè la gent entengui, quants anys de feina hi ha darrere d'un estudi com aquest, Alicia?
0: Bé, aquest projecte és un projecte particularment llarg perquè ha anat superant diferents reptes tècnics bastant importants, la veritat. En aquest sentit, estem molt contents d'haver-ho anat superant i ens ha portat ben bé 10 anys de recerca.
1: Déu-n'hi-do. Perquè
0: on and off, diguéssim, ha anat avançant a diferents ritmes, ha estat al calaix una temporada perquè teníem obstacles tècnics que no podíem superar, després hem aconseguit la reina, hem tornat a començar. Bueno, ha estat un projecte particularment llarg perquè tècnicament és particularment un repte.
1: Seguirem doncs de prop d'aquest projecte i també dels resultats que aneu trobant. Hem parlat amb la científica Alicia García, investigadora de l'IDIBAPS. Moltes gràcies per atendre'ns al POU i molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Continguts en xarxa.
3: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Continguts en xarxa.
1: Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: queda confessar, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador, no?, de Buenavista Social Club, i que era aquest grup cubano, que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen, potser, dels cubans amb l'Àfrica, no?, amb l'esclavisme, que els van portar cap allà, i per això allà la gent és, en general, de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buenavista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah,
2: i avui...
1: No l'he vist, gràcies. Me l'apunto.
2: Doncs,
1: sí, sí.
2: És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles, del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire de l'esclavisme.
1: No sé per què. L'avió de Muirí
0: ja anem a tabar. Segurament no, no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya doncs sembla que surtin els negrers de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: I la primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima.
0: Gràcies.
2: Autora de Ja de 40 graus.
0: Superem-ho.
2: Presentadora del programa L'Agenda i, sobretot, de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: Va parar de fer-te una mica la pilota.
0: Sisplau.
2: Perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi ha un pler de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, que en paraules més entenedores...
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran avui mateix, Carles Bancs. Com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Fes com a dir que tu podries fer, no però, encara.
2: No ho sé quina capacitat de circ tens, però...
0: Menys
2: 8.000. Jo tinc molta fe amb tu. I després... també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Maxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: Espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: N'hi ha molts, no, si vols entrenar...
0: N'hi ha massa.
2: Sí, si vols entrenar, et trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no?, de fa uns anys, en què tothom s'identificava en un o en un altre.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar Pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots quan ens fem grans pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat i que en cas que no ens agradi ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a farmejar ara, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona resseguint la vida del seu protagonista. En Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
4: Home, fantàstic. 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat a estar al número 1. Ara em sembla que estic al 7, al 8, però vaja, vull dir que això és realment un èxit que no l'havia experimentat encara mai en cap novel·la.
0: I a més, la novel·la que compta amb aquest Premi Néstor Luján, amb aquesta connexió mataronina, no? Perquè Néstor Luján va néixer a Mataró, vostè també és mataroní.
4: Sí. Bueno, en realitat és una confluència de casualitats, no? I diguem-ne que els premis sempre són benvinguts perquè ajuden una mica a fer d'altaveu i de la ressonància que té una obra premiada no és la mateixa que una obra que no ho estigui.
0: Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, sí, relatar una Cuba, una Barcelona, al mínim detall. Expliqui'ns com ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
4: Bueno, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalch, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera, i les dues anteriors, una va sobre el Paral·lel de Barcelona i l'altra sobre la Guerra Civil i sobre, bueno, la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, bueno, el que tenia ganes jo de tocar era, doncs, la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció, sinó són reals.
0: I a més, amb un escenari també, o amb un tema darrere fons, que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en Antonio López, no?, que és un dels protagonistes que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
4: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim, i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no?, d'airejar-les. però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme i diguem-ne que el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negrer. Un negrer és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'aquests d'esclavistes catalans en tenim una bona col·lecció.
0: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc crec que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
4: Sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona, i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara doncs, el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic, que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té, i llavors és un personatge que va arribar a tenir una columna, o sigui, a dalt d'una columna tenia la seva estàtua, perquè era un personatge que en el seu moment havia considerat que havia fet molt per Barcelona i sobretot per Espanya, no? Però clar, al darrere hi ha tot aquest passat, diguem-ne, una mica no gaire, humanament no gaire acceptable, no?
0: Un passat del qual ara estem en un moment una mica de revisió, no?, d'aquest passat, potser.
4: Sí, per sort ja és un tema que ja s'ha estudiat força. Hi ha, per exemple, el Martín Rodrigo Larilla, que és, de fet, és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit. I arrel d'això doncs, ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que, mica en mica, s'està obrint i se n'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no? De l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo, però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que el protagonista, que és un ex-esclau, un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
0: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis, sí. que ve d'aquesta família d'esclaus, no? Però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no? en alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
4: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? O sigui, el personatge és un personatge que està documentat, és real, el nen, o sigui, la família López Oro, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar, l'any 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys perquè la mare d'aquest nen ha alletat a la filla del matrimoni de López Oro, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida, i aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba i ell, en definitiva, voldria prosperar doncs, un cop a terra a Barcelona doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però, clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
0: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arriba a creure que potser no se'l mereix.
4: Sí, és a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric, eh? És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, del que seria fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el comte, és el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Mm-hmm. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, en Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. I jo aquí això no ho he volgut fer-ho d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades hi ha decisions que prens que són, vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt, molt, molt complex.
0: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis aquest protagonista en un cliché.
4: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment bé, és un personatge que sempre té una aspiració. La seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. I és el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Per una sèrie de circumstàncies no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona. I en aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ella acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època i bueno, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge i intentar fer-lo molt, molt creïble i per fer-lo creïble molt contradictori també.
0: Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no? Clar. Aquest anhel?
4: Sí, clar, és el París, i França és el primer el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà doncs potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan encara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i havia sigut, que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, aquesta por que la porta sempre a sobre i té aquestes ganes d'anar en un país on el que passa que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa... Mira, pensa una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
0: Déu-n'hi-do, aquesta dada, fins a 1958, és a dir, fa...
4: És molt recent.
0: Molt pocs anys encara hi havia zoològics humans. Sí. Ara que parlàvem dels orígens, no?, d'en Luis i com ell ho gestiona o com ho enfoca o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no?, d'aprendre's aquests orígens o de conviure. I, per exemple, hi ha personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la resignació i la submissió.
4: Clar, és que... Bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que tots els protagonistes, hi ha un que és el Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època, o, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament i hi ha el primer congrés obrer d'Espanya que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i clar, la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets els estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important, el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa, amb qui ell considera que pot ser beneficiós per als seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare, eh? Sí. Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
0: El Sastre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg mataroní amb el que hem pogut compartir uns minuts. I, per cert, Pere, deixi'm aprofitar per dir que el 26, ja no recordo malament, de setembre, que és un dissabte, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta literària relacionada amb aquesta novel·la.
4: Sí, el dia 24, a les 11 del matí, el Vicenç Sanchís em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària. La ruta literària per Ciutat Vella, no ens n'anirem a Cuba, que seria com molt complicat, però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o no està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja també aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent.
0: Perfecte.
4: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt, molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una manera molt especial, no? Molt física.
0: I de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o per fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El Sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: Volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat, i em volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya, sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
0: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'Escola Popular Itinerant Barsembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
5: Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Barsembrant.
5: Doncs, dintre de molt poquet aquest any, em sembla que farem 10 anys. Com a entitat. Va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant tallers d'aquest estil a diferents instituts de Sabadell, i cap al 2017, diguéssim, ens va reunir doncs, a diferents perfils com el Fetitxe 13, el Patxi Basili i a mi, no? I doncs vam començar a posar una miqueta de cara i ulls a un mètode pedagògic una miqueta més afinat, i cap al 2019 ens van fer cooperativa. I, bueno, hem anat sumant gent al vaixell I fins ara, que som doncs, una bona plantilla i hem anat això agafant gent doncs, més propera al freestyle, també oferint tallers de graffiti, de producció i amplificant una miqueta doncs, el ventall d'intervencions que oferim.
0: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
5: Bueno, doncs pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que aquesta connexió, no? Aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art. I en concret, doncs, de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs, molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que els senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors, aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars, i per això té aquest encaix tan, tan xulo dins l'educació formal.
0: Com us ho feu?
5: I no formal, també.
0: Com us ho feu, Alba? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
5: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades, no?, d'un estil més magistral i anar allà a entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta i a treballar molt més a través de la música, no? A través d'una cançó, a través d'un titular. Sempre, bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no? Des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no?, a vegades puguin haver-hi discursos que no ens agradin, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
0: Quins són els temes que més preocupen els joves o que heu pogut detectar que els inquieten?
5: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no, quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt. Però també quan abordem altres temàtiques, com ara doncs, de les discriminacions en un sentit ampli, el tema, doncs, sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula. El canvi climàtic també surt bastant. És sorprenent, sí. Però sí, salut mental, sí, sí. I salut mental també.
0: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos dels grans temes, no, de la nostra actualitat. No sé si, ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
5: Sí, és un tema prou delicat i llavors, bueno, com sempre, fem propostes que amb molta mà esquerra, no? Per tal de que ningú se senti assenyalat, moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults, però no ells. Llavors, hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no?, el masclisme, però també hi ha qüestions de classe que atreveixen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc., com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no?, doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
0: És molt interessant perquè teniu una fotografia, no?, social del jovent segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
5: Sí, exacte, sí, la llengua vehicular i de, bueno, i de treball i de tot és en català. excepció, moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent nouvinguda o així, on es va traduint o s'adapta una miqueta a la proposta. Però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
0: Doncs música, art, al servei de la crítica, per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot, i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Barsembrant o us vol contactar perquè està interessat a alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
5: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Vers Sembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Vers Sembrant, amb B baixa i després B alta. També al nostre correu versembrant.tallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
0: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida, amb Barsembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i, a més, també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
5: A vosaltres.
0: Una abraçada.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
0: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Perramon de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no els hi fem prou cas. Tot plegat per posar veu als autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Perramon, ben tornada.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
6: Moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
0: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina aquesta temporada. Avui has portat tres llibres que d'una manera o altra t'han remogut, no?
6: A veure, tots tenen una relació, que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cera, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes. M'ha agradat molt, molt el llibre perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
0: I ara
6: que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
0: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
6: Sí, exacte.
0: I a vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt normal.
6: És una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. He trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima, i que, a més, qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que, per exemple, té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada, i que potser és una cosa allò que dius: a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
0: Fer-se grans, tots ens fem grans, no, Conxa?
6: Sí,
0: al llarg de la vida, i tenim etapes, i com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant.
6: Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatoris normalment... Jo quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius, ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa, no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu. Dius, si és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb que la mare no hi és molt complicat, i crec que ho expresses molt bé.
0: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
6: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé, i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
0: No ho sé, escolta, això ens ho dirà l'editorial, però veure, jo estic contenta.
6: La veritat
0: de la
6: és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
0: Quan va sortir sí que hi era bastant.
6: Sí, hi era bastant? Que... Bueno,
0: sí.
6: Me n'alegro molt.
0: Cap queixa. Perfecte. Tot perfecte.
6: Perfecte.
0: Què més portes?
6: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Lucía Ramis, que és el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors, és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa i, a més, que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer, i això... És una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació dels que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30, 40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda. I que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però 1.500 deu ser molt difícil.
0: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar d'arrelar, no? Ni de fer casa teva, cap espai o cap entorn, també, perquè viure en un lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
6: Evidentment, i si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer el metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
0: Un metre quadrat, de la Lucía Ramis.
6: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat, la joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
0: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades
6: sí.
0: Podem mirar...
6: Que fa pensar molt, molt, molt als grans i als joves, clar.
0: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me,
6: i
0: encara no m'hi he atrevit.
6: És una mica voluminós, el llibre, per tant, costa una mica de llegir, però està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs i la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació. Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que llavors ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc. I els hi costa molt trobar la realitat, quan la realitat és molt dura, perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua, i el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. No sé, és un llibre molt recomanat i que està, té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs que, per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, pues, a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no?, els videojocs, com ara ho són els mòbils.
0: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no?, altres mons.
6: Exacte.
0: Demà, demà i demà, de
6: Gabriel Sabín.
0: Un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant... De...
6: No, fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no he vist cap altre llibre.
0: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després.
6: Sí?
0: No, ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valors a l'Alça, recomanem demà, demà i demà. I també recomanem Un metre quadrat. I
6: recomanem El gel a 40 graus. Super,
0: no, digueu tu, perquè quedarà fatal que ho diguis jo.
6: No, però ja t'ho dic jo.
0: Doncs ja, per Ramon, un plaer retrobar-nos aquesta temporada i a més cara a cara. Ens veiem el mes que ve.
6: Home, així és més fluid.
0: I tant. Moltíssimes gràcies i a llegir.
6: A tu, això, a llegir, que mira el que diu l'informe PISA.
0: Exacte.
6: La gent llegeix poc i per això no se n'entera.
0: Gràcies, Concha.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. A seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que, diuen, és especialment sensible. I nosaltres, avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut. Com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure. I conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós. Aleshores, aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos. És per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem. Sí, hi ha conflictes. Per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament no obligatori i els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmic en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etc., no? L'objecció de consciència sanitària. És un àmbit molt ampli de problemes i de solucions i de perspectives,
0: I entenc que es troben amb dificultats de gestionar des de les administracions aquestes situacions.
1: Sí, nosaltres ens trobem. De fet, la Generalitat, per exemple, perquè una de les articles del llibre és el meu, en aquest cas, com a persona de la Generalitat que coneix, sí que hi ha un problema. Catalunya ja fa 26 anys que el govern d'aleshores detecta problemes tant en l'àmbit de la creixent diversitat religiosa que comença a variar al país, com, per exemple, la diversitat de llengües i d'ètnies d'origen quan augmenta la immigració. Aleshores es creen dues secretaries, la d'afers religiosos i la d'immigració, per abordar el tema, i després aquestes secretaries, en concret la d'afers religiosos, comença a desenvolupar eines que ja dic que aviat tindran 30 anys d'experiència en el nostre país, no? A nivell institucional. Sí que es detecten problemes, i tant.
0: Per tant, és una bona notícia que es pugui publicar aquest decàleg. De fet, hem d'explicar que la legislació reconeix el dret de les comunitats religioses a organitzar-se lliurement, però s'hauria de poder interferir quan es posa en perill el dret d'igualtat?
1: Sí, o sigui, jo crec que és més reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere com a valor que afirmi que amb insistència la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre, principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple, si la reacció és prohibir, Imagina't que fos prohibir el vel islàmic, doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vel islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat. I, per tant, la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures que al llarg d'aquests articles del llibre, justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem. Hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
0: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
1: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, green law, també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i, per tant, no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, al llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posem per cas. Prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat de

0: instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom, i són indivisibles, o sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això? Com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que, a més, ha de ser que obri perspectives, eh? No ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no? L'utilització del vel islàmic, perquè hi ha tres nenes que en dues aules l'utilitzen i això provoca, diguéssim, reaccions enfrontades de pares i mares, doncs aquest tipus de diàlegs són imprescindibles en el marc d'alguna cosa. En el marc de què? En el marc de programes i de plans d'acció que regulen justament com hem de dialogar i quins criteris hem de tenir quan la interpretació no és evident en cada cas, no?
1: Mm-hmm. Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra, sí, en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
0: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa. Al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fonamental i és important, solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també, perquè en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent. Per tant, a vegades calen solucions aplicables universalment, com més universalment millor. Però, d'altra banda, com deia abans, el 2000, fa 26 anys, el govern d'aquell moment de Catalunya decideix reaccionar davant de la progressiva diversitat religiosa present a Catalunya, que ja existia de tota la vida la diversitat religiosa, però la presència de la immigració la fa més palesa, aquesta diversitat, i, per tant, decideix crear solucions que diuen de governança religiosa, crea una unitat directiva, una secretaria, que ara és una direcció general de fer religiosos, que impulsa acords amb les confessions religioses, que impulsa instruments ja molt coneguts i contrastats com el baròmetre de creences de Catalunya, el mapa de centres de culte, que a Catalunya doncs, hi ha més de 7.000, dels quals el 78% són catòlics, però hi ha de totes les confessions. Impulsa també un consell assessor de la diversitat religiosa amb homes i dones, i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses, que a vegades són condicionades, òbviament sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se amb algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs, el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'han de respectar. I després, respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, quant a la llibertat de gènere, no? Justament amb soft law, a vegades amb, amb algunes guies, i és importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etcètera. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
1: Interessant, sí. També que ens hagi ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú no ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils.

0: difícils perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualtat de Gènere i Creències en l'Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
0: Fins aquí aquest programa Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical.
3: Continguts en xarxa.
4: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
3: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí en un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té mil coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per mil tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Cal, amigues i amics, com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música, es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys. I de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest rock and classics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units, i mai millor dit, amb la banda Amèrica, que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90, quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: rock en clàssics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Cançons d'amor, avui al Rock and Classics, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica. Música d'aquí, música d'allà, de diferents estils. Ara anem amb un artista senegalès que va col·laborar amb la nord-americana Nene Cherry. Estem parlant de Youssou N'Dour. Els dos van fer un duet que als anys 90, concretament el 1994, sonava molt i molt bé. Una cançó molt bonica, molt dolça, que es diu Seven Seconds.

0: A principis de la dècada dels 80, una veu femenina va trencar estereotips, una veu molt potent, una mica trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del sud de Percy Sledge. When a man loves a woman.

0: una de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2, With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song. It's a little...

I ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, words.

Amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iVoox, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of My Life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El Far del Sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

0: Els números 1 del rock de tots els temps.
1: Just believe in me.
0: Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop. The dream.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
3: Siquiu, Siquiu, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
4: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. Siquiu, Siquiu, veus amigues.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nen a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Sílvia Munt, actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Ales de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Moncho Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrievna Gala, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país, el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes, totes ens interessen. A Màxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Munt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
2: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
0: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
2: Sí. Sí, jo crec que cada... Sí, és que, clar, és veritat... A veure si em sé explicar.
0: Vinga.
2: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant, ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç. El vincle amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui, em doni curiositat i em sigui i em generi
0: passió?
2: Passió i coneixement de cada cosa, no?
0: Escolta'm una cosa, què queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
2: Que queda bastant. Queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt
0: d'una forma sovint, habitual. Molt sovint, no sovinteges molt, diguéssim.
2: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
0: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
2: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
0: Però els detalls...
2: Per perseguir que estigui...
0: Perfecte.
2: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per perseguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
0: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
2: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
0: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix, aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
2: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen de tu. Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gaire bé, mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare. Que em deia, què fa Sílvia? Mia, deia jo.
0: Mia?
2: Mia. Vull dir que em mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algú, quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa... buscar fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està... Aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera... És tot el mateix.
0: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara el Goya i, a més, has rebut el Sant Jordi. I dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
2: Exacte. Perquè, a veure... El premi, jo t'he de dir, que estic molt agraïda.
0: Ve
2: de sempre de sorpresa. I un reconeixement, doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt a dir no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
0: Un copet, no?
2: Un copet, però que et dura 10 minuts.
0: Ja.
2: Perquè el dia següent doncs ets tu sol davant, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una atribució econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Mm-hmm. Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
0: Això, jo recordo que va haver un actor meravellós, ara t'ho diré, ja t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
2: Sí, sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
0: Aviso per anar navegantes.
2: No, no, per què? Perquè és tota la creació, tota, eh? Tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
0: No en tindràs.
2: No en tindràs. Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, en fi, especular.
0: No, exacte.
2: Especular, especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
0: Socialment, sí.
2: Socialment, a tot...
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Si no ets útil socialment, ets un inútil, no? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
0: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
2: Bueno, però jo preferiria que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
0: No, jo no parlo de caritat. Dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos. Estaria bé, també, eh?
2: Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment amb els que paguem impostos i tenim un sou mitjà.
0: Exacte, que paguin més.
2: Clar, que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
0: No.
2: Ni un metge de la, pública.
0: No.
2: Ni un actoret, ni un dramaturg.
0: Ni un periodista del 3 a 4,
2: oi que no?
0: No.
2: Què
0: passa?
2: Què passa, no? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud. Una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
0: Escolta'm, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir, jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Ho va insistir molt, no?
2: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda. La Rodoreda. És a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
0: No, venies del ballet.
2: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5 ella va dir, aquesta, aquesta i aquesta. No vull que visca aquesta. Llavors dius, bueno, jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut. Perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
0: Perquè per van venir moltes coses,
2: van venir moltes coses.
0: I molt bones,
2: i
0: com
2: molt
0: a actriu.
2: Bones, i no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la porta gran. I això jo sempre dic, vaig tenir molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser un boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar la presentació.
0: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? O sigui, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el Juanma Bajullo, que es va estrenar amb tu.
2: Sí.
0: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
2: Sí.
0: I que ahir vaig tornar a veure.
2: Sí.
0: Quina pel·lícula, o sigui...
2: Sí, més especial,
0: més intensa.
2: Més intensa.
0: Que penso, o sigui, eres una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
2: Sí.
0: Havies estat mare ja?
2: Sí.
0: De la Raquel.
2: De la Raquel. I t'explicaré perquè... El Juanma Bajo Ulloa es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
0: Guapa, sí.
2: I ell volia que fes la nena. I jo li vaig dir, la meva filla, aquest personatge no em ve de gust. Imagina't la relació que tenen mare i filla.
0: Uami,
2: i tal.
0: No?
2: Però alhora, com que la Raquel i jo pues, mare filla, estàvem molt unides. Jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria. I la mama, jo vull vindre amb tu. Vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, eh? De gran.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
0: Ah, sí?
2: I el tercer dia va dir, mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me faldilles, no vull posar-me així,
0: pobra.
2: No vull... I es va parar el rodatge. I vam començar per la part de gran, i el Juanma, perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
0: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
2: Tots els personatges que són macos. Més que intents, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona...
0: Una mica allò...
2: A partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
0: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar rere la càmera. Per què, Sílvia?
2: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
0: Sí?
2: Però va començar d'una forma física. Jo acabava de parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no m'acabava... no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí... Fins que vaig anar amb una persona que és un aficio d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no? I et diu, tu ets feliç amb el que fas?
0: Ostres!
2: Jo li vaig dir que gairebé la vaig... Què m'estàs dient? Tinc 2 colles, tinc no sé què,
0: exacte,
2: no? Pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant i és una mica la imatge dels somnis dels altres. Pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia...
0: Tocat
2: els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar d'anar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat. I llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar... és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
0: Vale, donar la teva versió de la, de
2: clar,
0: la mirada.
2: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser el... va ser la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, al curt, i vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
0: Que l'Àlia et va donar 14 premis internacionals.
2: Més, molts, bueno, molts 50. Més. Sí,
0: tremenda.
2: Molts, va ser tremenda.
0: I vas començar, no per la porta gran, un altre cop.
2: Un altre cop.
0: Vas entrar per la porta gran.
2: Sí.
0: Sí. T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaula, és guapíssim.
2: Sí, bueno.
0: No, també per la Porta Gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
2: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
0: Segur.
2: Eh? Quan fas un curtmetratge que...
0: dona tants premis.
2: Dius, ara què? No?
0: Clar, el següent què?
2: Clar.
0: I el següent què?
2: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir... El Quique Camín, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir, sí, vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer... N'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
0: sí,
2: les grans sèries.
0: Sí, sí, una TV movie, deia, no?
2: Clar, jo deia, però sí, tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Berman feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
0: Bueno, ara tothom, no? Ara en aquest
2: ara
0: moment...
2: Ara tothom, però vull dir...
0: Clar,
2: Ken Loach, no? O sigui... Clar, llavors deies... Per al cine, la pantalla gran i tal... Bueno, a mi m'interessa l'espectador. I m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila. Però allà hi havia, per mi, un món que havia d'explotar, i va explotar.
0: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona, i gairebé tu.
2: Sí, mitja dotzena.
0: I a més tu venies de l'altra banda.
2: Jo venia de l'altra banda, sí.
0: Això és important remarcar, no?
2: Això es pot entendre de moltes coses, i de moltes maneres.
0: Com et vas sentir? Et vas sentir... Bé, va bé algun...
2: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat. Aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves al Ramon, li importa molt més...
0: És actor.
2: Bueno, i és de Sabadell.
0: Llavors, m'agrada molt les respostes de Sabadell.
2: Això del que diran, no, cuidado amb això, això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final, que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro. Això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb el pal fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li darrere l'altra.
0: Sí, sí.
2: Ja tinc molts premis. Ara, aquesta ara fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin... realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Va. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
0: Tu ets com el gall i la gallina. Que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
2: Exacte.
0: No?
2: Ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
0: Molt bé.
2: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar... Ja et dic, a nivell de professió... d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del Comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repimplava.
3: Vale.
2: Vale?
0: Sí, sí, sí.
2: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
3: No, no, si has anat
2: així
3: fent...
2: Així tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
3: Sí, sí.
2: Que s'ha anat trencant a poc a poc i afortunadament, mira, ara, no?
0: Uh-huh. Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, ja no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere de l'altra.
2: Sí.
0: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
2: Sí. Sí,
0: aquell, el càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
2: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera. I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
0: Ets no. Molt més lliure ara.
2: Som molt més lliure ara.
0: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
2: Bueno, també és veritat que... diguem-ne... són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo com, no sé, a vegades digo... No em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi lo estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15, que quan en tingui 65. Però no és el meu cas, no? I llavors, en una etapa, doncs et fa molta il·lusió ser actriu.
0: Que et miren.
2: Et fa molta no solament que et mirin, sinó la feina, que és molt complicada. La feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre d'una altra vida. És que és molt difícil, aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tant, no me l'escoltava. Fins que no, algú no em va dir...
0: I això va passar als 40, és que t'ho dic...
2: 38.
0: 38-40, és significatiu aquest punt cronològic, no?
2: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Uh-huh. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió. I amb una persona... que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar.
0: Ah.
2: I això em posava molt malalta.
0: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
2: Ètica sempre.
0: Ètica sempre.
2: Sempre.
0: Sí.
2: Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
0: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
2: És que no, és que no ens enganyem.
0: La vida.
2: Sí, no, clar. No existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor, ja palpites per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions, n'hi ha de molts tipus, eh?
0: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
2: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
0: Sobrevalorada?
2: Sobrevalorada.
0: Eh que sí?
2: Absolutament. La memòria, també.
0: Bueno, a partir d'una edat com ja l'anem perdent.
2: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot... Aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic. Saps? Que transformi. Que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però... quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu. Quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius.
0: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
2: És que no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc,
0: vivim
2: que estimo
0: país
2: molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula, doncs n'he fet 20 de com a directora, no? O, no sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Jo sé que la transcendència que té això és la que és. I és la que és.
0: No hi ha més.
2: No hi ha més.
0: M'encanta perquè és com... Ara és com un blandiblu, ara t'abraçaria. Mira que et dic... Jo sé que és veritat.
2: Oh, jo crec... Està molt bé perquè ningú diu blandiblu, em diu del contrari, però m'agrada.
0: Sí, pues sí. Jo et veig molt...
2: Sí, és que A veure... tu fas una pel·lícula. Va molt bé, donen un premi. Passen 3 mesos, s'ha acabat. A la pròxima.
0: Clar.
2: I així tot. Fas una obra, dirigeix... Pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé... Però saps que la transcendència d'això és relativa.
0: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser blandiblup perquè has de posar-li fil a l'agulla. Has d'aconseguir el que necessites i, a vegades, has de tenir un llenguatge diferent.
2: Sí, perquè, a més, a mi no hi ha res que... O sigui, crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. Bueno, doncs això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
0: Ara que dius això de lo que no t'agrada, com viu la Sílvia Munt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant a molts llocs del món, envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
2: A mi és una de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir... crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
0: que ja estaven una mica tocats.
2: Que ja no estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
0: Sí.
2: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta, de...
0: Feixisme.
2: De feixisme, de racisme, evidentment, d'anar contra la dona en general, contra la dona, mm-hmm. Ja no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Uh-huh. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és... no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és
0: anar al contrari. Sí. Escolta, què estàs fent
2: ara? I acabo... la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo dins del món del teatre com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
0: Sí.
2: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi han posat la por a sobre. Mm. La por al futur, de què viuran.
0: Canvi, sí.
2: La por de tot, no? Perquè, a més, la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui... No?
0: L'altre, no?
2: L'altre.
0: I
2: això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no?, per sobreviure.
0: Escolta, què li diries? Aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades. Què li diries a la Sílvia Munt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
2: Ja veus que sóc poc de consell,
0: Ja. Però és la pregunta final.
2: No, és que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No. És una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
0: M'encanta. Senyores, Sílvia Munt, ja saben, ara farà aquest documental del grec, 76, i Mercè Rodoreda, hem d'anar a veure la pel·lícula.
2: Que s'estrena el 14 de novembre.
0: Pues el 14 de novembre podem preparar ja...
2: Sí, perquè nostra... passi l'estiu.
0: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però... Però el temps és el temps.
2: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
0: Exacte. No? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia. Moltes gràcies per fer el
2: Encantada.
0: Que fas i ensenyar-nos una mirada femenina.
2: Gràcies a tu.
0: Avui, amb l'Andrea, cremarem, no sé què cremarem. Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
4: Hola, Charo.
0: Ai, m'encanta que faci aquesta lluita. Hola, felicitats, que
4: moltes
0: va ser el
4: gràcies.
0: Teu aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
4: Sí, ahir va ser.
0: Oh.
4: Has vist? No em veus més sàvia?
0: Et veig més sàvia, més guapa.
4: Moltes gràcies, Charo.
0: Més estupenda, perquè any que passa, ets com els vins.
4: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
0: Ah, de vins?
4: De vins no. Ah. Bueno, si vols també, després podem anar a fer un vinet, si tu vols.
0: Ah, vinga.
4: Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, ¿vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
0: Sí.
4: ¿Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial, i de fet vull que fem un foc gran, ¿vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant,
0: venga.
4: Davant del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres.
0: Olé.
4: Les meves fogoses favorites.
0: Olé.
4: ¿Vale? Perquè, bueno, ja portem uns mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest super club de fogoses, i porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres, i pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és algo que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, és
0: clar.
4: Ideal. O sigui, estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
0: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia Munt.
4: Però t'he pillat.
0: La Sílvia
4: Charo,
0: Munt. T'he
4: pillat.
0: Has vist, no?, com és la Sílvia Munt.
4: Home!
0: És totes les dones que han portat
4: totes,
0: aquest programa. Són
4: totes i cadascuna
0: tremendes.
4: De les dones esteu a la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és dir, bueno, us he observat, no? I he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no? A mesura que us aneu fent grans. Però jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders. Jo vull ser superfogosa.
5: Què sí, senyor, m'ha agradat molt, superfogosa.
4: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfogosa. Vinga. Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5.
0: Vinga.
4: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per aquí vas bé, per aquí vale. No, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot.
0: Vinga.
4: Això de ser una superfogosa. Vale?
0: Vinga,
4: màster. Doncs, vámonos. Mira, el primer poder jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
5: Això m'ho expliqui.
4: Que no hi ha regla ja.
5: Ah,
4: vale?
5: Sí,
4: un... La regla s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu cap no sap on és, no? Perquè recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha de tot, hi ha tot d'episodis, vale?
5: Què m'has d'explicar?
4: Això s'acaba, no? I entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
5: No, no, i pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta.
4: Home,
5: a l'estiu.
4: I tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, sí, a la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
5: Vale?
4: O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir la regla és terrorífica.
5: Terrorífica.
4: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
5: Clar, però fins ara no... Mira, que fins ara no ens ho havien dit que hi havia llum.
4: Home,
5: al final
4: però jo ja ho està... Jo clar, he dit els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat al final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
5: Ah, ara et faré un contracte.
4: Ara fas un contracte, ara no? De prefugosa.
5: De fugosa, vale. Vinga.
4: Doncs aquest és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte,
5: vinga,
4: vale?
5: Fet.
4: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
5: Ai, sí.
4: Déu-n'hi-do, eh?
5: Sí.
4: O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents,
5: sí,
4: però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
5: Mira, això és veritat.
4: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, i teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
5: capacitat,
4: més... Sí, una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
5: Pot ser una mica al principi, però després, jo ho recomano molt.
4: Oi que sí?
5: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer, et sembla meravellós,
4: home,
5: eh?
4: Home, jo ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fogoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
5: Quina passada.
4: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
5: Que bones.
4: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui? No? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè veig molts paral·lelismes,
5: sí,
4: però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
5: és
4: mental.
5: Una mica, t'haig de dir, és una mica la frase de castellana que diu, per lo que me queda estar en el convento.
4: Me cago dentro.
5: No volia dir, però ja,
4: ja
5: ho
4: he dit jo.
5: Vinga, anem
4: sí,
5: a la tercera.
4: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit,
5: vale,
4: i l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és faig i dic el que em dóna la gana. O sigui, les dones fogoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, l'estar per tothom... Us la pela.
5: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
4: I que bé, no?
5: No, no, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius,
4: exacte,
5: ara m'haig de posar...
4: Exacte.
5: Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
4: I mira, eh?
5: I mira,
4: mira fa així.
5: Sí.
4: Ole, la Charo.
5: Ole.
4: Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt,
5: Ai.
4: Per la cara. Jo ho veig molt,
5: jo
4: això.
5: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
4: Jo em moro.
5: Jo clar, moro. Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
3: Sí, que ho vaig a fer, ho vaig a fer. Se o dir-li a algú, s'està vinent, saps, un comportament...
5: Jo què sé, veus algú que té el peu posat en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
4: Sí. Ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo quan menjava amb la meva mare i de cop li diu no em faries un descompte? I jo pensava, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et faran un descompte, no estem regatejant algun... No? I li és igual, no? I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir el cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflicte, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
5: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
4: Un descompte.
5: Faràs un descompte per això, no?
4: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarada i no tenir por ni vergonya és, per mi, un luxe, no? Un luxe.
5: Tan fogós és poca vergonya, m'agrada molt.
4: Pues això... Sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja el... S'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle o del que se suposa que...
5: La normativa.
4: I a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil. O sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no? Sí. I en crida o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donaràs ara de prefogosa, de veritat, digue. M'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'n vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
5: Es va bellugant, l'Andrea.
4: Mira-la, com es mou.
5: Mira-la.
4: T'ho prometo, és el meu somni.
5: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors.
4: Però fenomenal.
5: No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has dejado el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, i vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers, que es diu ara, doncs serà, i vam dir totes, que es foti, i nosaltres seguirem fent servir bambes.
4: Veus?
5: Hem descobert les bambes i ara no les treu ningú.
4: És que és, veus, us dona igual i sou lliures, i això també ho vull i ho envejo moltíssim.
5: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable, i que a més no freneu per no arribar, arribeu.
4: Totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, ¿vale? És el poder de la invisibilitat. ¿Vale? Què vol dir? Aquest, sí, aquest havia d'acabar amb una miqueta així, no? Sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic siguent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no? Sí. Per la societat ja no s'espera res de nosaltres, no? Ja han fet tot el que s'havia de fer, els fills, no? Les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
5: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
4: Jo.
5: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca... Dic, què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... Ho vaig trobar fantàstic.
4: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
5: Però saps el més important?

0: envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen com volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís, que a mi això em sembla com molt bon resum.
1: Súper.
0: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en el que finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
1: Sí, sí, i així no? S'ha de viure.
0: I així s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
1: Ole, ole, ole, ole! Avui acabem, mira, com dèiem la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta... Hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... Però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
0: repassar-los... Adolescència, dir el que vols, vestir com vols, ser qui, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís. Això és increïble. Això és com, per mi, és com com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
1: És un final com beso.
0: És un final feliç.
1: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests Fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una crisàlida sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes. Una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció La Foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
1: Els dijous a 5:45 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a 5:00 PM. Redifusió el diumenge a 4:00. Escolta el podcast a radiomollet.com.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900.

Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té mil coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per mil tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.